0: Els millors gols a VCF Ràdio.
1: A lo de Fran Pérez, la pilota d'inspira Barrenechea, vore Barrenechea, la centrada, li pega, i el balón, i gol!
2: ¡Vamos! ¡Venga!
1: ¡Gol, Diego! ¡Diego! ¡Diego! ¡Diego López, gol!
2: Bien, Dieguito, bien, vamos, chicos, vamos.
1: ¡El gol del Valencia! ¡El gol del empate! ¡El gol de Diego López! ¡No me es comenzar! ¡Esta segunda parte al minuto 1! ¡Al 46 de partida! ¡Y ahora estaba Diego López! ¡Ahora sí! ¡Ahí para marcar! ¡Y se baló en esa entrada que había colocado ahí desde la banda derecha en Zobarnechea! ¡La dice pasar Dani Gómez! ¡Y ahí estaba Diego López! ¡Para marcar! Para empatar el partido, para que abre la remontada, venga Valencia.
3: Hola, soy Javi Guerra. Celebra todos nuestros goles en la radio oficial del club.
0: Ya está disponible la app del Valencia Club de Fútbol. Descárgate la app de forma gratuita en la App Store y la Play Store y tendrás noticias en primicia, todos los contenidos digitales del club y muchas más cosas que están por venir. Más Valencia, conmigo siempre. Mismo club, nueva era. Valencia. Al cor del Mediterrani és la ciutat de la llum i del color. Una terra de valents, on el futbol és un sentiment i una forma de vida que ara obre un nou capítol a la seua història. Guiats pel vol de la rata penada, símbol de la nostra ciutat i del nostre club. El nou Mestall arriba per a convertir-se en la nova casa del valencianisme i en punt de trobada per a tots els ciutadans de València i del món. Forjat amb el foc i la passió del nostre ADN, el nostre estadi serà el temple d'un sentiment transmès de pares a fills, de generació en generació, on més de 70.000 ànimes remorejaran càntics d'amor pel nostre escut. Un espai recorregut per la històrica séquia de Mestalla, on les nostres senyes d'identitat i la modernitat es troben per a dur l'experiència dels aficionats a un altre nivell. El nou Mestalla serà un recinte d'última generació, preparat per a poder ser seu de qualsevol partit de les màximes competicions internacionals. La nova casa del valencianisme estarà viva i plena d'activitats per a poder gaudir d'ella de múltiples formes els 365 dies de l'any. Amb una arquitectura i concepte basats en la nostra forma de ser mediterrània, les balconades connectaran l'estadi amb la ciutat. Un lloc de referència i d'encontre que també comptarà amb una àmplia oferta de restauració i terrasses amb vistes privilegiades a l'estadi. Al nou Mestalla també s'ampliaran i milloraran les possibilitats i opcions de viure els encontres, adaptades per a que qualsevol aficionat puga triar la millor manera de sentir l'experiència de partit. I tot per a que, units com sempre, convertim el nostre temple en molt més que un estadi. En el nostre lloc al món que naix amb un compromís. Honrar el nostre escut i este sentiment etern. Tots a una veu. Visca València! Amunt València! Benvinguts a casa!
3: Hola, soc Jesús Vázquez. Escolta tots els partits en VCF Media Ràdio.
1: André Perdins buscant a Lucas Beltrán. Lucas Beltrán, André Almeida. Dins l'àrea, André Almeida. El una altra volta per a Lucas Beltrán. La frontal de l'àrea. Gol, gol, gol!
4: ¡Vamos!
1: ¡Golas! ¡Golas! ¡Golas! ¡Golas! ¡Golas! ¡Golas! ¡El vikingo! ¡Del vikingo! ¡Del vikingo! ¡Lucas Beltrán, gol! ¡Golas! ¡Golas! ¡Del vikingo Lucas Beltrán, mare meua! ¡Quin golas de Lucas Beltrán! ¡Com le ha pegado! ¡Com le ha pegado ahí Lucas Beltrán! ¡Y el balón a dins no ha podido arribar Oblak! ¡El golas del Valencia! ¡El golas de Lucas Beltrán! ¡Para empatar el partido! ¡Para hacer justicia en el Metropolitano!
5: VCF Ràdio, la ràdio oficial del teu equip.
6: Fa més de 100 anys ens ensenyaren a estimar-te i a sentir els teus colors. A tu hem après a ser valents, a seguir fidels i a mantindre'ns units. Hem après un joc que es fa bategar el cor cada vegada més i més fort. Un joc d'il·lusió, d'arrels compartides, de tots a una. Fa anys ens ensenyaren a estimar-te. Ara, juguem junts. Cervesa Astúria, patrocinador oficial del València Club de Futbol.
4: ¿Qué significa tener espíritu Karok? Es llenar tu vida de kilómetros de experiencias, vivir miles de aventuras y que todas se conviertan en recuerdos de esos que jamás se olvidan. Y saber que cuando quieras, puedes empezar de nuevo. Skoda Karok. Ya sabes cuál es su espíritu. ¿Cuál es el tuyo?
7: ADN Valencia Club de Fútbol.

0: Els millors gols a VCF Ràdio.
1: Pepe Luque penja ese baló dins l'àrea, la pilota que la trau el Rayo Vallecano, a veure ese baló que torna a recuperar-lo. Ahí André Almeida, Almeida, el baló dins l'àrea, el rechaz, Diego López, y gol. ¡Gol!
2: ¡Vamos!

0: el gol del empate del Valencia, el gol de Diego López, ahí inicia jugada de retruxic, dislaria del Rayo Vallecano, acabate empatante el Valencia en este minuto 18 de la segunda parte, es Diego López el que se apunta el tanto, empata el Valencia en Vallecas, 1-1.
1: VCF Radio, VCF Media, a Valencia 92.6 FM, Alzira Radio La Ribera 107.9, a La Costera Canal San Radio 107.4 y Josa FM 107.2, Safor Radio 87.6, per a La Costera y La Canal de Navarrés Blue Radio 90.2, La Maxi Radio Al Camp de Morvedre y Al Palencia 103.9. I per a tot el món, valenciacf.com i també pots escoltar-nos per l'app del València. Connecta't al sentiment. Connecta't a VCF Ràdio. VCF Mèdia. Hi ha moltes maneres de viure el dia a dia del València Club de Futbol i després està VCF Mèdia Ràdio. Un equip de professionals de primer nivell t'ho conten tot el nostre equip, amb un sentiment i passió inigualables. Els partits els vivim amb tu, així.
0: Javi Guerra, dintre, Javi Guerra! Gol! I gol! Javi Guerra!
1: T'informem cada dia amb rigor.
2: Ho hem contat, ho hem dit sempre. S'han guanyat a pols. César Tàrrega, Javi Guerra, Diego López.
1: Amb entrevistes exclusives i els millors reportatges per a tu.
3: Hola, afició. Estic molt feliç de seguir així per molts més anys. Gràcies a tots pel vostre suport. Amunt València.
1: Sense oblidar-nos del Mestalla.
4: Ja sap Miguel Ángel Angulo que té que conformar un bloc que d'una manera o altra va ser competitiu perquè el nivell de la plantilla és molt alt.
1: Ni del femení.
5: El València Club de Futbol Femenino, el conjunto de Miquel Crespo, hay que sacar conclusiones positivas y a partir de ahí afrontar un año muy exigente.
1: Ni de la Academia.
6: Y el juvenil se va a proclamar campeón de un torneig a La Palma, Gran Canaria, va a guanyar la final al Real Madrid.
1: Amb Josep Rovira, Víctor Barea, Pablo Ors, les llegendes Arias i Bosio i un equip tècnic de producció i realització de luxe. VCF Media Radio. Un any més al teu costat, compartint amb tu la passió i el sentiment pel València Club de Futbol. Visita la nueva tienda oficial del Valencia Club de Fútbol en la calle Colón 50, en pleno centro de nuestra ciudad. Vive una experiencia única e innovadora a la hora de realizar tu compra. Podrás adquirir las equipaciones del Valencia Puma de esta temporada y todos los productos oficiales del club. Te esperamos de lunes a sábado de 10 a 21 horas y domingos y festivos de 11 a 20 horas. Visita la nueva tienda oficial del Valencia Club de Fútbol en la calle Colón 50. ¡Es una pasada!
7: Hola, soy Javi Navarro, jugador del Valencia Mestalla. Vive con emoción los partidos del filial en la radio oficial del club.
0: Ahí con pase que le coloca Pepe Lu, pero Rafa Mir, ahora Rafa Mir, Rafa Mir, Dislaria, Rafa Mir, gol, y gol.
8: ¡Qué bien!

0: Nacional. El pase de Pepelu, como arribata y Rafa Mira, desbordata la defensa y davante el porter alemán ha definido molt bé Rafa Mir, marcante el seu primer gol en el València. Va a ser Pepelu, va a treure en curtet, buscant ahí a Thierry, Thierry que la va a penchar dins l'àrea, el baló passat, ahí entrava, i gol de Oduro, i gol!
1: Qué golazo.
0: Oduro, Hugo Duro, Hugo Duro. Segon gol del València per a tornar a avançar-se al marcador. Hugo Duro, el golejador de la passada temporada, que torna a marcar en Mestalla. Javi Guerra, la juga llarga, buscant ahí Alberto Marí. A Boris, balón per Alberto Marí, pot ser bona.
1: Sí, senyor.
0: Ahí está el gol d'Alberto Marí.
1: Bien, Albertito,
0: el
1: bien.
0: Gol d'Alberto Marí, Alberto Marí per a desfer l'empat i col·locar el 3-2 al marcador. Que atent, que listo ha estat ahí Alberto Marí en la errada del central de l'Eintracht de Frankfurt. Estava ahí atent Alberto Marí, ha aprofitat l'ocasió, ha marcat Alberto Marí per a donar-li la victòria al València. La errada ahí del Salemans y ahí estaba Alberto Marí.
2: Hola, soy Hanna. Escucha todas mis paradas en la radio oficial del València.
3: Bona vesprada, es parla Mestalla. La meua gespa l'han xafat llegendes de totes les èpoques. I en el meu interior llueixen copes, lligues, trofeus europeus, però sobretot història. La història que hem creat entre tots. I què puc dir de l'afició? Vos he vist pressionar al rival com a ningú. Heu fet tremolar els meus fonaments amb la vostra emoció, amb la vostra passió i amb el vostre sentiment. Molts diuen que som exigents, però és que en aquest estadi no li regalem el cor a qualsevol. Per les meues entranyes ha sonat la música de les nostres bandes. M'heu omplit de tifos eterns i milers de papers han decorat les meues graderies. El so dels vostres càntics han traspassat els meus murs per a convertir el so d'un gol en la més bella melodia. D'una cosa estic segur, tots recordeu profundament qui vos va portar per primera vegada a veure'm. Alguns ja no estan, ho sé. A tots els que no han pogut viure este centenari, els guarde en el meu cor. Sense ells, este present no seria el mateix. Visquem el València Club de Futbol com sempre ho hem fet, amb eixe sentiment que és impossible de descriure. Han segut 100 anys eterns, recordeu que vos he volgut com a ningú. Espere haver estat a l'altura de les vostres expectatives. I tant de bo em pugueu recordar com la vostra llar eterna i que en algun moment m'haja convertit en el vostre lloc preferit del món. Atentament, el Camp de Mestalla.
4: Los pies de los jugadores del Valencia Club de Fútbol están en las mejores manos, las de Podoactiva. ¿Y los tuyos? ¿A qué esperas? Estudio biomecánico de la pisada, plantillas personalizadas, quiropodia, cirugía del pie, la tecnología más avanzada del mundo y los mejores profesionales para cuidar de ti. Pide cita en Podoactiva Valencia, calle Valle de la Ballestera 52B o en Podoactiva Paterna, calle Mayor 2. Consulta las condiciones especiales para socios y abonados. Podoactiva, proveedor oficial de podología y biomecánica del Valencia Club de Fútbol. Los podólogos de nuestros jugadores y también los tuyos.
5: VCF Radio, la radio oficial del Valencia Club de Fútbol.

0: Els millors gols a VCF Ràdio.
1: De nou el valor per a Martín Tejón, la penxa Martín Tejón, dins l'àrea i gol en pròpia porta. Gol en pròpia porta, gol!
2: Bien.
1: Gol! El gol del València marcat en pròpia porta, Lourense! Arribat el primer gol del València! En el minut 5 d'esta segona part, la centrada era Martín Tejón des de la banda dreta i el baló en pròpia porta. Crec que ha sigut Fran Carmona, el central,
3: sí,
1: el que ha ficat la pilota dins l'àrea, volia ahí rebutjar-la, ha anat cap a dins, marca en pròpia porta Lourense, s'avança el marcador, el València no Couto. Está solo Sara Sadik buscando el pase, pero...
0: Van a escuchar una reemisión del programa ¿Cuánto sabes del Valencia?

0: Moments històrics del València.
1: Benvinguts a casa. Benvinguts al nou Mestalla.
2: El diseño de la sección de las más de 70.000 butacas del graderío del Nou Mestalla asegura que todos los aficionados disfrutarán del partido con la mejor perspectiva posible y cumpliendo con los estándares de calidad actuales que demandan FIFA y UEFA.
3: Comparando el nuevo estadio del Valencia Club de Fútbol con otros estadios en cuanto a calidad de visión, el Nou Mestalla ostenta una valoración ligeramente superior al Allianz Arena y muy por encima de otros estadios como el Metropolitano o el Santiago Bernabéu y el Camp Nou antes de sus reformas.
2: En cuanto al nivel de confort y seguridad, el Nou Mestalla alcanza un nivel sobresaliente, con una calidad claramente superior al Allianz Arena de Múnich, mientras que el actual Camp de Mestalla, con sus gradas estrechas y largas distancias a los vomitorios, suspende.
3: De este modo, el Nou Mestalla será un estadio que se convertirá en un espacio de referencia a nivel deportivo, de ocio y entretenimiento, con unos niveles de visión, confort y seguridad extraordinarios.
0: VCF Radio, Amunt València. València, al cor del Mediterrani, és la ciutat de la llum i del color. Una terra de valents, on el futbol és un sentiment i una forma de vida que ara obre un nou capítol a la seua història. Guiats pel vol de la rata penada, símbol de la nostra ciutat i del nostre club, el Nou Mestalla arriba per a convertir-se en la nova casa del valencianisme i en punt de trobada per a tots els ciutadans de València i del món. Forjat amb el foc i la passió del nostre ADN, el nostre estadi serà el temple d'un sentiment transmès de pares a fills, de generació en generació, on més de 70.000 ànimes remorejaran càntics d'amor pel nostre escut. Un espai recorregut per la històrica séquia de Mestalla, on les nostres senyes d'identitat i la modernitat es troben per a dur l'experiència dels aficionats a un altre nivell. El Nou Mestalla serà un recinte d'última generació preparat per a poder ser seu de qualsevol partit de les màximes competicions internacionals. La nova casa del valencianisme estarà viva i plena d'activitats per a poder gaudir d'ella de múltiples formes els 365 dies de l'any, amb una arquitectura i concepte basats en la nostra forma de ser mediterrània. Les balconades connectaran l'estadi amb la ciutat, un lloc de referència i d'encontre que també comptarà amb una àmplia oferta de restauració i terrasses amb vistes privilegiades a l'estadi. Al Nou Mestalla també s'ampliaran i milloraran les possibilitats i opcions de viure els encontres, adaptades per a que qualsevol aficionat puga triar la millor manera de sentir l'experiència de partit. I tot per a que, units com sempre, convertim el nostre temple en molt més que un estadi. En el nostre lloc al món que naix amb un compromís: honrar el nostre escut i este sentiment etern. Tots a una veu. Visca València! Amunt València! Benvinguts a casa! Emocionarte con los tuyos por la noticia de ese nuevo fichaje. El cosquilleo en el estómago antes de un partido del Valencia. Recordar la primera vez que entraste en Mestalla de la mano de tu padre o de tu abuelo. Hay cosas en el mundo del fútbol que nos saben muy bien. Pero lo que tenemos claro en Salsas Chobi es que cuando las vivimos juntos, nos saben mucho mejor. Salsas Chobi. Juntos la vida sabe a más. Salsas Chobi, siempre junto al Valencia Club de Fútbol.
4: Hola, soy Vicente Abril. Escolta tots els nostres partits en la ràdio oficial del club.

0: Moments històrics del València.
1: Un 2-2 ante el Castellón de la temporada 89-90 que contaba así Canal Nou.
2: Els jugadors del València que han posat per als companys de la premsa gràfica i el conjunt que prepara Víctor Espàrrago, que va a jugar amb Ocho Torena, Camarasa, Boro, Arias, Nando, Tomás, Toni, Arroyo, Lubo Penef, Fernando i Fenoll. Per a possibles substitucions, Torres, Sempere, Ferrando, Subirats i Cuixart. L'àrbitre del partit serà el col·legiat navarrès, senyor Paz García, auxiliat en les bandes pel senyor Tresaco Gracia, amb el banderí color roig, i Martínez de la Puente, amb el banderí color groc. Alguna novetat des de la línia de vestidors, Jordi Carrascosa?
3: No, de moment cap novetat. Estan els jugadors sobre el terreny de joc, l'àrbitre sortejant els dos terrenys, l'esquerra per al València, la dreta per al Castelló. Res més, tornarem amb protagonistes des de la línia de vestidors.
2: Hem de dir que juguen una clara base ofensiva els entrenadors, especialment l'entrenador del València, si tenim l'alineació que els acabem d'oferir en sobreimpressió. Víctor Espàrrago col·loca teòricament tres homes en punta, Toni, Lubo Penef i Fenoll, i per part del Castelló també destacar, mencionar la presència tant de Cabrera com de Raúl, inclús Pelet, encara que Cabrera tindrà una missió, com hem dit en la connexió de l'informatiu Notícies Nou, una missió d'enllaç, més bé de mitja punta, per a complementar els dos homes teòrics, homes en punta, que col·loca el Luitxe en el partit d'avui. La temperatura agradable, el terreny de joc aparentment en bones condicions i tot a punt per a començar este derbi, derbi de la Comunitat Valenciana.
0: VCF Radio, la ràdio oficial del teu equip.
4: Un nuevo amanecer sobre el Mediterráneo inunda de naranja nuestra tierra, esa que nos ha visto nacer, forjar nuestra identidad y proyectar nuestro futuro. Caminos compartidos por una unión única, la de dos iconos que comparten su ADN, siendo embajadores de nuestra identidad en todo el mundo, sin olvidar nuestras raíces y a todos los que nos rodean, dando lo mejor de nosotros, unidos, tots a una veu, porque somos una tierra de valientes, de esfuerzo, de sentimiento, de orgullo. Una tierra mediterránea que ve cómo este sentimiento, unión y pasión compartidas van a seguir escribiendo juntos su historia. Amunt Valencia. Amunt TM. ¿Quieres cuidar de tu salud de forma natural? En Herbolario Navarro velamos por la salud natural del Valencia Club de Fútbol. Y también queremos cuidar de ti. Disfruta de nuestra alimentación ecológica. Productos sin gluten, cosmética natural y fruta y verdura de proximidad. Descubre nuestros complementos alimenticios, infusiones y vitaminas para alcanzar tu mejor versión. Visítanos en nuestras tiendas físicas o encuéntranos en herbolarionavarro.es. Herbolario Navarro, cuidando tu salud natural para que sigas disfrutando del fútbol muchos años más. ¡Amunt!
5: No te pierdas la última hora del Valencia Mestalla en el informativo de VCF, Media Radio y en Sentiment VCF. Te lo dice Alejandro Panach.

0: Noches mágicas de grandes victorias y de goles increíbles. Para socios VCF, descuentos y precios especiales. Mestalla Forever Tour. Bienvenido a tu casa.
1: Hi ha moltes maneres de viure el dia a dia del València Club de Futbol i després està VCF Media Radio. Un equip de professionals de primer nivell t'ho conten tot del nostre equip, amb un sentiment i passió inigualables. Els partits els vivim amb tu, així.
2: Javi Guerra, l'àrea, Javi Guerra! Gol! I gol!
1: T'informem cada dia amb rigor.
3: Ho hem contat, ho hem dit sempre. S'han guanyat a pols. César Tàrrega, Javi Guerra, Diego López.
1: Amb entrevistes exclusives i els millors reportatges per a tu.
4: Hola, afició. Estic molt feliç de seguir així per molts més anys. Gràcies a tots pel vostre suport. Amb un València.
1: Sense oblidar-nos del Mestalla.
5: Ja sap Miguel Ángel Angulo que té que conformar un bloc que d'una manera o altra va ser competitiu perquè el nivell de la plantilla és molt alt.
1: Ni del femení.
6: El València Club de Futbol Femenino, el conjunto de Miquel Crespo, hay que sacar conclusiones positivas y a partir de ahí afrontar un año muy exigente.
1: Ni de la Academia.
7: Y el juvenil se va a proclamar campeón de un torneig a La Palma, Gran Canaria. Va a guanyar la final al Real Madrid.
1: Amb Josep Rovira, Víctor Barea, Pablo Ors, les llegendes Arias i Bosio i un equip tècnic de producció i realització de luxe. VCF Media Radio. Un any més al teu costat, compartint amb tu la passió i el sentiment pel València Club de Futbol.
0: Connecta't al sentiment. Connecta't a VCF Media Radio. Connecta't al 92.6 FM.
7: Així estem de nou per a contar-vos esta segona part del València davant l'Atleti de Bilbao, 0-0 al descans, buscant ixa reacció, ixa milloria, perquè
8: haciendo cábalas.
7: En la primera part...
8: Haciendo cábalas a ver si hacen cambios o no.
7: De moment sembla que no van a fer canvis.
8: De moment tot sigue igual.
7: Però bueno...
9: Los mismos 22 sobre el terreno de juego para el comienzo de esta segunda mitad, a ver si somos capaces de llevar nosotros mayor control del encuentro y eso nos permite aproximarnos a la portería de Unai Simón en búsqueda del gol que nos otorga la victoria. De momento... Lo que sí que ya es oficial es la asistencia. Ojo, que nos seguimos superando. Mira, la dice el speaker Enrique Pacheco.
8: Mira, iba a decir 46.004 tú, mira.
9: Pues 46.004 espectadores hoy en Mestalla. Espectacular, una vez más.
7: Sí, 46.000 aficionats per damunt dels 45.000 en este partit. Esperem que l'equip en esta segona part millore, perquè la primera ens ha costat molt. Ja ho hem comentat, ha sigut millor l'Atleti Bilbao, que ha tingut les ocasions més clares. Però bueno, esperem
8: Venga,
7: que esta
8: chavales,
7: segona
8: va.
7: Part siga millor per al València.
8: Fe y sacrificio, vamos, y narices.
7: Sense canvis, com hem dit. Este segon temps, on juga ja el València. La pilota llarga de César Tàrrega buscant ahí a Fulquier. El baló arrere, ahí per al porter...
8: Claro,
7: el Atleti de Bilbao.
8: Mira Raba cómo se va ahora arriba. Y
7: la
8: presiona.
7: Pilota para Unai Simón.
9: Hay que dificultarles a ellos ahí, como
8: claro.
9: Hizo el Atleti en la primera mitad.
8: Es que tú les presionas a ellos, les pones en problemas y aparte te estás evitando que te los creen a ti. Es mejor sacrificarse y esforzarse y cansarse en ese tipo de presiones, consiguiendo cosas positivas, que es... No tener el agobio de que el dominio del balón lo lleven ellos.
7: Bueno, pues anem a veure si esta segona part és millor per a València que la primera, que ja ho hem comentat, ens ha costat molt. I assegura l'Atleti Bilbao que ha tingut les ocasions més clares per dir que el millor ha sigut el porter, Julen Aguirrezabala.
8: Venga, a ver, venga.
7: Bueno, pues ahí está recuperant la pilota València, a veure. Gallà buscant i se baló per a Dani Raba, la pilota a l'esquerra per a... Que jugue
8: Luis Rioja.
7: Luis Rioja, el Sevilla. Luis Rioja Herrere. La pelota para Javi Guerra. Javi Guerra. Que juega Herrere buscando ahí el pase para César Tàrrega a la derecha. Para Fulquier. Fulquier y Tàrrega. También el balón. Ahora ahí para Diego López. Javi Guerra. Javi Guerra cambia el choc. Busca a Luis Rioja. En esa banda izquierda por el Sevilla. Que la va a colocar. Ahí va Luis Rioja. El balón de Islaria. Pues. La trauen ahí, es centrals. La pilota munta, Boris, la pilota que arriba, Javi Guerra. La volia chugar ahí, Javi Guerra, se le ha quedado curteta. El rechazo es nostre. La recupera el Gallà una otra volta. Luis que ho intenta. Arrere ahí,

0: Hola, soy Marina Martí. Sigue todos nuestros partidos en la radio oficial del club.
1: Bona vesprada, els parla Mestalla. La meua gespa l'han xafat llegent des de totes les èpoques. I en el meu interior llueixen copes, lligues, trofeus europeus, però sobretot història. La història que hem creat entre tots. I què puc dir de l'afició? Vos he vist pressionar al rival com a ningú. Heu fet tremolar els meus fonaments amb la vostra emoció, amb la vostra passió i amb el vostre sentiment. Molts diuen que som exigents, però és que en este estadi no li regalem el cor a qualsevol. Per les meues entranyes ha sonat la música de les nostres bandes. M'heu omplit de tifos eterns i milers de papers han decorat les meues graderies. El so dels vostres càntics han traspassat els meus murs per a convertir el so d'un gol en la més bella melodia. D'una cosa estic segur, tots recordeu profundament qui vos va portar per primera vegada a veure'm. Alguns ja no estan, ho sé. A tots els que no han pogut viure este centenari, els guarde en el meu cor. Sense ells, este present no seria el mateix. Visquem el València Club de Futbol com sempre ho hem fet, amb eixe sentiment que és impossible de descriure. Han sigut 100 anys eterns, recordeu que vos he volgut com a ningú. Espere haver estat a l'altura de les vostres expectatives i tant de bo em pugueu recordar com la vostra llar eterna i que en algun moment m'haja convertit en el vostre lloc preferit del món. Atentament, el Camp de Mestalla.
2: Un nuevo amanecer sobre el Mediterráneo inunda de naranja nuestra tierra, esa que nos ha visto nacer, forjar nuestra identidad y proyectar nuestro futuro. Caminos compartidos por una unión única, la de dos iconos que comparten su ADN, siendo embajadores de nuestra identidad en todo el mundo, sin olvidar nuestras raíces y a todos los que nos rodean, dando lo mejor de nosotros, unidos, tots a una veu, porque somos una tierra de valientes, de esfuerzo, de sentimiento, de orgullo. Una tierra mediterránea que ve cómo este sentimiento, unión y pasión compartidas van a seguir escribiendo juntos su historia. Amunt Valencia. Amunt TM.
0: Hola, soy Lena, sigue todos nuestros partidos en la radio oficial del Valencia.

0: Buenas, soy Javier Pamies, jugador del Valencia Mestalla, y nada, deciros que para poder seguir nuestros partidos en VCF Media Radio.
1: Visita la nueva tienda oficial del Valencia Club de Fútbol en la calle Colón 50, en pleno centro de nuestra ciudad. Vive una experiencia única e innovadora a la hora de realizar tu compra. Podrás adquirir las equipaciones del Valencia Puma de esta temporada y todos los productos oficiales del club. Te esperamos de lunes a sábado de 10 a 21 horas y domingos y festivos de 11 a 20 horas. Visita la nueva tienda oficial del Valencia Club de Fútbol en la calle Colón 50. ¡Es una pasada! Valencia. Al cor del Mediterrani és la ciutat de la llum i del color. Una terra de valents, on el futbol és un sentiment i una forma de vida que ara obre un nou capítol a la seua història. Guiats pel vol de la rata penada, símbol de la nostra ciutat i del nostre club, el nou Mestalla arriba per a convertir-se en la nova casa del valencianisme i en punt de trobada per a tots els ciutadans de València i del món. Forjat amb el foc i la passió del nostre ADN, el nostre estadi serà el temple d'un sentiment transmès de pares a fills, de generació en generació, on més de 70.000 ànimes remorejaran càntics d'amor pel nostre escut. Un espai recorregut per la històrica séquia de Mestalla, on les nostres senyes d'identitat i la modernitat es troben per a dur l'experiència dels aficionats a un altre nivell. El nou Mestalla serà un recinte d'última generació, preparat per a poder ser seu de qualsevol partit de les màximes competicions internacionals. La nova casa del valencianisme estarà viva i plena d'activitats, per a poder gaudir d'ella de múltiples formes els 365 dies de l'any. Amb una arquitectura i concepte basats en la nostra forma de ser mediterrània, les balconades connectaran l'estadi amb la ciutat. Un lloc de referència i d'encontre que també comptarà amb una àmplia oferta de restauració i terrasses amb vistes privilegiades a l'estadi. Al nou Mestalla també s'ampliaran i milloraran les possibilitats i opcions de viure els encontres, adaptades per a que qualsevol aficionat puga triar la millor manera de sentir l'experiència de partit. I tot per a que, units com sempre, convertim el nostre temple en molt més que un estadi. En el nostre lloc al món que naix amb un compromís: honrar el nostre escut i este sentiment etern. Tots a una veu. Visca València! Amunt València! Benvinguts a casa.
2: VCF Radio, el cor de l'afició.

0: La salud valencianista a VCF Radio.
1: La Fundació et dona vida. Així comença la secció per a donar-vos consells perquè des dels integrants del cos mèdic que treballen així en l'Acadèmia del València vos donem consells de salut, d'higiene, consells en general interessants per a tots aquells pues, que teniu xiquets, que teniu família, que fan futbol així en l'Acadèmia del València o en qualsevol altra acadèmia i que bueno, pues, són de molta utilitat. L'altre dia seguirem parlant amb el doctor Álvaro Sala al respecte de primers auxilis, de circumstàncies que se poden donar en un camp de futbol quan estàs entrenant, quan estàs jugant i que bueno, pues no sempre n'hi ha un metge, no sempre n'hi ha un sanitari que te pugui ajudar a resoldre aquesta situació. Com era un camp tan ampli, digue, bueno, farem una segona part. Bueno, pues avui fem aquesta segona part parlant de primers auxilis. En este cas, avui qui ens acompanya és el doctor Juan Aliaga. Doctor, què tal, com està? Bona vesprada.
2: Hola, bona vesprada.
1: També fem rotacions dins dels metges de l'Acadèmia de València. Fent rotacions i avui li toca el tor a vostè, no? Està el doctor Álvaro Sala en una altra sèrie d'ocupacions, no?
2: Pues sí, sempre n'hi ha feina per tots.
1: Clar que sí. Bé, doctor, com comentàvem, primers auxilis. És un camp molt ample, fem avui una segona tanda, podríem fer fins i tot una tercera, una quarta.
2: Sí, segurament farem més, sí, perquè és un camp molt ampli i dit això, doncs, l'altre dia el meu company pues, va parlar un poquet de circumstàncies de les que ho codixen en molta freqüència i que són fàcils de controlar. I avui volíem donar un pas més enllà i parlar de circumstàncies un poquet més greus i parlar pues, de aquells traumatismes que afecten a la zona cervical i craneal.
1: Sí, ahí és veritat que n'hi ha més desconeixement. L'altre dia estiguem parlant pues, bueno, si te xorra el nas un poc de sang, si n'hi ha una ferida, una bambolla, bueno, cosetes que passen més en el dia a dia.
2: Efectivament.
1: Que està bé sempre, també recordar com s'ha de fer de forma correcta, però sí, efectivament, avui els temes que anem a tractar són de qüestions que poden pensar que n'hi ha major desconeixement de la gent. Així que anem a la primera de les preguntes, està vostè preparat?
2: Crec que sí.
1: Bueno, això com si fos un concurs. Bé, com diem, pues anem a la primera de les preguntes.
3: Soy Albert, ¿qué tengo que hacer si me doy un golpe en el cuello?
2: Bé, dins dels traumatismes de la zona alta, inclús el coll i el crani, evidentment tota la zona cervical és una zona en la que molts traumatismes poden tindre lloc. Poden tindre lloc traumatismes directes, per un colp, per una colzada, per una caiguda, però quasi sempre, sobretot els més greus, solen ser traumatismes indirectes per caigudes en posicions no adequades, sobretot les caigudes laterals o les caigudes en hiperflexió del coll.
1: La típica caiguda d'un futbolista que ha anat igual a buscar una pilota de cap, se desequilibra i cau a terra.
2: El desequilibri que cau en el coll o cau en el cap doblegant-se el coll.
1: Correcte.
2: Sí, efectivament. Entonces ahí n'hi ha una barreja de circumstàncies que poden agreujar i ser problema. I d'això és el que podrem ara pues, intentar fer un poquet de diferenciació.
1: Molt bé. Bueno, pues anem a endinsar-nos en este camp en el que puguen ser els colps al coll. I anem en la segona pregunta, també incidint, no?, com dic, en el que són aquesta sèrie de circumstàncies.
4: Hola, soc Marc. Volia saber quins signes són els que me fan veure a mi que un colp en el coll és greu.
2: Bé, sobretot el signe transcendental és la pèrdua de sensibilitat del cos des de la part de coll cap avall. És una circumstància molt greu, és molt evident i és fàcil de veure, però també n'hi ha variabilitats en aquesta sensació, entonces moltes vegades el que arriba primer, que és el que té que valorar aquesta circumstància, la gravetat de la situació, pues, té que estar pendent, sobretot, de les possibles canvis en la sensació que pot tindre bé en els braços o bé en les cames la persona que ha tingut un accident en l'afectació del coll.
1: Uh-huh. I com se pot saber aquesta variació que pugui haver? Que n'hi ha que fer,
2: són circumstàncies individuals. Normalment, quan tu... com persona normal acudixes, és possible que la persona el primer que te diga és que no noto les piernas o noto que los brazos tengo un hormigueo o... entonces lo que tendrían que intentar és sobretot quan el pacient està comunicant un problema d'estos, és intentar primer no mobilitzar-lo i després intentar tu realment comprovar que aquestes sensacions són realment diferents a les que podria tindre una persona normal, és a dir, tocar-li els braços, tocar-li les cames, comprovar que té sensació de que està notant-lo, i en el moment que tu com a persona no metge no tens una cosa que no està dins de lo normal, pues evidentment primer acudir a un metge i intentar immobilitzar el pacient.
1: Hem entrat precisament en algunes de les coses que venen en la següent pregunta, no? Que és precisament també vinculada en aquestes qüestions de quan tens un colp en el coll. Així que anem precisament ja en aquesta tercera pregunta.
5: Hola, soy Mateo. Quiero saber si me doy un golpe fuerte en el cuello, ¿qué puedo hacer?
2: Fundamental, immobilitzar el pacient, immobilitzar la zona cervical, intentar que no hi hagi cap mobilització d'aquesta zona. Si tenim a l'abast un collari cervical, seria ideal. Si no el tenim, pues, hem de buscar alguna circumstància que el puguem mobilitzar, o si no, un dels persones que estiguin en el nostre voltant fa de voluntari i que intenta immobilitzar des de baix del coll el cap, per mantenir-lo, que si n'hi ha que mobilitzar el pacient en una camilla, una persona té que estar dedicada simplement a que aquest coll no es menegi.
1: Per això és que està fent vostès col·locant-li les dues mans
2: efectivament
1: davall de l'esquena, justament,
2: baix de l'esquena, a gran del coll, i el
1: mantindre-lo rígid, no?
2: Intentant que la persona que està coordinant el coll sigui la coordinadora, intentant mobilitzar el pacient a la camilla sempre des de la direcció de la persona que està agarrant el coll, que és el que mana.
1: Així que, evidentment, sempre si hi haguera un colp que pugui ser greu, tractar de parlar o de avisar
2: evidentment, als sanitaris. Evidentment, els sanitaris que estiguin prop, si tenim, nosaltres tenim la sort de que quasi sempre que viatgem, pues, si no viatgem un metge, pues, viatgem un sanitari que ja està en, ja té una experiència important en aquest tipus de coses, i a partir d'ahí, pues, si n'hi ha que evacuar, pues, evacuar en les condicions de seguretat pel pacient lo més inflexibles possible.
1: Correcte, fent que el coll pues, no tinga, bueno, que es mantinga el més rígid possible i que no tinga una mobilitat.
2: En
1: els
2: Estats Units està, això està super, super pautat, i realment en un traumatisme cervical, encara que siga lleu, l'evacuació en una competició esportiva normalment és immediata. Ells tenen uns collerots especials que nosaltres també tenim en serveis d'urgències, ne tenim, i directament immobilitzen el pacient, i si l'enduguen, tinga o no tinga sensacions de parestèsia o paràlisis o falta de sensibilitat.
1: Següent pregunta, també parlem de colps i de traumatismes, en aquest cas canvien d'ubicació, ja no estem parlant de traumatismes en el coll.
6: Què he de fer i no he de fer quan me donen un fort colp al cap?
2: Vale, ara ja s'ha anat un poquet a la teula de l'organisme. Parlant exclusivament de lo que és un traumatisme craneal, bàsicament el que ens pot indicar la gravetat de la situació bàsicament és la consciència. És a dir, saber si el pacient en algun moment, des que ha tingut el colp, fins que nosaltres l'hem pogut atendre, o nosaltres o la persona que s'ha atès, ha perdut la consciència, i en el cas de que no l'has perdut o nosaltres no ho sapiguem, pues intentar parlar amb el pacient si està conscient. Si està conscient, lo important seria comprovar que la consciència no ve acompanyada d'una desorientació, és a dir, hi ha que saber realment si sap on està, si sap quin dia és, si sap el seu nom, és a dir, preguntar-li coses i preguntar-li molt seguit perquè ell estiga i nosaltres conscients de que realment no hi ha ningú problema. I després, altra circumstància que pot donar-nos una gravetat important és l'aparició d'hemorràgies per els qualsevol dels orificis craneals, que és evidentment un traumatisme molt greu. Nosaltres és difícil que el vegem en el nostre esport, perquè és una cosa que és més fàcil veure en un deport en molt més contacte o en un accident en deport de motor, aquest tipus de coses, però pot ocórrer.
1: Pot passar, pot arribar a ocórrer. Sí. També vinculat en aquest assumpte, en els traumatismes craneals, arriba la següent pregunta.
7: Hola, mira, me gustaría saber qué signos marcan cuando se dan un golpe en la cabeza a los niños, si son graves, si no.
2: Hemos de intentar comprobar que realmente el paciente no ha tenido ninguna alteración en la consciencia, ¿d'acord? Si realmente no ha habido una alteración en la consciencia, el traumatismo suele considerarse como leve y qualsevol traumatisme passa a ser un traumatisme de control domiciliari. Normalment, no, és un pas més allà, però si parlem per exemple d'un traumatisme dins d'un camp de futbol en el que estem nosaltres, si fem una valoració inicial i comprovem que és un traumatisme leve, després li donarem una fulla on li direm, mira, en casa tens que comprovar que no te passen ninguna d'aquestes coses.
1: Si t'has marejat o no t'has marejat en el sarte, sí, per exemple, no?
2: Si tens episodis de vòmits sense nàusea prèvia, si realment tens un dolor de cap mantingut i totes aquestes coses, o de repent notes que te mareges, totes aquestes són signes d'alarma, uh-huh, després d'un traumatisme, perquè moltes vegades, així com el coll, normalment són estructures nervioses en una estructura, diguem, mòbil, el cap és una estructura tancada i hi ha sintomatologia que apareix al cap del temps, sí, per hiperpressió, és a dir, si no una xicoteta hemorràgia que està augmentant la pressió en el crani, tu no lo veus, però a lo millor a les 2 hores està causant un problema. I per això se li diu que en 24 hores deuen estar tranquils, deuen de controlar-se aquestes coses i a partir d'ahí fer vida normal.
1: Molt bé. L'última pregunta, ja també vinculat en el tema dels traumatismes craneals.
8: Hola, soy Aaron y me pregunto qué tengo que evitar si me pego en la cabeza.
2: Sobretot, n'hi ha que intentar no llevar la importància a l'assumpte, val? Un traumatisme craneal sempre és una circumstància a la que n'hi ha que tindre compte, val? No se li pot dir, ah, tranquil, no passa res, això és un xichón, tranquil, no passa res, això ens ha passat a tots. Bé, doncs, però n'hi ha circumstàncies, sobretot al cap de les hores, que poden donar problemes, d'acord? Ens passa com en el coll, intentar, sobretot quan són traumatismes greus, immobilitzar la zona. Uh-huh. I si són traumatismes lleus que envies a casa, sempre aconsellem, i perquè està així escrit en els diaris, que si hi ha dolor de cap, intentar no donar medicació que puga alterar la coagulació de la sang, perquè la majoria de problemes greus dels traumatismes són les hemorràgies intracraneals, d'acord? Uh-huh. Aleshores, tu, si tens un traumatisme craneal, tens un xiquet que té un dolor de cap i li dones un Voltaren, un ibuprofeno, qualsevol medicació antiinflamatòria que té descrita dins de les seues efectes secundaris l'alteració de la coagulació, pues pots estar afavorint,
1: o una aspirina, per exemple, que s'anava abans, que fa que la sang siga més fluida.
2: Pues totes derivats de l'aspirina, tots ells tenen en major o menor medida aquesta, uh-huh, diguem, contraindicació en els traumatismes craneals. Aleshores, si tenim un dolor, hem de donar un paracetamol, que no afecta per res la coagulació, i el ximput, i ja està.
1: Pues perfecte. Pues bé, doctor, ahí queda l'explicació. Avui és veritat que era un tema un peliu, si voleu, més farragós, no tant del dia a dia com el dia que
2: s'ha allargat això.
1: Que no tant com el dia a dia, que estiguem parlant de, bueno, pues de com se tanyen les ungles, una altra sèrie de coses, però bueno, també poden passar en un camp de futbol, tindre traumatismes craneals o tindre traumatismes al coll. Interessant, com sempre, la selecció de la Fundació et dona vida, avui en companyia del doctor Aliaga. Un plaer, com sempre, doctor, que ens hagi acompanyat. Gràcies.
2: Gràcies a vosaltres.
9: Hola, soy Hugo Duro y si no te quieres perder mis goles, escucha la radio oficial del Valencia.
10: El Valencia Club de Fútbol Femenino juega el partido de vuelta de la semifinal del playoff de ascenso a Liga F. El domingo 17 de mayo, a las 12, en el Antonio Puchades contra el Club Deportivo Alba Fundación. Hazte con tus entradas desde 5 euros en valenciacf.com. La vostra veu, la nostra força. Junts, juntes, és possible.
11: ¿Qué significa tener espíritu Karok? Es llenar tu vida de kilómetros de experiencias, vivir miles de aventuras y que todas se conviertan en recuerdos de esos que jamás se olvidan. Y saber que cuando quieras, puedes empezar de nuevo. Skoda Karok. Ya sabes cuál es su espíritu. ¿Cuál es el tuyo?
12: Hola, soy Javi Navarro, jugador del Valencia Mestalla. Vive con emoción los partidos del filial en la radio oficial del club.

0: El partit de l'Acadèmia.
1: Bon dia, una vegada més assistem en l'Antonio Puigades, esta vegada per a contar-vos un partit un poquet diferent, i és que despedim la temporada del València-Mestalla en ese, en esa garantia d'estar la temporada que ve en segona RFEF, i ara diem hola a la competició més gran del futbol juvenil, la Copa de Campions, perquè el juvenil A, el nostre juvenil A de UG Rivera, ha guanyat la Lliga en 75 punts i ha classificat a esta Copa de Campions que tant ens agrada així, en el València Club de Futbol i la seva acadèmia. Primer que res, dir la meva veu és la de Vicent Burguete, però el més important són els que m'acompanyen avui, que sense ells no seria possible res. Ens escolteu perquè Carlos Sanchís està en el control tècnic, l'artista, el mític de la ràdio del València, el mític tècnic. I també al meu costat està avui Vicente Castro, entrenador del Cadeta. Bon dia, Vicente.
2: Hola, què tal? Buenos días.
1: Com estem?
2: Pues muy bien, aquí expectantes a ver el partido, que bueno, es un partido, como tú dices, es la competición más grande que hay en División de Honor. El año pasado ya nos fue muy bien y esperamos que este año nos falla igual o mejor.
1: Recordem que l'any passat el València de Óscar Sánchez, actual entrenador del València-Mestalla, va caure la final, primer, en quarts de final, en esta fase va eliminar al Barça en una remuntada espectacular, també en la Final Four, en les semifinals, es va carregar al Real Madrid, que venia de fer un any espectacular, i en la final caigueren contra el Betis que ha caigut en Lliga front al Granada, que ha guanyat per primera vegada en la seva història la Lliga, és a dir, és debutant en Copa de Campions. Vicente, per cert, parlant de lligues, el teu cadet està molt propet, està ahí primer contra segon, està ara mateix segons, ara mateix teniu el mateix punt que el Villarreal, encara que es veu en un punt menys, i la setmana que ve, gran cita per al cadet.
2: Bueno, pues sí, la verdad es que estamos ahí, es una liga, está siendo una liga muy disputada, y los chicos la verdad es que lo están haciendo fenomenal, y yo creo que se han ganado el derecho a soñar y a poder hacer una remontada, que estábamos ahí un poquito descolgados, pero bueno, nos hemos metido ahí ya, lo que tú dices. Prácticamente la semana que viene nos jugamos más de media liga. Tienen que venir a nuestro campo y bueno, pues a preparar bien la semana.

0: dormir. Rubi en el carril esquerre y la saga de centrales para Hugo Fernández y Iker Herrera, que va a debutar la última jornada en el Valencia Mestalla. Per davant, acompañándolos en la medular, están Aaron Mayol, Alin Gera y también en la mitja punta Jaume Durà, les bandes per a Marc Martínez, juvenil de primer any, i Jaume Durà, que també repetís en esta competició, ja la coneix. I a banda, Rodri Gamón en banda dreta i en punta Adrián Ochoa. Per part d'un Granada que ve en una baixa molt sensible, és el seu millor jugador pràcticament en quant a xifres, perquè està en el primer equip, de fet. Estan en porteria Carlos Guirao, defensa Diego Cosman, Puma, Morilla, Bullana, la medular per a Dylan Maza i Mario Jiménez, i en atac estan Enrique, Aitor i Owen. Recordatori, els nostres juvenils van guanyar la Lliga en 6 punts d'antelació, recordem, 75 punts el València, 69 el Llevant, i a més així en l'Antonio Puigades i, més millor dit, en Paterna, perquè no tots els partits, òbviament, se suben el Puigades, tenen unes marques espectaculars. Com a local, el nostre València, 43 de 45 punts ha fet en Lliga, 47 gols a favor, i solament en tot el campionat de Lliga, 4 gols en contra com a local. I ara li dona pas a Vicente Castro, però tot preparat per a que rode la pilota així en Antonio Puigades en estos quarts de final de la Copa de Campions. Recordem, és el primer partit i el àrbit José Manuel López del Comitè Valencià que va donar el punt i pita el principi de partit en estos quarts de final de Copa de Campions. Un València que intentarà viatjar a Granada, que per cert el partit de tornada és el pròxim dijous a les 7, coincidint en el primer equip, així que ja veurem la retransmissió en UFF Media. Recordem que també podeu veure, podeu escoltar, millor dit, podeu seguir els partits de l'Acadèmia a través de la 92.6 en l'FM i de la nostra web valenciacf.com i en la nostra aplicació. Ara actua el València Mestre de Granada, que es planta en la seua habitual ja 5-3-2, però un Granada, Vicente, que l'any passat ja va vindre així en Copa del Rei Juvenil, ens elimina en penaltis, però es recorde en 6 defenses.
1: Sí, sí, ellos yo creo que lo tienen claro, van a venir a que vaya el partido, a ver, que no pase nada durante el partido, si una defensa de 5, yo creo que van a jugar con 3 centrales, dos carreros, pero bueno, defensivamente van a ser un equipo seguramente fuerte. De hecho, la liga que han ganado no es una liga fácil, ¿eh? Es una liga, la liga andaluza es una liga que está el Betis, está el Sevilla, está el Córdoba, el Málaga, muy buenos equipos, y han ganado, recuerdo, al Betis que le metió 6 en la final al Barcelona, a la Copa del Rey.
0: Un Betis que ha anat volant des, segurament, les millors generacions que han estat mai en la cantera verdi blanca. I en Lliga, per a la gent que no ho sàpia, el Granada ha sumat 80 punts, sí, sí, i el Betis 80. És a dir, el
1: sí.
0: Granada ha sigut campió de Lliga. A més, en l'últim partit, en els últims minuts, per puro gol averats. I sí que és de veres que pues, van sumar 4 punts front al Betis en 2 partits, així que el Granada que va guanyar per primera vegada en la seva història. Vicente, imagina't en la motivació que van.
1: Sí, sí, correcto. Es un, ya te digo, yo creo que son escuelas que están haciendo muy bien las cosas estos últimos años. Nosotros yo creo que lo que tenemos que hacer es meterle mucha intensidad, mucho ritmo, sobre todo ritmo de balón, y al jugar ellos con 5 centrales es muy interesante las dos bandas que jueguen muy abiertos para ver si podemos separar al central del lateral y en el intervalo aprovecharlo, sobre todo de Marc Martínez, que eso lo lee muy bien. A ver, Rodri.
0: Sobre todo Rodri Gamón, que también chuga molt pegat a la línea de cal.
1: Y Chaume también, aunque se mete más por dentro, pero bueno.
0: De fet, yo creo que, Vicente, que una de las claus va a ser que tant Chaume com Marc van a estar intercambiant-se, tant
1: sí,
0: per fora
1: sí,
0: com
1: sí,
0: per
1: seguro,
0: dins.
1: Seguro.
0: Això pot generar espais en la defensa nazarí.
1: Seguro,
0: i
1: seguro.
0: A veure com es dona, però també un Granada que tàcticament és... s'ha nutrit prou perquè, encara que ara es vegem defendent en una 5-3-2, pues en atac utilicen una 4-3-3.
1: Sí, no, y aparte tienen dos jugadores muy poderosos, tanto el 9 como el 29 son jugadores, ya lo ves, el físico que tiene el 9, seguro que va a jugar, aunque tiene ahí un central como es Hugo, que está haciendo unas temporadas buenísimas.
0: Es muy bueno, Hugo Fernández
1: bueno,
0: en los duelos,
1: bueno. Mira,
0: sobre
1: cómo lo está ahí.
0: En els duels,
1: claro, lo que tiene que hacer un central.
0: Y hay que señalar que el número 10, Mario Jiménez, pues también es posiblement el jugador
1: més
0: fallara, que se complica. Alain que anava a rebutjar la pilota i finalment aplega el guardameta argentí en una jugada en la que la pilota anava a l'esquena de la defensa. Iker Herrera i Alain no se van a entendre bé i Alain al rebutjar el baló va a rebutjar, també va a pegar en Iker Herrera i la pilota que anava pa canis de la nostra porteria.

Eowen per doble partida. Pues això ha sigut tot, així anem volent contacte en la 92.6 FM, en la web del València i en la nostra aplicació, a les 4 i quart, 3 i quart, comencem la retransmissió. A les 4 i quart juga el primer equip en Sant Mamés front a l'Atlètic Club de Bilbao. A les 3 i quart pues, esperem així en un ratet per a començar la prèvia del que va ser l'Atlètic Club València Club de Futbol. Hasta ara, adeu.

0: cortar el Valencia en la medular, de nota profunda para Kempes, el recorte otra vez hacia Quique Wolf, vuelve a meter la pelota en el área, el golpeo, le cae otra vez a Kempes, ¡gol!
1: Baraja, Baraja, dice el área, Baraja, Baraja, Baraja, ¡gol! ¡Gol! Entra Vicente, dice el área, Vicente, gol. ¡Gol! El Valencia frente al doblete histórico. Baraja busca a Vicente, ahí está el pase, ahí está el pase para Vicente, BBB, ahí sigue Vicente, Vicente para Mista, Mista, Mista, Mista, la frontal para marcar, Mista, Mista, gol. ¡Gol! Final, final, final, animador final, Miracolina, final, final.
2: Se ha acabado.
1: ¡Venimos a ser campeón!
3: ¡Ya la tenemos, sí!
1: ¡Venga, ya está!
3: ¡Venga!
1: Ya está. ¡La Copa de Centenari!
4: Así comienza el partido del Valencia a VCF Radio.
1: Bona vesprada i benvinguts a este importantíssim partit que té avui. Así, el Valencia al Estadi de San Mamés, a la capital del Bocho, a Bilbao, davant l'Atleti de Bilbao, un partit que va començar en una horeta a les 4 i quart de la vesprada i és la primera gran final per la permanència que avui té el Valencia en este final de temporada i en estos 4 últims partits de Lliga que resten per disputar-se la permanència. Està molt cara, després de resultats d'esta jornada, el València a hores d'ara està a 2 punts del descens, després que ahir empataren l'Elx i l'Alavés, va guanyar el Sevilla a l'Espanyol, i a hores d'ara està empatant el Mallorca davant el Villarreal. Per això que és la primera final per la permanència que avui té el València, que necessita guanyar una victòria per assegurar quant abans aquests 42 punts que a priori i en principi te poden donar la permanència virtual, la tranquil·litat. I ja té que ser avui l'objectiu del València, o almenys empatar, o almenys rascar un punt, traure algo positiu de la catedral així davant l'Atlètic Bilbao per a no agreujar més ni complicar-se més la vida, la situació de cara als últims partits que té per davant el Valencià. Pues a veure si és de veres i el Valencià és capaç d'assaltar San Mamés, que fa molt de temps que no guanya un partit. Ara ho comentarem tot, perquè també el míster Carlos Corberán acaba de confirmar l'equip titular. N'hi han canvis, n'hi han novetats. 3 canvis concretament respecte a l'últim equip que va jugar en Mestalla davant l'Atleti de Madrid. Tornen la titularitat Xomert, Diego López i Hugo Duro, i se són les novetats, i se manté Pepe Lu en l'equip titular, però avui jugant de pivot defensiu en companyia de Guido Rodríguez. Este és l'11 que a les 4 i quart de la vesprada se va enfrontar a l'Atleti de Bilbao. La porteria, Stole Dimitrievski, encara que la novetat en la convocatòria després se ho comentarem, a tornar Julen Aguirrezabala, però Dimitrievski està en un molt bon moment i és el porter titular del València. Defensa, banda dreta per l'argentí Renzo Sarabia. Parella de centrals, com diem, una de les novetats. Torna el suís a la titularitat, Erai Xomert, que estarà acompanyat per César Tàrrega, pel d'Aldaya, la banda esquerra, per al de sempre, per al capità, per al de Pedreguer, per a José Luis Gallà. Centre el camp, doble pivot defensiu, l'argentí Guido Rodríguez, i ja diem, se manté en l'11 el de Denia, que venia jugant de central, però avui de pivot Pepe Lu per acompanyar a Guido Rodríguez. Les bandes per al sevillà Luis Rioja, i l'altra novetat, el guajín Diego López, la mitja punta ofenden Yasai en la davantera, va ser Javi Guerra, i dalt l'altra novetat, torna el madrileny, el golejador del València, Hugo Duro. Ixe és l'equip titular que s'enfrontarà a l'Atleti de Bilbao i des de ací te ho anem a contar des de la catedral, des de Sant Mamés, amb els estudis centrals. Avui estarem acompanyats per Vicent Burguete, pel nostre comentarista Ricardo Arias. Ja estem a punt, ja estem preparats per a esta jornada 35 de Lliga, diumenge 10 de maig, ací en Bilbao. De moment no plou, però fa no res, ha caigut una tromba d'aigua espectacular. Sembla que a partir d'ara ja no va ploure. Ja estem preparats i des d'ací te ho anem a contar en VCF Media Radio. Saludem ja en els estudis centrals José Malrein a la ciutat esportiva de Paterna, el nostre company Vicent Burguete. Vicent, què tal? Com estem?
2: Bona vesprada, Robi. Pues com estem? Pues nerviosos, però això sempre és bo perquè significa que hi ha algo en joc. Aixina que a veure si l'equip pot transmetre aquest sentiment de estar tant en joc al camp, a la xespa, i a veure si podem sumar els tres punts en un estadi complicat com és Sant Mamés.
1: Vicent Burguete, que ens ha contat este matí la derrota del juvenil, la ciutat esportiva de Paterna, d'Antonio Puigat, el juvenil que afrontava el partit de nada, d'esquarts de final de la Copa de Campions davant el Granada. Ha perdut 1-2, però queda la tornada el pròxim dijous en Granada, mentre hi ha vida i esperança, Vicent, eh?
2: Correcte, però primer que res, ara te parlo del juvenil, però mos agradaria des de l'equip de comunicació del València pues donar enhorabona al València Femení B, que ha pues, certificat l'ascens a segona federació en una golejada, Robi, en la ida, en la nada tornaren a guanyar pues, 7-0, i ara en Paterna avui, a les 11 i mitja, han guanyat 12-0.
1: És a dir pues que... Un ascens, evidentment, del filial del València Femení, dedicat, com no, perquè sempre va estar ahí el nostre Fernando Martín, l'entrenador d'eixe filial del València Femení, que el seu equip pues, ha aconseguit eixe ascens. Allà on estiga, Fernando Martín segur que estarà content i orgullós de veure a les seues jugadores com han aconseguit eixe ascens del filial. Dir també que el València Femení, que afrontava el partit de nada, les semifinals del play-off d'ascens davant l'Albacete, ha empatat 0-0, però bueno, el que hem dit, el juvenil i el València Femení, que encara queda la tornada, el juvenil en Granada i el València Femení així en el Puigades.
2: El dijous a les 7 és el juvenil coincidint en el primer equip en aquesta altra final, Robi, contra el Rayo Vallecano en Mestalla. Esperem que a aquesta final apleguem salvats o quasi tocant la salvació en la llema dels dits. I també, pues, el que deies, Robi, han perdut l'equip d'Euge Rivera, que aplegava un Granada debutant en la competició, però sí que és de veres que molt ben plantat en el camp i al final pues, és un equip molt defensiu, ha fet lo seu i dos que han tingut, Robi, dos que han anat pac a la porteria. El València, que encara té aquesta opció, aquesta bala, òbviament això és futbol i te pot passar, el València, que ha pogut marcar tres gols en l'últim compàs de final, és a dir, que per a gent que no ho ha vist, no està ni molt menys mort, ni molt menys. De fet, el València juvenil, que fa un molt bon futbol, té molts bons jugadors, una generació que ha guanyat tant en cadet les lligues com també les lligues de juvenil, Robi. Així que el dijous a les 7 tenim altra opció, estarem pendents així en UDF Media Radio per a contar-vos com li va el conjunt d'Uge Rivera, 1-2, és a dir, que en un 1-0 ja s'aniria a pròrroga, així que per afrontar aquesta Final Four que, en cas de guanyar, pues, ens enfrontaríem a l'Atlètic Club de Bilbao o al Real Madrid.
1: Bueno, pues anem a centrar-se ja en el partit que tenim per davant a les 4 i quarta d'esprada, així és Sant Mamés, este Atlètic Club de Bilbao davant el València, que ja ho hem dit en la nostra portada d'este partit. És un partit importantíssim, és la primera final per la permanència, la que li espera al València avui, així en Sant Mamés, perquè Vicent, en aquest moment estem a dos punts del descens, després de la victòria del Sevilla amb l'Espanyol, l'empat de l'Elx davant l'Alavés, està empatant amb el Mallorca davant el Villarreal. Lo que hem dit tota la setmana, n'hi ha que eixir a guanyar el partit, després ja veurem, però n'hi ha a aconseguir la victòria consiga, eh?
2: Sense tindre en compte el que fan els demés, si tu sumes 4 punts, 3-4 punts, estàs salvat. O sigui que, Robi, que empate l'Elx, o que perga l'Espanyol, o que guanyi el Sevilla, no me val, a mi me val que el València puga sumar els punts, no podem esperar de vespre a salvar-nos perquè si no acabes anant al clot, o sigui que l'equip que té ganes de per fi tornar a la senda de la victòria, després d'aquesta última derrota, el València a domicili, pues intentarà en un equip, en un estadi molt complicat, pues tornar a sumar els tres punts que t'aniries a 42 i pues quedarien per Baisteua 7 equips. Ara mateix el Llevant en 36 i Alavés en 37 estan en aquestes parcel·les de zona roja i per dalt de l'Alavés està el Girona en 38 i València, Elx i Espanyol i Mallorca en el pas momentani en 39.
1: Bueno, pues una final per la permanència a la que té avui el València. Anirem comentant a veure quan s'afegisca així a este partit en els comentaris Ricardo Arias. Però, Vicent, anem en l'11 del València, que com hem dit, presenta canvis, novetats, tres en concret respecte a l'equip que va jugar davant l'Atleti de Madrid. En el retorn de Schomert al centre de la defensa, el suís ja ha recuperat de la seva lesió que va batir davant l'Elx, pues titular avui en companyia de Tàrrega al centre de la defensa, en Renzo Sarabia i Gallà com a laterals, centre del camp també amb Pepelu que se manté però avui com a pidó defensiu acompanyant a Guido Rodríguez, passant Javi Guerra a la mitja punta per acompanyar a Hugo Duro, que s'ha tret les novetats, i Diego López, que també és novetat. Canvis els que fa Carlos Corberán respecte a l'equip que va jugar davant l'Atlètic de Madrid, buscant pues bueno, canviar algo, ser diferents en este partit, ja diem, per a guanyar o per a traure algo positiu.
2: Canvis de Carlos Corberán, sobretot apostant per ese mig del camp de tres jugadors, perquè l'Atlètic Club de Bilbao també té a tres, i a més, Robi, te tenc que dir que se ve un partit prou físic, perquè l'Atlètic Club partís en ese mig del camp de Jaureguizar, Oien Sancet i Rego, Oien Sancet en esa mitja punta, però Jaureguizar i Rego formen un doble pivot que pues tindrà que afrontar i enfrontar Guido i Pepelu, que també són dos jugadors de perfil més físic que tècnic, encara que els dos tenen bon manejo de peus, però va ser molt crucial, Robi, guanyar en mig del camp. Este partit, jo sincerament crec que, a pesar de que l'Atlètic té a Robert Navarro, Nico Williams, jugadors talentosos, tot va estar en el mig del camp, perquè primer Jaureguizar i Rego, en ese doble pivote per darrere de Sancet, van intentar guanyar tots els dos possibles en el mig del camp, i a banda també pues Sancet i Guruceta, un Guruceta que està molt bon nivell, van intentar anar canviant-se, fent permutes per a tenir espais que puguen aprofitar Nico i Robert Navarro. Així que, com te dic, Robi, esa alineació, sobretot la clau és, a banda de que Diego López i Guduro tornen a l'11 titular, pues ese miscamp de 3 de Guido Rodríguez, Pepelu i per davant un Javi Guerra que estarà més sol i esperem que tindrà pues més metres per davant. També, Robi, en el 11 inicial de l'Atlètic Club està Gerai, que ve després de no jugar pràcticament en tota la temporada. O sigui que també important que un davanter com Hugo Duro puga fer ahí seus estragos.
1: Sí, ara anirem analitzant en més detall, no? Jo crec que el plantejament, el pla de partit que prepara Carlos Corberán, però està clar, Guido Rodríguez i Pepelu, un doble pivot molt, molt defensiu, de força, de físic, de treball, per a que jugui més alliberat Javi Guerra fent la mitja punta acompanyant a Hugo Duro, tenint en compte el que està comentant Vicent. L'11 de l'Atleti de Bilbao, és un Atleti de Bilbao, que si estem parlant de la necessitat del València de traure algo positiu d'ací de Sant Mamés, que no va ser fàcil perquè no és ni el millor rival ni el millor escenari, perquè ells encara estan en la lluita per Europa, ja estan pues salvats, han aconseguit la permanència en els 44 punts que tenen, però està la sèptima plaça en joc, que estan empatats amb el Getafe, i aquest lloc donaria pues competició europea, i van a lluitar. Ells avui van a lluitar així en casa, en el Sant Mamés, tenen clar el pensament en Europa. Venen de guanyar a l'Alavés, i pues així no va afrontar el partit l'Atleti de Bilbao, que va formar en Unai Simón, l'internacional, en la porteria, en una defensa en Gorosabel en banda dreta, com lateral dreta, parella centrals per Emerick Laporte i Condit, la gran novetat, el capità Gerai, en Yuri per banda esquerra, i se centre del camp que parlava Vicent, pues de poderío físic per a Mikel Jaureguizar i Alejandro Rego, les bandes per a Nico Williams i Robert Navarro, la mitja punta per a Ollan Sánchez i dalt el golejador d'aquest equip, Gorka Guruceta. Ix és l'11 de l'Atleti de Bilbao, Vicent, que ja ho hem dit, ells pues, tenen a Iñaki Williams encara, a Unai Gómez, vull dir que també tenen banqueta, però va ser un partit, com hem dit, molt complicat i difícil que li espera al València. Per lo que se juga l'Atleti Bilbao, per lo que hem dit, així no guanyem des de fa molt de temps, 7 anys, temporada 2019. En aquell gol de Cheryshev. Bueno, pues han passat 7 anys. A veure si avui és el dia i són capaços de poder assaltar Sant Mamés.
2: Pues, a més, te vaig a donar unes estadístiques que, pues bueno, m'encantaria donar-te a tres, però també te dic, si dones de Mestalla i si nosaltres guanyant per prou, però te dono avui les de Sant Mamés, que és el lloc de l'escenari del partit d'avui. 90 partits històricament s'han disputat allí en Sant Mamés, 90 Atlètics Club València, per al club blanquinegre, 17 victòries, 22 empats i 51 derrotes. El resultat més repetit és un 1-1 fins a 22 vegades, Robi, i com has dit, no guanyem des de 2019. I te puc garantir, perquè a més tinc coneguts allí, i pues, bueno, al final, al llarg de la setmana vas parlant, que no donen el braç per aquests 3 punts. Vull dir, van a mort, van a per totes. De fet, algun optimista allí encara pensa que es pot alcançar el millor quart de Champions. Òbviament va ser quasi impossible, però per a que veig és que no miren pa cap baix i miren molt pa cap dalt. No tots miren a Champions, quasi ningú mira a Champions, però sí que és de veres que en aquesta final, en aquesta classificació del Rayo Vallecano, pues ara mateix ells tindrien Europa League, estan empatats en Getafe Real Societat, que òbviament anirà a Europa per via Copa, i Atlètic, i esos tres estan en 44 punts, el Celta en 50, però si guanyen avui, se ficarien a 3 de la sisena posició i pues, passarien momentàniament, de cara que siga, al Getafe, que està mateix ara en situació de Conference League.
1: Bueno, pues això és un dels afegits més, evidentment, que té este partit, el principal, el que se juga encara a l'Etiló, que és en estar en competició europea la pròxima temporada. Per això nosaltres tenim que fer un molt bon partit, oferir la nostra millor versió, ser més competitius que mai, perquè n'hi ha molt en joc. Ho comentava ahir en roda de premsa el míster Carlos Corberán. Tots en la València són conscients de la situació. Estem lluitant per la permanència i de la importància que té este partit.
3: El grupo es maduro, el grupo es consciente, sabemos la necesidad de sumar. Lo que hay que hacer es aprovecharla para conseguir nuestro mejor rendimiento y veamos veamos en cada partido un Valencia que se entrega en cuerpo y alma y que se deja la vida por conseguirlo.
1: Bueno, pues es el entrenador del Valencia, Carlos Corberán, donant-li màxima importància al partit de avui. Anem a saludar al nostre comentarista i embaixador Ricardo Arias, que ja està en els estudis centrals José Manuel Reina, la ciutat esportiva de Paterna. Don Ricardo Arias,
5: buenas tardes, ¿qué tal? ¿Cómo estem? ¿Qué tal? Muy bien. Expectantes.
1: Bueno, pues expectantes. Importantíssim, eh? La primera gran final per la permanència la tenim avui així, en Sant Mamés. Eh? Jo sí. Sé que tu has estat pendents de tots els resultats.
5: Sí, sí.
1: Tots, evidentment, estem pendents de resultats d'aquesta jornada.
5: Los tengo, los tengo.
1: Los tengo. Que no han acompanyat gens ni miqueta.
5: Desde hace dos semanas. Desde hace dos semanas los tengo aquí, en una planillita.
2: A veure, sí, sí, ha tret així el plano, ha tret així el mapa conceptual.
5: Esto es de la semana pasada.
2: Les cables de Ricardo Arias.
5: Malas puntuaciones.
2: Bueno, usted, Robi, si ho veixeres, si ho veixera la gent que s'està escoltant, fliparien. Perquè
5: cangrejero.
2: És així, no? Pero old school, no? Old school.
5: Bueno, es algo que se tiene a mano rápidamente y tampoco me caliento mucho la cabeza porque lo que sí que está claro es que todo esto no sirve de nada si tú haces las cosas bien y consigues el propósito de sumar puntos cuanto antes y salir de esta situación en la que nos hemos visto abocados, ¿no? Yo creo que todo depende de nosotros, de lo que hagamos y hoy es la primera de las ocasiones que tienes para enmendar un poco la situación en la que estamos.
1: Es que, buen comentar, evidentemente, mirem a la jornada, ahir guanya el Sevilla el Espanyol, empata l'Elx a la vez, está empatant el Mallorca, ¿no? Continúa empatant el Mallorca davant el Villarreal. La permanencia está més cara que mai, i anem a veure. Jo crec que en 42, sumant altra victòria, altre 3 punts, jo crec que pot estar, però alguns diuen que no, però bueno, jo crec que en 42 punts pot estar la permanència. Però bueno, Ricardo, com tu dius, depèn de nosaltres. Tenim, començant per avui, 4 finals per davant. I, bueno, pues avui és la primera d'elles.
5: Sí, desgraciadamente, llegar a esta situación, como los últimos 2 años, pues, de alguna manera, te ves forzado a hacer cosas a lo que no estás acostumbrado, ¿no? El verte en la obligación de tener que ganar sí o sí, para salir de una situación tan comprometida, tan difícil y por la que tan pocos jugadores han pasado, pues yo creo que es difícil, es muy complicado, jugar así es muy, muy, muy, muy difícil, pero bueno, son profesionales del fútbol, esto es, no deja de ser un partido de fútbol, son 11 contra 11, a no ser que el de negro o el de naranja o el de rosa quiera ser protagonista del partido. Y lo que tienes que hacer es dar lo mismo o hacer lo mismo o la intensidad que te meta el equipo contrario y después pues sacar tus armas a relucir. Yo creo que aquí no hay ningún misterio ya a estas alturas y faltando 4 partidos. Todos nos conocemos, todos se conocen, todos saben de las debilidades y de la fortaleza de cada equipo. Y lo que tú tienes que hacer es, como mínimo es... La exigencia, la necesidad, la profesionalidad y la honestidad, ¿no? Que tiene que saben perfectamente lo que nos estamos jugando. Y cuanto antes se demore, cuanto más rápido te alejes puntuando de esa situación en la que estamos, pues mucho mejor. Es la única solución, sí. Robbie, es la única solución.
1: No, si lo tenemos claro.
5: Es que por mucho que hablemos, Robbie, por mucho que hablemos de la situación, por mucho que analicemos las estadísticas, los partidos, los pronósticos, los que estar pendientes de los equipos contrarios, que es un sin vivir y es esto es una muerte y pasión todos los fines de semana, estar más pendientes de los otros partidos que del tuyo. Yo creo que lo que tenemos que hacer es centrarnos en que nosotros tenemos que dar, hasta donde podemos, tenemos que dar el apoyo a los que realmente juegan el partido. Y después que ellos tengan suerte, que sean profesionales, que sean honestos y que lo den todo en el terreno de juego. Porque si sale bien, pues fenomenal. Que no sale bien, pero que no se les pueda achacar nunca, que nos han dejado la vida en el intento.
1: Per això, avui és el primer partit de les 4 finals que li resten al València. I n'hi ha que afrontar el que hem dit, en aquesta ambició, en aquesta exigència de voler guanyar el partit, sabedors que no va ser fàcil, per tot el que hem dit, l'Atleti Lo se juga a Europa, este camp és complicadíssim, fa molt de temps que no guanyem, però t'està jugant en xoc la permanència, el salvar-te, perquè estàs a 2 punts del descens en estos moments. Pues, bueno, anem a veure si és... Si és de veres. Ricardo, l'equip titular, n'hi ha canvis, n'hi ha novetats, 3 respecte a l'equip que juga davant l'Atleti de Madrid, torna Xomert al centre de defensa en companyia de Tàrrega, Pepelu de pivot defensiu en Guido, Diego López i Guduro torna a la titularitat que se sembla a l'equip, com el veus?
5: Te he oído viniendo. Bien.
1: Pues dime què penses.
5: Pues pienso que... No sé, es que yo meterme en la cabeza de un entrenador es lo más complicado que hay en esta vida. Aparte de que todos somos entrenadores en un momento dado, pero meterse en la cabeza ahora de Carlos para de alguna manera hacer un equipo lo suficientemente competitivo para ganarle a un equipo tan complicado como es el Atleti en San Mamés, pues bueno, impera la lógica, la reaparición de Xomer. Se veía venir porque es un jugador que en los últimos partidos y en los últimos meses ha demostrado que se ha ganado un puesto como titular con las actuaciones que ha tenido, que ha estado fenomenal para mí, a mi entender, ha estado fenomenal, sin rayar al sobresaliente, pero ha sido un notable alto. La presencia una vez más de Pepelu acompañando a Guido, pues hasta incluso se puede considerar lógica, primero porque juegas en San Mamés y el equipo va a tener que trabajar mucho en el aspecto defensivo, y Pepelu ha demostrado que defensivamente es uno de los mejores que tiene el equipo. Después, ya a partir de ahí, el poner a tres jugadores como Luis, como Javi y como Diego, que es el único que de alguna manera sorprende por dejar en el banquillo a Ramazzani, que estaba siendo de los mejores del equipo, sin lugar a dudas, pues bueno, yo creo que incluye trabajo en el equipo, ayudas a los laterales y sobre todo pues tener a Javi por detrás de Hugo Duro, que le puede dar frescura, le puede dar llegada y bueno, que Javi se dedique única y exclusivamente pues a acabar y finalizar en esos metros en los que uno tiene que ser decisivo y donde a nosotros nos cuesta tanto llegar y materializar, ¿no? Yo creo que, bueno, la apuesta en un principio, pues vale, a mí me gusta, pero lo primero que hay que hacer es saber defender bien en ese campo, porque es un equipo que aun a pesar de que sigue utilizando las mismas armas de siempre, por mucho que cambien de entrenadores y de jugadores y de años, el Athletic Bilbao es un equipo que es muy fiel a su forma de jugar, ¿no? Sí, han ganado en técnica, han ganado en potencial en la plantilla, pero al final, fíjate cómo el Athletic, Vicente, es un equipo que siempre utiliza las bandas, siempre acaban jugando por bandas y centrando a punto de penalti. O sea, no sorprende a nadie, ¿no?
2: Y per això comentava jo antes que en el mig del camp va estar la clau, perquè sobretot les segones jugades, sí. Quan, com diu Ricardo, el gran Ricardo Arias, pues per les bandes, al final el Athletic Club acaba centrant i és on Ollán Sancet i Gorka Guruceta tenen molt de perill.
5: I a balón parado.
2: Oh, sí, sí, per supost, però sobretot Nico Williams i Robert Navarro, pues que busquen centrades i també, important, en el fet de que Gorosabel i Yuri siguin els laterals d'aquest Athletic Club, indica que Nico Williams i Robert Navarro segurament se tanquen més pacadins, és a dir, que l'Athletic Club acumularà més perdits del camp, i Yuri i Gorosabel són laterals llargs, o sigui que les entrades de Yuri, ja que estan molt atenta els rechaces, perquè Guido i Pepelu avui tenen ahí una feina prou clau, i òbviament també Javi Guerra. Per part de l'Athletic Club, a banda, pues, també volia comentar que pues, sí que és de veres que, si no, com estem comentant les seues virtuts, en centres laterals, en esta parella de la Portilleray, poden patir prou, sobretot per la banda de Gorosabel i per la banda de Yuri també, realment. Així que el València té que intentar pues, aixafar àrea el més possible i anar a la contra, que pues, tenim xos vells.
6: Bueno, pues ahora continuemos analizando el partido, pero acaba de decir el Valencia, el Athletic va a hacer el escalfamiento, la activación a mitja hora prácticamente para que comience el encontre, son las 4 menos cuart, a las 4 y cuart va a comenzar este partido, en ese 11 que venimos con Tambos en novetats, en cambis, en Dimitrievski en la portería, en Renzo Sarabia en banda dreta, en Targa y Xomer novetat, hoy al centro de defensa el suís que torna a la titularidad, i Gallà en banda esquerra, en un doble pivot, avui molt defensiu per argentí Guido Rodríguez i Pepelu, que se manté en l'11, però ja dient jugante pivot, les bandes per al Sevilla Luis Rioja, l'altra novetat el Guajín Diego López, Javi Guerra, com estem comentat, fent la mitja punta en llibertat de moviments, i dalt l'altra novetat torna el golejador del València, Hugo Duro. Podem escoltar ara el míster, a Carlos Corberà, en la prèvia del partit, parlant per als companys de Dazón.
7: Sí, nos acompaña ya Carlos Corberán, míster del Valencia. Míster, buenas tardes, lo primero.
8: ¿Qué tal? Buenas tardes.
7: Bueno, después del otro día, ese palo duro el partido contra el Atlético de Madrid, ¿cómo ha pasado la semana el grupo y sobre todo cómo están, cómo está el vestuario, sobre todo mentalmente?
8: Bueno, la verdad que una derrota siempre deja un sabor muy amargo en nosotros, nos responsabilizamos mucho, así que las semanas después de una derrota son semanas muy, muy exigentes para nosotros y al final, consciente de la situación, consciente de la exigencia y con ganas de competir y revertir ese último resultado.
7: ¿En qué ha trabajado para cambiarlo del otro día a esta semana? No sé si algo más mental, si más físico, ¿en qué se ha centrado el entrenador?
8: Al final es todo, porque el juego, dividirla o separar la emoción de lo táctico es imposible para competir, porque emocionalmente tienes que estar preparado para lo que un partido de la máxima en la élite supone, y tácticamente también, por supuesto, pues entender los partidos, porque si tú lo entiendes mejor, esas ganas que tú tienes de conseguir un resultado, pues entendiendo mejor el partido, jugándolo mejor, siempre te van a acercar más al objetivo que quieres.
7: Vimos varios cambios en el once, no juega Ramazzani, no juega Sadik, entra Guoduro, Diego López, Javi Guerra de enganche, también vuelve, ¿no?, al medio centro de Pepelu. ¿A qué se deben tantos cambios? ¿Qué es lo que ha preparado? ¿Qué busca?
8: Bueno, tres jugadores que entendemos que nos van a dar cosas. Al final, tan importantes son los que empiezan como los que acaban, y bueno, la idea es tener velocidad arriba, tener también control de juego. Sabemos que es un equipo que presiona mucho en el campo, que hace unas transiciones. Bueno, pues tener un equilibrio tanto en la propuesta inicial como al final tener un banquillo que sabemos que también nos puede dar muchas opciones.
7: Y hoy, además, en un escenario complicado como es San Mamés, que no se le ha dado del todo bien históricamente al Valencia, ¿qué espera, qué rival espera y cómo se le puede igual hacer daño?
8: Bueno, al final esperamos un partido de máxima intensidad, es como lo definiría yo, porque sabemos cómo, bueno, lo que se aprieta aquí, la afición, el ambiente que hay, esto es bonito y hay que aprovecharlo a favor nuestro, sabiendo que la máxima intensidad no va a ser solo por lo que haga el rival, sino también por lo que tenemos que proponer nosotros. Un rival que va a correr mucho, que corre mucho, pero también lo tenemos que hacer nosotros, así que dispuestos a competir con mucha intensidad en el partido que vamos a vivir.
7: Gracias, mister, que vaya muy bien.
8: Venga.
6: Carlos Corberán, però parlant per la prèvia per als companys de Dazón i parlant pues, també dels canvis que ha plantejat avui l'equip titular, buscant aquest equilibri. Parlava el míster en aquest centre del camp, que per a mi, ja ho han dit Ricardo i Vicente, un pivot molt defensiu, de treball, de sacrifici, de voler mantindre aquest equilibri ahí, per a parar un poc a l'Atleti de Bilbao i d'alta a sorprendre en Diego López, en Luis Rioja i Hugo Duro sempre ahí a, pues bueno, a buscant ixe gol, ser efectius.
2: També te dic, Robi, sí que és de veres que entenga Corberán en l'aspecte de pues, guardar-se un poquet de pólvora, però al final ha dit una frase molt important d'esta prèvia que tant compten els que comencen com els que acaben. I, de fet, durant un tram de la temporada a principi d'any, pues, a l'equip li va anar prou bé quan Rioja va empalmar uns partits, així des de la banqueta, que jugava 30-40 minuts, però era una arma arrojadiza, Robi. Així que pues, jo crec que tant Ugrinic com Ramazzani com Omar Sadik també estan per ahí, pues, Dan Yuma, Almeida i demés, però sobretot els jugadors que venien partint de la titularitat, Sadik, Ramazzani i Ugrinic, te poden donar un plus quan te faci falta el Sant Mamés, perquè el Sant Mamés el partit se te pot fer molt llarg. Així que crec que també no és gens mal guardar-se alguna bala, tenint en compte que Diego López, a lo millor és un jugador que te pot aportar més al llarg del partit que Ramazzani en aspecte físic, per exemple. Jo crec que Ramazzani té més impacte que Diego López en els últims 20 minuts, mitja hora, i a Ramazzani pues, pot ser, per exemple, o inclús Sadik, que des que està en el València este mercat d'hivern, a principi, de fet, era un agitador de partits. De fet, pues, alguns gols van a plegar per aquesta via, Robi. Jo crec que Ramazzani i Sadik van a ser una de les claus per a quan isquen des de la banqueta. Junts, fixa't que Corberán no fica a uno en el 11 i altre en la banqueta. Sap que hi ha connexió, sap que s'entenen de categoria, així que Ramazzani i Sadik des de la banqueta poden aportar moltíssim, i Ugrinic en el mig del camp, pues, jo crec que pot ser també molt clau quan falta pues, un poquet de múscul o un poquet inclús de carita, perquè no oblidem que Ugrinic és un jugador que per molt que siga un autèntic tanque, pues, és un jugador molt fino en els peus.
6: Ricardo Arias, tu què penses del pla de partit que ha plantejat el míster després del que ha comentat buscant, jo crec que ese equilibri defensiu, jo crec que per a parar tindre un poc controlat a l'Atleti de Bilbao en Guido i en Pepelu.
5: I con Luis i con Diego. Jo creo que el trabajo defensivo es fundamental. Yo creo que aguantar las embestidas de un Atleti que se va a salir desde el minuto uno a marcar, yo creo que es tarea fundamental de por lo menos de estos ocho jugadores, ¿no? De Sarabia, Tárrega, Somer, Gallá, Pepe, Luguido, Luis Rioja y Diego López. Yo creo que la apuesta de Diego en el once titular es primero para ayudar a Gaya y segundo porque, bueno, el trabajo incansable de Diego, no hay que reconocerlo ahora. Yo creo que de siempre, de toda la vida, el chaval es uno de los jugadores que más trabaja, tanto en ataque como en defensa. Por lo tanto, yo creo que está bien clara la apuesta de Carlos, ¿no? El mantener la portería a cero y después tratar de conseguir en salida sorprender a un Athletic que va a ser muy difícil. ¿Por qué de la desaparición de Ramazzani y de Sadi? Pues está bien claro, ¿no? Yo creo que ellos dos se entienden a la perfección. Es más, se buscan continuamente cuando tienen el balón, tanto uno como el otro. Y yo creo que el uno sin el otro en estos momentos, pues yo creo que estarían como un poquito huérfanos, ¿no?, dentro del campo. Aun a pesar de que me sorprende, ¿no?, me sorprende la apuesta de Diego por Ramazzani, ¿no?, porque sin lugar a dudas Ramazzani estaba siendo de lo mejorcito del equipo en los últimos partidos. Pero bueno, yo creo que impera en estos momentos y en este partido la seguridad defensiva por encima de un ataque alocado del equipo y sobre todo desordenado. Pero bueno, para eso está Javi, para eso está Javi, para eso está Guido, para eso está Pepelu, para que organicen, para que lleven a cabo pues la tarea que les corresponde, que es intentar llegar, hacer daño, crear ocasiones y sobre todo marcar. Yo creo que si no marcamos lo vamos a tener difícil en Bilbao.
6: Evidentment estem parlant de fer un partit molt serio, un molt bon partit. El rival te va exigir molt i tu tens que oferir la teua millor versió, perquè davant pues, vas a tindre a Nico Williams, a Sánchez, a Guruceta. Ja hem comentat el doble pivot també que col·loca Ernesto Valverde en Javier Eguizar i Rego. I precisament anem a escoltar a l'entrenador de l'Atleti de Bilbao, Ernesto Valverde, en els companys de Dazón.
7: Sí, estamos ya con el míster del Athletic Club, con Ernesto Valverde. Míster, buenas tardes.
9: Hola, buenas tardes.
7: Que hoy además le hacen un homenaje por esos 500 partidos con el Athletic Club, ahora además que se va acabando esa etapa. Penúltimo partido aquí en casa, ¿cómo está viviendo? Sé que no le gusta ser muy protagonista con ese homenaje, pero ¿cómo está viviendo, sobre todo estos últimos partidos, míster?
9: Bueno, pues con mucha intensidad porque nos estamos jugando mucho. El Alavés, logramos sacar la victoria y bueno, pues hoy tenemos una oportunidad aquí increíble de poder sumar otra victoria en casa con nuestro público. Sabemos que el Valencia está necesitado y ahora estos partidos pues puede pasar de todo, pero bueno, es nuestra oportunidad y tenemos que intentar aprovecharla.
7: Decía esa victoria, ¿no?, contra el Deportivo Alavés, que lo celebraban después mucho. No sé si siente también ahora al equipo un poco más relajado con esos 42 puntos. ¿Cómo ve al vestuario?
9: Bueno, tenemos 44 y no estamos relajados porque la liga es una liga extraña en la que hay muchos equipos en los que estamos muy juntos. Y bueno, y queremos desde luego mirar hacia arriba y para eso tenemos que ganar hoy. En el fondo, cuando parece que estás un poco tranquilo es cuando empiezas a perder. Entonces tenemos que estar muy focalizados en el partido de hoy, en esos tres puntos. Y desde luego, pues bueno, es cierto que el otro día dimos un paso importante ganando en Vitoria, pero todavía hay que dar más pasos y queremos hacerlos.
7: Ya le iba a quitar yo ahí dos puntos, corregimos.
9: Con lo que cuesta ganarlos.
7: 44. Hoy contra el Valencia, que como decían, con esa situación, ¿no?, clasificatoria también. Usted que lo conoce, ¿cómo ve esa situación que tiene el Valencia y también jugar contra ellos?
9: Bueno, realmente nos separan cinco puntos. Depende de lo que pase hoy, puede ser que sean dos o puede ser que sean ocho o podemos seguir igual. O sea, realmente, vuelvo a decir, las distancias entre los equipos no son excesivas, hay mucha igualdad y se ve en los marcadores, ¿no?, de la liga, que son todos muy muy igualados. Pues obviamente están quedando cada vez menos partidos, ahora ya cada punto vale muchísimo y el estar en esa situación, situaciones como la que estamos todos, al final pues te hace tener el sentido de la alerta muy muy acentuado, pues por
10: Securitas Direct es ahora Verizon.
7: ¿Por qué?
9: Bueno, pues porque lo habrá decidido el entrenador, ¿no? Me lo imagino.
7: Por eso le preguntamos a él. Bueno, muchísimas gracias, Ernesto.
9: Muy bien,
7: gracias. Que vaya muy bien.
6: A mí me escoltaría las declaraciones de Ernesto Valverde, Ricardo Arias, pues siguiente y yo, que ni molt menys estan relaxats, tenen 44 punts, estan salvats, han aconseguit la permanència, però que, bueno, tenen opcions de lluitar per Europa i així nos van a afrontar el partit de avui, ¿eh?
5: Sí, pero vamos a ver, es que es lógico que ellos piensen y actúen de esa manera. Cada uno busca su propio beneficio. Ellos están buscando, pues, la facilidad con que se ha puesto ahora el conseguir una plaza europea, ¿no? Con la parada de batalla el otro día, se ha conseguido la quinta plaza para la Champions y lógicamente se alarga o se prolonga un poquito más con otra para competiciones europeas. Sitio en el que nosotros deberíamos estar. Nosotros deberíamos estar luchando entre los 10, 12 primeros y estar ahí cerquita para ver si podíamos meter la cabeza. Pero bueno, tenemos que ser realistas y tenemos que luchar por otra cosa. Pero me parece bien, ¿no? Me parece perfecto. Lo que piensen, lo que digan, ellos que luchen por lo suyo, pero que nos permitan luchar a nosotros por lo nuestro también.
6: Nosotros de a hecho, lo nuestro.
5: De hecho, he estado en comunicación con un antiguo compañero que vive en Bilbao y sus raíces son del Atleti, que es John García, ¿no? Y lo primero que me ha dicho es que nosotros lo necesitamos. Digo, John, mira, vete un poquito por ahí de paseo a Nueva York y déjate de tonterías, que la necesidad, la auténtica necesidad la tenemos nosotros, no vosotros.
2: Es curioso.
6: China es.
2: Es curioso, Robi, perquè a mi m'ha passat lo mateix. Jo tinc també, de fet, tinc família en Bilbao i també, pues, allí, òbviament, d'anar i de més tinc amics, i un amic, un gran amic meu, que és de l'Atlètic, m'ha dit: Vicent, és que ens fa falta nosaltres i esos tres punts. I jo li he dit: Aitor, mira, millor deixa-ho estar perquè l'urgència important, com deia Arias, pues, és estar en primera divisió. Ell m'ha dit, m'ha contestat: bueno, ja sumareu els tres punts altre dia, però no, teniu que sumar avui en Sant Mamés. Així que veurem com es desenvolupa el partit. Això sí, Robi, durant tota la setmana he encontrat així en l'informatiu que l'Atlètic Club havia fet un, pues, bueno, havia cridat a l'afició per a que anara a Sant Mamés. Tu estàs allí, nosaltres, clar, estem des de l'estudi central, però tu, que olores la xespa, estàs allí olorant l'ambient, com és l'ambient ara mateix allà a Sant Mamés?
6: Pues estem a un quart d'hora, encara falta per entrar molta gent, perquè a partir de les 4 molta gent està acabant de dinar, però així, evidentment, sempre n'hi ha una molt bona entrada. Este estadi té una capacitat per a 53.000 aficionats i encara queda per entrar, pues, molta gent, perquè dic, pues, estarà acabant de
5: dinar. Ahí sempre esperen al final, Rui.
6: Però per això t'he dit que ple va estar.
5: Ahí és com aquí en Mestalla.
6: Però bueno, vos puc contar ja que estem veient ja en eixa graderia visitantes més de 300 aficionats valencianistes que han vingut, que s'han desplaçat, pues, per carretera, a tres en tren, fent conforme han pogut, a Siebleó, per estar al costat de l'equip, i ahir també, pues, estem veient-los en eixa graderia visitant per estar al costat de l'equip sempre en un moment, pues, molt important, com és el que s'està jugant el València en este final de temporada per la permanència. Anem a escoltar, perquè esta setmana també han passat per l'informatiu del València, pues, dos grans en la història del València, dos grans jugadors, com són Pep Claramunt, Miguel Tendillo, ambaixador del València, parlant de la importància que tenia este partit i d'aconseguir quant abans aquests 42 punts.
11: Hay que estar pensant de que quant antes l'equip estiga fora d'aquest perill, que és immediat, que està damunt, però hi ha que eixir d'ell lo antes possible, i això és el que hi ha que pensar, que si se pot fer ja este dijous, o sea, esta setmana en Bilbao, no esperar al partit del Rayo Vallecano en casa, o sea, lo antes hay que solucionar la papeleta, y cuanto antes se solucione, todo el mundo estará más tranquilo.
12: Y cuanto antes se pueda traer a algún punto, pues mejor, porque después dejarse las cosas para el final es...

0: Bueno, yo me adhiero a las palabras de, creo que son las voces que se oyen, aun a pesar de que dicen lo que siente todo el mundo y lo que piensa y lo que queremos todo el mundo. Ojalá las peticiones de ambos pues se vean reflejadas ahora en el campo, ¿no? Yo creo que aquí lo único que vale es el resultado, el jugar bien, el marcar goles, pero sobre todo correr, dejarte el alma, porque si en realidad quieres este club, quieres respetar esta historia, tienes que demostrarlo, lo tienes que demostrar en el campo, no delante de los micrófonos, ni en entrevistas, ni en los entrenamientos, ni en los viajes, ni en los hoteles, ni en nada. Tienes que demostrarlo ahora, en una hora y media, hora 50 minutos que dura el partido. Yo creo que aquí no hay más excusa que esa, Rubí.
1: Sí, a guanyar, eixir a guanyar, anar per la victòria, i quant abans puguem aconseguir aquests 42 punts, que sembla pot donar-hi en la permanència, encara que alguns diuen que no seria suficient, però veurem, perquè està tot molt apretat. Mira, acaba d'empatar el Mallorca davant el Villarreal, el Mallorca que també se col·loca en 39 punts, i en 39 punts estan Mallorca, Espanyol, Elx i València, i encara falta per jugar el Girona. En aquest moment marca el descens l'Alavés en 37 punts, a 2, ja dic que pues, n'hi ha 1, 2, 3, 4 equips a 2 punts. Pues ja dic, la permanència va estar més cara que mai. Ha empatat el Mallorca davant el Villarreal, però ahir ja ho hem comentat, li va guanyar el Sevilla a l'Espanyol, va empatar l'Elx davant l'Alavés, i bueno, encara té que jugar el crec que és demà, no? Quan juga el Girona davant el Rayo Vallecano.
2: I bueno, correcte, pues, sí.
0: Así es.
1: Nosaltres a lo nostre, i ja ho hem dit, a tractar de guanyar este partit, que no va ser fàcil, que va ser un partit molt complicat, el que ens espera així a l'estadi de Sant Mamés, però, evidentment, avui la necessitat és màxima, i estem parlant de la permanència, de la salvació, de guanyar per aconseguir aquests 40 punts, o almenys empatar. Després quedarà el partit del dijous en Mestalla davant el Rayo Vallecano, però ojalà avui puguem pues, aconseguir la victòria, que seria pues, importantíssima, per lo que hem dit, però no arribar més apurats, una situació molt més complicada als tres últims partits de Lliga que restarien per disputar-se. Dijous en Mestalla davant el Rayo Vallecano, diumenge a Noeta davant la Real Societat i l'últim partit de Lliga davant el Barça. Bueno, pues està finalitzant ja l'activació, l'escalfament dels jugadors del València, que ja se van retirant cap al vestidor per a que comence este important partit del València Atlètic de Bilbao, València, que tenim a contar des d'ací, des de la catedral, des de Sant Mamés i des dels estudis centrals, José Manuel Reina de la Ciutat Esportiva de Paterna, Ricardo Arias, Vicent Burguete i servidor que es parla.
3: Hola, soy Hugo Duro, escucha todos los partidos en la radio oficial del club.
4: El Valencia Club de Fútbol Femenino juega el partido de vuelta de la semifinal del playoff de ascenso a Liga F. El domingo 17 de mayo, a las 12, en el Antonio Puchades contra el Club Deportivo Alba Fundación. Hazte con tus entradas desde 5 euros en valenciacf.com. La vostra veu, la nostra força. Junts, juntes, és possible.
5: Un nuevo amanecer sobre el Mediterráneo. Inunda de naranja nuestra tierra. Esa que nos ha visto nacer. Forjar nuestra identidad y proyectar nuestro futuro. Caminos compartidos por una unión única. La de dos iconos que comparten su ADN. Siendo embajadores de nuestra identidad en todo el mundo. Sin olvidar nuestras raíces y a todos los que nos rodean. Dando lo mejor de nosotros. Unidos. Tots a una veu. Porque somos una tierra.

0: de esfuerzo, de sentimiento, de orgullo. Una tierra mediterránea que ve cómo este sentimiento, unión y pasión compartidas van a seguir escribiendo juntos su historia. Amunt Valencia. Amunt TM. ¿Tenías pensado apuntarte al campus de verano del Valencia Club de Fútbol y aún no lo has hecho? ¡Date prisa! ¡Últimas plazas! Si tienes entre 6 y 16 años, puedes apuntarte y consultar toda la información de fechas, precios, edades en la web campusvalenciacf.com. ¡Date prisa! ¡Últimas plazas! ¿Quieres asegurar la mejor butaca en el Nou Mestalla? El Valencia Club de Fútbol ya ha puesto a la venta los asientos Hospitality de nuestro nuevo estadio. Descubre una nueva forma de vivir el fútbol, tanto para particulares como para empresas. Asientos Premium, catering incluido antes, durante y después del partido, zonas exclusivas de networking y experiencias únicas durante todo el año. Si quieres más información, visita la web de Hospitality Nou Mestalla o reserva tu cita en el Experience Center y elige ya tu lugar en el nuevo hogar del valencianismo. Comuniones Valencia Club de Fútbol 2026. Los primeros 50 niños y niñas que realicen su lista de comunión en las tiendas del Valencia Club de Fútbol vivirán una experiencia increíble en el césped de Mestalla. ¿En qué consiste? Tour privado por el estadio de Mestalla. Ver la llegada de los jugadores desde un lugar especial y privado. Almuerzo o merienda en la Kids Zone de Mestalla según horario del partido. Disfrutar del calentamiento de los jugadores desde la banda. Realizar el pasillo a los jugadores a la salida al campo. Foto inolvidable con el 11 inicial en el césped de Mestalla. Y vivir en Mestalla un partido del Valencia Club de Fútbol. Promoción limitada a las 50 primeras listas de comunión que se realicen en las tiendas oficiales del Valencia Club de Fútbol por un importe superior a 500 euros.
1: Todo empieza en silencio. Antes de rugir, hay que prepararse. Porque la precisión no se improvisa. Se ajusta. Se entrena. Se pule cada detalle hasta que responde con solo pensarlo. La agilidad, la potencia, la fiabilidad no son solo palabras. Son el resultado de un proceso, un compromiso. Ya sea en la carretera o en Mestalla, hay que estar listos para reaccionar en el momento justo. Nada nos mueve sin una idea clara. Seguir adelante, siempre. Skoda y Valencia Club de Fútbol. Una misma ambición.
0: El Nou Mestalla. Una experiencia que va más allá del fútbol. Un escenario donde la imagen, la luz y la tecnología se unen para crear un espectáculo único. Un ambiente que transforma cada partido y evento en una vivencia inmersiva y una experiencia audiovisual sin límites. Un proyecto ambicioso, diseñado para ser el estadio del futuro y referencia mundial en deporte y entretenimiento. El Valencia Club de Fútbol y Max Amaze llevan la pasión al siguiente nivel. Bienvenidos al futuro. Bienvenidos al Nou Mestalla.
2: ¿Necesitas un seguro para tu coche, moto o furgoneta? ¿Y solo para unos días? Con Muévete por Días lo tienes fácil. Tendrás la cobertura obligatoria los días que necesites y lo podrás contratar 100% online. Porque con Muévete por Días solo pagas por lo que necesitas. Así de sencillo. Entra en muévetepordias.com y contrata ya.
3: ¡Arranca el partido! Fritos pasa a Pérez. Se va Pérez. Se desmarca Fritos. Consigue enviar la pelota al tacón de Pérez. Aparece de nuevo Fritos. Prepara el centro. No hay fuera de juego. Chuta Pérez. ¡Gol! ¡De Fritos Pérez! Las patatas del deporte valenciano.
0: Conéctate al sentimiento. Conéctat a VCF Media Radio. Conéctat al 92.6 FM.
4: Cinc minuts per a que siguin les 4 i quart de la vesprada i comença este partit Atleti Bilbao València, jornada 35 de la Lliga en este diumenge 10 de maig en esta primera final, com estem contant, primera gran final que té el València per la permanència. A dos punts està el València del descens en un quadruple empat que n'hi ara en la part baixa de la taula de la classificació, 39 punts, 4 equips després de l'empat del Mallorca davant el Villarreal, l'empat ahir també de l'Elche Laves i el Sevilla, que li va guanyar a l'Espanyol, que en aquest moment té 40 punts el Sevilla. Ho hem dit, guanyar és importantíssim, o almenys puntuar, per a no complicar-se més la vida, la situació, i agreujar més la cosa del que ja està, en este final de temporada, no? En els quatre partits que resten per disputar-se, començant per este. Pues a veure si és de veres. Ja ho hem dit, no és el millor escenari, no és el millor rival, però evidentment la necessitat mana, i el València ha dit que se juga molt. Per cert, no ho hem comentat i me pareix important. La convocatòria, una convocatòria al València, perquè així estan pues, els jugadors que estan lesionats, Fulquier, Lucas Beltrán i Thierry, que no poden jugar i que han viatjat en l'equip per allò de estar tots units en un moment de dificultat, de fer pinya en esta lluita per la permanència. Han vingut, ja dic, Fulquier, Thierry i Lucas Beltrán. La gran novetat de la convocatòria és Julen Aguirre-Zabala, el porter 6 per a l'Etiloc, que ja està recuperat, que avui va estar en la banqueta, que així se li té molt de carinyo, però és molt significatiu, ja dic, que hagin vingut Thierry, Fulquier i Lucas Beltrán lesionats i que no van a jugar este partit, per lo que hem dit, per la importància que té el partit d'avui, d'estar més units que mai. Pues a veure si és de veres i el València és capaç, ja dic, d'assaltar Sant Mamés, que així no ho guanyem des de fa 7 anys, temporada 2019-01. Gol de Cheryshev. L'hem passat així per Guerem, 1-0 en el gol d'Àlex Berenguer. Fa dos temporades empatàrem 2-2 en els gols de Fran Pérez i Hugo Duro. En la primera volta en Mestalla guanyarem el partit 2-0 en els gols de Santa Maria i Hugo Duro. Pues a veure si avui també en este partit de la segona volta la Lliga del València és capaç també d'aconseguir la victòria, sumar aquests 42 punts que jo crec que ens donarien molta tranquil·litat i crec que la permanència virtual. Tot ho anem a contar des d'ací, des de l'estadi de Sant Mamés, on està ja tot preparat per a que isquen els jugadors al terreny de xoc. Ahí està el nostre València, que avui va jugar completament de blanc, com li agrada al nostre ambaixador i comentarista Ricardo Arias. Camiseta blanca Puma, pantaló blanc, calces blanques. Ahí está el nostre Vallenci ya sobre el terreny de xoc de l'estadi de Sant Mamés. Anem amb les alineacions del partit. Este és l'11 del València, que ja diem, vol guanyar un partit importantíssim, o almenys puntuar, traure algo positiu. En la porteria, el de Macedònia està en un molt bon moment, Stole Dimitrievski. En defensa, banda dreta per argentí, Renzo Sarabia. Parella de central, el d'Aldaya, César Tàrrega. I la primera gran novetat, torna la titularitat. El suís era Ixomert, la banda esquerra per al de sempre. Per al capità, per al de Pedreguer, José Luis Gallà. Un centre de canvi, un doble pivot molt defensiu en l'argentí Guido Rodríguez, i en Pepelu el de Denia, que se manté en l'equip titular acompanyant avui a Guido Rodríguez. Les bandes per al Sevilla, Luis Rioja, i l'altra novetat, Diego López. Mitja punta en llibertat de moviments per a Javi Guerra, i de l'altra gran novetat, el golejador d'este València, Hugo Duro. Cuando así el estadio Sant Mamés acaba de desplegar una pancarta, un tifo de suport de reconocimiento al Chingurri Valverde, Ernesto Valverde, pel seu 500 partits en l'Athletic Bilbao, será l'última temporada del Chingurri Valverde. Y ahí está esa pancarta y ese tifo en un de les graderies del estadio de Sant Mamés. Anem ara en l'Athletic Bilbao, l'equip titular. Que va a formar en Unai Simón la portería, en defensa Gorosabel, banda dreta, la portillera, y la gran novedad, el capità, que torna a jugar después de fa molt de temps, en Yuri en banda esquerra, Jaureguizar y Rego en el doble pivote. Robert Navarro y Nico Williams, el Swan de Sanzet Micha Punta y Dalt Gorka Guruzeta. Chiulará este partido el madrileño Miguel Ángel Ortiz Arias. Va a pitar este mateix partit en Mestalla en la primera volta. Que va a guanyar el València, com m'estan recordant, 2-0. I amb este àrbitre el València no ha perdut esta temporada. Tres partits, dos victòries davant l'Atleti de Bilbao i en el camp del Llevant, i un empat davant l'Elx. Pues a veure si també Ortiz Arias avui ens dona sort, que estarà acompanyat pel VAR, per Martín González. Tot està preparat així a l'estadi de Sant Mamés, desplegant-se ixa pancarta. I també en reconeixement a Ernesto Valverde, a 500 partits, ha posat tota la plantilla, tot el cos tècnic. Ells ja s'estan acomiadant d'este entrenador que ha donat pues, moltes vesprades i nits de glòria a l'Atleti Bilbao. En el seu dia també entrenador del València. Tot està preparat així en l'estadi de Sant Mamés. Així te ho anem a contar en UCF Ràdio. Pots escoltar-nos, ja saps, te connectes a l'app, a la web del València, des de qualsevol part del món, i ahí, per la ràdio avui, pots escoltar-nos. També per la FM, la ràdio convencional de tota la vida, 92.6 de la FM, les nostres emissores col·laboradores, que són moltes també les que ja estan connectades. Avui el partit és televisat per Dazón, no tindrem opció d'àudio, però bueno, ahí anem a estar per a tots els aficionats del València, del tot el món, que avui van a estar pendents d'este partit importantíssim entre l'Atleti de Bilbao i València. Tot està preparat, vinga, ja ho hem dit en la prèvia, n'hi ha molt el xoc, la necessitat és màxima per al València, s'està jugant la permanència, és la primera gran final, i així te ho anem a contar. Ahí estan els més de 300 aficionats valencianistes en un estadi Sant Mamés que ja està pràcticament ple, com vos dia, perquè així caben 53.000, i ahí està ple Sant Mamés. Comença el partit, vinga València, a per ells, sense por, a per la victòria. Ahí ja està el primer baló que tocava en moviment, que volia jugar-la ahí Diego López. Ahí està el Joaquín combinant en Hugo Duro. Les dues novetats guanyen el València, passe per a Javi Guerra, no ha pogut arribar Javi Guerra, ojo que ni una caiguda. Ni una caiguda ahí, ha chocat ahí, es Hugo Duro, Diego López que para el choc, Hugo cree que es Hugo Duro, y es también Laporte, es que han caigut, es que han chocat ahí el central de Atleti Bilbao y el davanter del València, Hugo Duro. No ves comenzar el partit, 30 segons.
5: Sí, un Atleti Club que es ficarà molt fort en el seu camp i intentarà per...
6: Està sangrando, eh?
5: Intentarà per tota, bueno, per tots els 100 mitjans guanyar els duels, Robi, perquè l'Atlètic Club pues, és un equip de segones jugades, també, òbviament, de sobre el valor, i atenció, perquè el xoc...
6: Le mete el codo.
5: En televisió es veu que el codo impacta en la cara de Hugo Duro, i Ricardo Ares ha vist de sang.
6: Yo le he visto que estava sangrando por la nariz,
5: Pues ahora, bueno, pues Duro,
4: el xoc se remanpren así en... L'està de Sant Mamés i la pilota que la torna a ficar en moviment el València. La pilota ahí que la vol jugar l'Atleti Bilbao. Apareix bé Diego López per recuperar aquesta pilota. Avui és important, sí, guanyar el duel, ser intenso, ser més competitiu que mai, fer un partit molt serio, oferir la nostra millor versió. Això és el que avui té que fer el València en este partit davant l'Atleti Bilbao. Quan juga Dimitrievski, baló llarg per a Diego López, la juga Hugo Duro, la volia jugar a Hugo Duro, baló que perd ahí i recupera l'Atleti Bilbao, la trau en ells, la trau Alejandro Rego, avui una de les novetats, Rego en l'Atleti Bilbao en companyia Jaureguizar, quan li ha fet una falta Hugo Duro, i l'ha xiulat l'àrbitre del partit, el madrileny Miguel Ángel
6: Ortiz Arias. Y era ahí, hacía mucho tiempo que no aparecía por las alineaciones del Atleti,
5: Bueno, va a tornar en la última jornada, però sí que és de veres que en tot l'any ha jugat, si no em falla la memòria, tres partits en l'Atleti Club, sí. O sigui que pues recordem que és un jugador que va estar sancionat per, bueno, pues se va detectar estoncias de doping, però realment ell diu que és per un fàrmac que ell prenia perquè ha superat inclús en dues ocasions un càncer testicular. Així que Pogeray, que va a veure altra vegada, va a tornar contra Atleti, que, bueno, sí que de veres que en el mes d'abril pues, se va a jugar Getafe, després de cansar afrontar el Villarreal, torna Osasuna, va un partit sí, un partit no.
7: Bueno, pues ahí está jugando la Atleti Bilbao, Nico Williams, le ha llevado la pilota, muy bien, Renzo Sarabia, ni se disputa, abre el balón que se la emporta Hugo Duro, juga Hugo Duro buscando a Javi Guerra, ahora le ha llevado la pilota Robert Navarro, Javi Guerra, contra Colpeix Atleti Bilbao, Perill, en banda esquerra, se la porta Nico Williams, ojo que es va la tàrrega, Nico Williams que vol centrar, ha aparegut ahí Pepelu en la ajuda defensiva, ve Pepelu ahí al tall perquè Nico Williams, després de que es varara, César Tàrrega havia guanyat la posició, se disposava a centrar, però ha estat oportuníssim pues... Pepelu per enviar a córner
6: i sí,
7: sa
6: sí.
7: primera internada de Nico Williams.
6: Sí, sí, ha estat molt atento, sobretot per cobrir-li les espaldes a Tàrrega en un moment difícil.
7: Ojo al balo parat. Córner per a Leti Bilbao, va treure Nico Williams, atensa i a les marques, que no n'hi ha gent desajustos defensius. Balo que n'hi ha que treure-lo. L'ha tret finalment Luis Rioja, allunyant-lo de la seva àrea. Era que juga ya el Atleti Bilbao, pero Unai Simón que hizo completamente la seva portería. El porter basque era ficar la pilota movimiento en estos primeros minutos. Cuatro se van a cumplir de la primera parte, así en Samamés, 0-0 marcador. Ahí volía a jugar el Atleti Bilbao, recupera la pelota al Valencia, ve Pepelu. Pepelu con Dima acompañante a Guido Rodríguez en ese doble pivot defensivo de treball, de sacrificio, el de Deni el argentí. Ojo que ve la pilota a Guido. La ha perdido y la recupera Robert Navarro, buscando el pase para Gorosabel. Gorosabel, ahí la pasada para Sancet. Ahora en la disputa está Guido Rodríguez, cao Guido. El balón es para Leti de Bilbao. Pero anima a Bore porque ahora el árbitro para el shock. Y el servicio de banda es para Leti de Bilbao. Se había hecho mal Guido Rodríguez, pero el servicio de banda es para Leti de Bilbao, que ya fica la pilota en movimiento. El balón de Yuri, buscando a Nico Williams. Nico Williams, fans de les Segues. Ahí reclama una falta. Y es falta. La falta ahí que le han fet a Nico Williams. Quan se n'anava l'extrem internacional de l'Atleti Bilbao. En ixa disputa, avui va tindre faena Renzo Sarabia. Ojo, ixe balón que filtren ahí. Buscando a Guruceta, Nico Williams, arrere. València se tanca ahí. Ahí defensivament, avui n'hi ha que estar molt serios, molt ferms, ser molt contundents, no desajustar-se defensivament.
6: La verdad es que con la presencia de Renzo Sarabia, yo creo que sin lugar a dudas es el mejor defensa-defensa que ha estado ocupando ese puesto muy por encima de Thierry y de Fulquier. Es más defensa.
7: Ojo, ahora que se hace mal Diego López. Se hace mal Diego López en esa disputa en Yuri. Se tira a tierra Diego López. Le ha pegado una manotada a Yuri o algo. Y el árbitro que para el choque. Porque Diego Sena está a tierra.
6: Y el auxiliar está ahí al lado y no lo ve.
7: Pues cree que no ni a res, ¿eh?
5: Yo hasta Yuri de mana. Hasta Yuri de mana.
7: Le dice al Brás. Le dice al Brás Yuri.
6: No, deja, això, le pero... deja, no, le pega manotazo, ¿eh?
7: Pues Larry Drew sigan y no va a pasar res.
6: Le pega
7: y el
6: manotazo.
7: Show continúa. La pilota para Leti Bilbao. Balón ya, buscando a Nico Williams. Ahí está Renzo Sarabia. Cao Renzo Sarabia, se la aporta Nico Williams. Falta. Sí, falta, falta, sí. Cara que protesten así, pero es falta. Porque le ha ganado la posición Nico Williams a Renzo Sarabia en una falta clara. Pero eso la pitat Ortiz Arias, el colegial madrileño. La falta de Nico sobre Renzo Sarabia.
5: Y un Renzo Sarabia que avui té papereta complicada, perquè se té que enfrontar a Nico Williams.
6: I per primera vez.
5: Exacte. Arias mencionava fa no res a Dimitri Fulquier. Jo recordo un partit en Mestalla que Nico Williams no va tindre res a fer contra Dimitri Fulquier. De veres, un partit espectacular. A més, va coincidir un mes en el que jugaren contra Madrid i Atlètic i Fulquier va secar a Vinicius y a Nico Williams, pero Sarabia, que con Bella Ricardo pues está rendiendo a un nivel, yo diría que muy notable desde que va a plegar. No es fácil a plegar casi en Sechuar y fuera de forma, hacer una mini pretemporada que va a tener que hacer y pues sumarse al equipo y mes en estos circunstàncies que té que ser un rendiment immediat, però sí. L'argentí que sense dubte ha sigut un bon, bueno, aporta, està aportant tot el que pot i més a l'equip.
7: Bueno, pues 7 minuts de xoc d'esta primera part, 0 sobre el marcador, quan tu ara juga l'Atleti Viló, s'emporta ixa pilota. És Jaureguizar el que canvia el xoc, una altra volta a banda esquerra, buscant a Nico Williams, el control de Nico Williams, ahí escorat en ixa banda esquerra, tractant d'encarar, fica la pilota d'Islària, ahí la trau Xomert, Pepelu, que allunya ixa pilota, buscant a Diego López en la banda, la toca Pepelu, el valor per Hugo Duro, ojo que li han fet mal a Hugo Duro, s'ha fet mal Hugo Duro, eh? S'ha fet mal Hugo Duro, està a terra el davanter madrileny, però continua la jugada del València, el passe massa llarg de Javi Guerra, Diego López, alça Diego Duro, se recupera el jugador del València, no passa res i el xoc continua així en Samamés. Ara Baló Llarca i buscant a Robert Navarro en la disputa. Vinga, ja se l'emporta Robert Navarro per dins. Al Taiba Guido, també Pepelu, ve Pepelu. Ara important, sisa pilota, guanyant el duel, sí senyor. El de Denia, buscant a Luis Rioja, important. Eixe treball ahí, con dient defensiu al centre del camp. Eixe pivot, Guido i Pepelu per a guanyar duels. Ojo que era perdent la pilota. Se l'emporta l'Atleti Bilbao, el Baló, que ahí volía penchar desde la banda derecha, era Jaureguizar, la pilota de nuevo se va a banda, y el balón espera al Atleti de Bilbao, en este minuto, Guidia Casinou, de la primera parte, no está ahí Samamés, Plefins la bandera, ¿eh?
6: Hay 53.000. Hay veces que innecesariamente Guido confía demasiado en su forma de jugar, y no tiene que olvidar que ahí en Bilbao, por ahí arriba, la gente no deja de presionar, regateas a uno, te viene otro, regateas al segundo, te viene el tercero, y no tiene que olvidarlo, ¿eh? O sea, aquí relajamientos no pueden haber.
7: Bueno, ya van a enviarnos el primer mensaje a nuestros amigos, a nuestros aficionados que están seguidos per la web del València, escoltarnos per la radio, reclamant pues una tarjeta groga, Yuri, per esa jugada que diu vosotros, esa manotada que le había pegat a Diego López. Es que no ha pitat ni falta, pues sí, no ha pitat ni falta, y reclamaven pues esa tarjeta groga a Yuri. Els primers missatges que anirem llegint así en este partit, Atleti Bilbao València, baló amunt en la disputa César Tàrrega, ara Xomert allunya la pilota Gallà, el baló amunt buscant a Hugo Duro, la toca Hugo Duro, compañía Geray, baló per a Javi Guerra, se la emporta el de Chilet, ahora Javi Guerra la pilota, jugant en el centre del camp, Javi Guerra arrere per a Xomert, i Xomert per a Gallà, pressiona ahí l'Atleti Bilbao, i el baló arrere per al porter de València, per a Stole Dimitrievski, ja en este minut 10 de la primera part, baló de Guido, canvia el xoc, la pilota per a Renzo Sarabia, per banda dreta, se'n vol a Renzo Sarabia, li ha fet falta a Nico Williams, li ha fet falta a Nico Williams a Renzo Sarabia quan se n'anava el jugador argentí, i la falta per al València, Vicent Díez.
5: Em crida l'atenció que l'Atleti Club no s'està pressionant en pressió alta al València, perquè s'ha vist que, bueno, alguns partits sí que el València ha patit més, però el que vol evitar l'Atlètic Club és esos balons llargs a l'esquena de Diego López, que sabem que és un autèntic correcaminos quan pot, i també pues, de Rioja, i en ese doble pivot entre Guido i Pepelu, pues al final la eixida de baló serà molt millor. Un Atlètic Club que, si per algo es caracteritza, és per això dic que me sorprèn.
7: Ara la pressió, ojo, que es pot costar cara buscant el llançament des de fora, se'n va fora. Ahí hem perdut el baló, precisament quan estava fent-nos aquesta pressió de la que estàvem parlant l'Atleti Bilbao. Hem perdut la pilota, encara que ahí no ha estat encertat Ollant Sancet per enviar aquest baló fora, desviat de la porteria de Stole Dimitrievski.
6: Yo creo que tenemos que recurrir a lo lógico y a lo que estamos acostumbrados. No intentar hacer cosas nuevas y cosas que no estamos acostumbrados porque desestabiliza para todo el resto del equipo.
7: Ahí, bueno, Ricardo. Pues se remanpre el choc. La pilota la trau Dimitrievski, llarga buscant Hugo Duro. El baló amunt, ahí está. La disputa el davanter Madrileny, que fica ese baló arrere per a Pepelu. Pepelu que no pot arribar. Li han llevat la pilota, ara endarrint el baló, buscant els centrals de l'Atleti Bilbao, l'apertura a la dreta, a Gorosabel, en ixe lateral, Gorosabel i Rego, Rego arrere, la pilota per a Eimerick Laporte, La porta a l'esquerra per a Nico Williams. Nico Williams ahí té que xorar arrere, buscar a Yuri. I Yuri arrere, de nou per a centrals. La porta i Gerai. Gerai traguent la pilota. Ara per a Gorosabel. Gorosabel té que xorar arrere. Ara el València. Ahí Chuntet, ordenat, és important ahí. Mantindre aquestes línies juntes. I que l'Atleti de Bilbao, sobretot en les bandes, on són més perillosos, pues no tinguin arribada, no tinguin profunditat, com ara aquest valor que l'hem ficat ahí per a Nico Williams. Renzo Sarabia, que vol evitar que isca la pilota, ho ha aconseguit, però recuperen aquest valor, ojo ahí, una altra volta. Nico Williams, no n'hi ha res, no n'hi ha res, així reclama una falta Renzo Sarabia sobre Nico Williams, però l'àrbitre diu que no n'hi ha res, que siguen. I el València segueix, se l'emporta Javi Guerra, la cavalcada del de Xilet obre l'esquerra per a José Luis Gallà, a veure Gallà que vol arribar, però ja s'ha replegat l'Atleti Bilbao. Javi Guerra, que se volia anar en l'1 contra 1. I al final el valor que acaba en les mans d'Unai Simón. Mentre així continuen protestant. Ojo, que recupera la pilota l'altra volta el Javi Guerra. La fica ahí per a Hugo Duro. El valor per a Diego López, però ells enseguida repleguen, tanquen bé. Nosaltres ahí tenim que ser més ràpids per a tractar de sorprendre-los. Sobretot quan recuperem aquests balons.
5: Lo més important...
7: Pilota ahí. Ojo, que ara perd el balón, no arriba Pepe Lu, se l'emporta Nico Williams perill per banda esquerra, entra Nico Williams dins l'àrea, veure Nico Williams busca el llançament i el balón que se'n va fora. El balón que se'n ha anat fora. Nico Williams, el primer llançament de perill a la porteria del València del xicotet de Williams al minut 14 d'esta primera part, pràcticament.
6: Que sean todos los remates así. Que no les dejan aproximarse mucho a la portería y que lancen desde lejos.
5: Yo solo les esperé que els dos Emas Williams no consiguin el camp, perquè recordem el que va passar en la, bueno, en la Isa vesprada de Copa del Rei en Mestalla. Nico Williams entra al terreny de xoc i Iñaki rematava Isa pilota, i sinó que espere que els dos jugadors, Robi i Ricardo, no consiguin el camp.
7: Bueno, pues de moment camí del minut 15, primer quart d'hora de partit, 0-0 el marcador entre l'Atleti Bilbao i el València. Quant ara tracta de jugar l'Atleti Bilbao, Robert Navarro, valor que vol recuperar Gallà, bona, Gallà buscant a Hugo Duro, de primer espera Luis Rioja, abre Luis Rioja, buscava el passe per a Javi Guerra, Hugo Duro que se vol anar, això és falta, i la targeta groga és per Hugo Duro, a veure,
6: ¿qué dices?
7: Pues això m'ha aparegut a mi, ¿eh? Hugo Duro se queixava d'una falta i ha tret una targeta groga. No, és per a Laport. Jo crec que té que ser per a Laport, no pot ser per a Hugo Duro. Hugo Duro se tirava les mans al cap. Jo crec que és per a Laport, la targeta groga. Sí, perquè sí, Hugo Duro sí, se'n va i la falta és clara de Laport.
5: Espera,
7: la falta és clara de Laport i té que ser targeta groga per a Emery Laport. Estan reclamant Gallà, estan reclamant també Hugo Duro.
5: Espera Laport, però... Una cosa va a seguir, tocábalo antes de tocar a Guduro, ¿eh?
6: Claro que lo toca. Es que bien claro, hombre. Y si no, ahora se lo dirán por el VAR.
7: No, tarjeta groga per a Laport, ¿eh? Ah. Segur. Es que Guduro se queixava. Pero la tarjeta es per a Emery Laport y la falta es per a València. O sea que... Y la falta pot ser bona, ¿eh? Está en una bona distància. Davant la frontal de l'àrea. Escorada un poc ahí cap a la... part esquerra, segons ataquem nosaltres, està Javi Guerra i Pepe Lu al llançament d'eixa falta.
6: I ara la duda, perquè estan hablando entre ellos, yo creo que le va... Yo creo que aquí los galones...
7: Va Javi Guerra o Pepe Lu, a veure, va ser Javi Guerra el llançament, el llançament de Javi Guerra, se li ha anat alt el llançament d'eixa falta per al jugador de Xilet del València.
5: Ahí sí marca, ¿eh?
6: Con poca fe le ha pegado, ¿eh?
5: Sí. Ahora
6: demasiado rápido.
5: No olviden que Pepe Lu es especialista en choc parat, sobre todo en centros, pero bueno, también algún gol ha fet en anteriores épocas desde el tir lliure. Javi no le recorde cap tir desde falta, pero... Al final, pues si no entra alguno
7: de ellos. L'Atleti Bilbao, ataque en edge. Nico Williams buscaba el pase. Se desdoblaba Yuri. Continúa Nico Williams a la pilota. Nico Williams arrere, el balón para Yuri. Yuri desde la banda izquierda, trata de arribar, arriba el lateral del Athletic Bilbao. Ahí está Yuri, te que endarrir la pilota buscando a Rego. Y Rego ya para centrales. Para Geray y Laporte. Ahora es Geray el que trae la pilota. La toca ahí Robert Navarro. El balón José Laporte a Sancet. Sancet, Islaria, Sancet. Ahí reclamen un Svans. Ahí reclamen un Svans. El árbitro que no. Están reclamantes jugadores del Athletic Bilbao, un Svans. Ahora cree que es Diego, aquí es el que es Renzo, el que está en problemas en terra.
5: Sí, sí. Renzo Sarabia.
7: Sí, Renzo Sarabia, sí, el que está en problemas. Sí,
5: es que se va a ver que al rebuchar la pilota liando Nato una manota en la cara.
6: Ha sido al despejar el balón.
7: Así, sí. Ahí reclama en un Svans de César Targa, pero el árbitro que no. Que sigan, que no ni absolutamente res.
5: Hombre, le esté pegado el Salcos. Es una acción en la que no cree que siga falta, bueno, mans voluntarias, ni molt menos. Y Guruceta sí que le dieron una buena manotada a Renzo Sarabia.
7: Bueno, pues la pilota para el Athletic de Bilbao. Ya en el minuto 18 de esta primera par, 0-0 el marcador entre Athletic Bilbao y Valencia. Trajo la pilota a Tárrega. Diego López en Bolanar. Ahora Diego López volía a combinar en Hugo Duro. No le hiciste el pase. Recupera la pilota al Athletic Bilbao. Ahora contra Colpechenech. Volen Isir. Ahí en Jaureguizar, a la izquierda para Yuri. Yuri que centra el balón de Islaria. Ojo Perill, se pilota el rechazo, el lanzamiento. Pues a córner, el lanzamiento a córner. L'Ambiaga ya, porque le había quedado. Y se baló en Molclar. Y ahí Gallá, finalmente es el que ha desviado a córner esta jugada de ataque del Atleti de Bilbao.
5: Está sí, Robi, pero
7: había rematado, era yo en Sancet.
6: Están, lo único que están siendo superiores es que están más prestos, más rápidos y más atentos a las segundas jugadas que nosotros. Nosotros como que
7: ojo
6: estamos
7: a córner, la trae Nico Williams, la pilota Munt. Es Guido Rodríguez el que añuñate y ya pilota. De nuevo el balón para Nico Williams, estaba en fuera de choc. Estaba en fuera de shock, comentaba Ricardo.
6: No, que digo que para mí el Atleti, si tiene algo ahora, es que bueno, está intentando implantar un ritmo que nosotros somos incapaces de seguir, porque están más atentos ellos a las caídas, a las dejadas, a las segundas jugadas, y eso es lo único que cambia de un equipo a otro. Por lo demás, yo creo que hay una igualdad absoluta, aparte de que territorialmente ellos estén ganando más terreno y estén jugando más en nuestro campo que en el de ellos, pero tampoco está ocurriendo nada raro ni anormal en el partido.
5: Sí, pero fixeu vos, antes de comenzar el partido, pues comentàvem que el València havia d'estar molt atent, sobretot en l'inici del camp, a les segones jugades, perquè tant Guruceta com Sancet podien pues, rematar els balons. I fixeu vos qui han fet els dos remats d'aquesta jugada. Primer Guruceta i després Sancet en segona línia. Ahí es conté que corregir el València i no pot fallar.
7: Bueno, pues jugant l'Atleti Bilbao, traient la pilota Unai Simón en llarg, buscant a Sancet. Sancet ha escorat en banda, busca el passe arrere per a Geray, el capità. Ara la pilota per a Rego arrere. Ara pressiona Javi Guerra, així de baló, de central 6 de l'Atleti Bilbao, just que n'hi ha passant llarga, que talla de cap Gallà, envia el baló cap a terreny de xoc l'Atleti Bilbao, vol recuperar-la Guido, se l'emporta Guido Rodríguez, a veure el passe de Guido, però Hugo Duro combina Luis Rioja, a veure Luis des de l'esquerra, busca la centrada, i molt passat la centrada de Luis, molt passat la centrada de Luis, ni ha pogut arribar Hugo Duro, ni tampoc Diego López, que estava jugant estava seguint la jugada per banda. Y el balón ha acabado perdense para la línea lateral.
6: Qué pena. Pilla un poco alejado a Hugo Duro,
5: Y a Diego López, que venía en segunda línea, pero no ha podido plegar ese balón.
7: Bueno, pues ahora va a recuperar la pelota al Valencia. La volía recuperar Javi Guerra, pero que no ha podido. Y se la emporta el Athletic de Bilbao. Abore, Berrenzo Sarabia con Santisipat. Molt Berrenzo para recuperar la pilota. Ahora volía combinar Javi Guerra en Renzo Sarabia. Continúa la disputa. Javi Guerra busca la centrada. Y el balón que ha tocado en Yuri. Se envó fuera y es banda. Es servicio de banda favorable al Valencia. Bueno, la recuperación ahí. Ese balón que había recuperado Renzo Sarabia. Ahora es Javi Guerra. Jugante ahí. Sobre Diego López, de nuevo que se va fuera, la toca al Athletic Bilbao, el balón que va a ser para el Valencia en servici de banda des de la part dreta a prop del córner. Va a traure ixe baló el lateral argentí Renzo Sarabia buscant a Javi Guerra. Pues ha provocat el córner, Javi.
6: Venga, va, a ver,
7: ha
6: va.
7: Provocat el córner Javi Guerra.
6: A ver si le sorprendemos con una de
7: y
6: sus...
7: ahí está la treta des del cantó per al València. En este minuto 22.
6: Bien, Javi, bien, así, así, arriesgando, jugando, dejarte... Hay que dejarse ver. Hay que dejarse ver, pues hay que ofrecerse.
7: El córner per al València. Allá va Javi Guerra desde el cantó esquerre, la portería no es Simón. Vinga, ni a Cafruita también este jugada, esa balón parat. El balón trago en curt, buscant a Diego López. La va a penchar Diego López, la penche Diego López. La treta y la pilota la port. El rechazo una otra vuelta para Renzo Sarabia. La pilota Islaria y guanya... el balón Unai Simón, que vol traure Jan Llarch, buscant ahí a Nico Williams, però l'ha llevat molt bé Diego López, li l'ha llevat Diego, ahí está el guajín, Diego López buscant a Javi Guerra, a veure Javi Guerra, la deixa per a Luis Rioja, el control se li ha anat a Luis Rioja, la banda esquerra, l'acompanya Gallà, Gallà que la juga ahí arrere, Gallà que trata de xuar i buscar ja Guido Rodríguez, que busca ya la pasada per a César Tàrrega. César busca la incursió de Renzo Sarabia, a veure Renzo que volia guanyar la posició, no ha pogut. El balón que el recupera el Leti de Bilbao. Balón ya para Sánchez. Sánchez para Nico Williams. Ahí va César Tàrrega al tall. Ve César ara. Ve César ara al tall. Imposant-se Nico Williams. Ni seixida ràpida. Que volia provocar el Leti Bilbao. Ve el d'Aldai a César Tàrrega. Davant Nico Williams.
5: Llega en el munt d'espai, eh? Quan el camp siga a campo verd. Perquè tant Nico Williams com Robert Navarro ens poden fer pols. Menys mal que ja ha estat molt bé César Tàrrega per a corregir, perquè si no, aplega a estar Nico Williams un poquet més proper del baló i te foden, vamos, te fan un roto i un descosit.
6: No, però de moment defensivament l'equip està bé, no està travessant per ninguna situació.
5: Sí, per això, que l'equip està a l'altura de lo que hi ha que estar,
6: complicada.
5: Perquè l'Atlètic Club té aquest atac per banda i persona de segona línia, però l'equip per ara està de categoria defensivament en segon mes.
7: Bueno, pues ahí está jugando el València. La pelota que la trau Schomert, el suís buscant a Gallà, ixa banda esquerra. Gallà ahí que no se n'ha pogut anar, però ojo que el rechaz. Espera Luis Rioja, la coloca Luis Rioja. I el balón que devia a córner Gerai. Ahí Luis Rioja estava atent en ixe rechaz. A buscar la centrada i ha provocat el córner de nou per al València.
6: Venga, va, a ver si le sorprendemos. A ver si le sorprendemos en una de sus... de sus armas más fuertes, que es los balones por alto.
5: A ver si pueden hacer un remate a lo Ricardo Arias, ¿no?
6: Yo qué va, yo no metía un gol de cabeza ni vamos. Y aunque jugara contra los enanitos de Blancanieves.
5: Pues Baixé,
7: bueno,
5: no eres,
7: pues
5: ¿eh?
7: Va el córner, que va a traure Javi Guerra, ahora desde el cantodre de la portería, no hay Simón, allá va el de Chilet, pencha la pelota a Isdaria, Bore y se való, rechazad, le queda la pelota a Godure, eso es penalt, ha pitado penalt a Godure, era claro el penalt el que le iba en feto a Godure.
6: Hoy va.
7: Cree que es penalt.
6: Vamos.
7: Es penalt.
6: Pero clarísimo.
7: Es penalt.
6: Y tarjeta.
7: Es penalt.
6: Qué bien lo ha hecho.
7: Es penalt clarísimo el que le han fet a Hugo Duro. Se n'havia anat molt bé. L'ha chafat claramente Yuri. Y yo creo que es penalt.
6: Hombre,
7: es penalt.
6: Vamos, que es penalti.
5: Pero estas cosas Hugo Duro siempre necesario en el camp. Porque de una cosa, de una forma u otra, te rasca un gol o un penalti o una expulsión, siempre produís.
7: Pues allá va el penalt, que va a llançar el mateix Hugo Duro, li l'han fet a d'ell. Y ahora también y vol marcarlo, vinga, per avançar a València el marcador. Allá va Hugo Duro, el madrileño, el gol echador del València, la pilota en els 11 metres, mira Hugo Duro, el balón al travesser. Quina llàstima, quina mala sort. Quina llàstima i quina mala sort. El llançament d'Hugo Duro ha anat al travesser. Havia enganyat per completa Unai Simón i el baló s'ha estavellat en el travesser. L'havia tirat molt bé, però el
5: bueno,
7: baló
5: és futbol.
6: Però vamos a ver, ¿por qué tanta prisa? ¿Por qué tanta prisa? Hay que jugar con los nervios del equipo contrario también. ¿Para qué tanta prisa en tirar el penal?
7: Quina mala sort, de veres, quina mala sort.
5: Són coses que passen, ja està. Si dices que estos fallos te fachen mella, pues al final...
7: Ojo, que era ataque en Edge. Nico Williams pecha la pelota a Islaria por el balón. La pelota que se embofa fuera y es córner. No, no es córner, no, es Porta.
5: Ya está, es lo que... Es que dice Defet, de Rioja. Rioja enseguida nata a Hugo Duro, a recolsarlo.
6: Es que desaprovechar una ocasión así con en la situación en la que estamos, de verdad,
7: Una lástima, aquí una mala suerte.
6: Por cierto, le ha sacado tarjeta amarilla a quien le pitan el penal o no le han sacado tarjeta amarilla.
5: La emisión no sabiste que le ha hecho tarjeta roja, sino que seguramente a Yuri pues no ha sido amonestat Laporte abans, però Yuri per ese penalti no ha sigut amonestat en cap d'acció.
6: Espero que no tengamos que lamentar esta jugada al final, de verdad.
7: Ojo, que ara ataca Nitz, la pilota de Nico Williams per banda esquerra, ojo, i se való, centra Dislaria, la pilota Dimitrievski a córner. Ha tapat bé Dimitrievski. Ahí se disposava a rematar Guruceta, però ha tapat molt bé el llançament del jugador de Leti Bilbao, el porter de València, desviant a córner. Vinga, n'hi ha que alçar-se, n'hi ha que reaccionar després d'eixe penal que ha fallat Hugo Duro. Vinga, no podem ara, evidentment s'ha fallat un penal, era importantíssim, però va treure el córner Leti Bilbao, la pilota de nou a Idislària, torna a ser córner perquè l'havia tocat Renzo Sarabia i el baló de nou a córner, però ara tenim que refer-nos, Ricardo, tenim que refer-nos.
6: Que no se puede fallar un penalti estando como estamos. Me cago en la mar. Es que de verdad, me estoy reprimiendo demasiado, de verdad. Joder, en la situación en la que estamos hay que tener más tranquilidad, más pausa.
7: Pero bueno, que el penalti ara tampoc nos afecte psicològicament. Que encara queda molt de partit i tenim que reaccionar. Evidentment era un penal molt important, però tenim que continuar competint sense fer-li la cara al partit.
6: Però si ja me parece raro que te piten penalti. Encima,
7: ojo, el baló d'Islaria, la pilota l'ha traguido Rodríguez, corre, ahí se vol emportar la pilota Luis Rioja, no se la pot emportar. I el baló ara de Gorosabel arrere. El que estigui en Ricardo és que sí que era un penalti important, l'hem fallat, però tenim que refer-nos i que no ens afecte mentalment ni psicològicament,
6: claro,
7: que encara
6: claro.
7: Queda molt de partit.
6: Está claro. Pero bueno, de momento ya estás demostrando que tú, a ver, de alguna manera estás en condiciones o quieres ganar el partido.
7: L'equip està bé, està serio, està competint.
6: Sí,
7: hem fallat un penalti, era important, però tenim que continuar.
6: No, està clar, és que no se puede hacer otra cosa.
7: Les lamentacions no valen de res.
6: És que no se puede hacer otra cosa,
7: I sobretot que no afecte mentalment, psicològicament.
5: Ara mateix el temps en la classificació en general li va en contra al València Club de Futbol, així que no pots deixar que t'afecte, és de veres, que és un penalti.
6: Le pega mal i lo tira por el medio de la porteria i lo mete.
5: Però és de veres que és un penalti que al final, pues, en casa del rival, al rival, per ahí és un plus. Sí que és de veres, però ara l'equip que té que continuar com estava estarà, que l'Atlètic Club en casa, jugant-se a Europa, en tota la gent que ha anat, no t'està generant un gran perill, Robi?
7: Pues això és el que n'hi ha que fer, continuar competint sense perdre la cara al partit.
6: I ja me parece estranyo que no haya ni ninguna duda, que no haya dudado el árbitro para nada en el penal, porque siempre hay dudas, consultas, excusas para no pitar penaltis tan claros. Lo que me extraña es que no le haya sacado tarjeta amarilla.
7: Bueno, pues continuem. Superada la mitja hora, minut 31 de la primera part. Empata serà el marcador entre l'Atleti Bilbao i el València, després d'haver fallat ixe penalti Hugo Duro, però n'hi ha que continuar competint sense perdre la cara al partit, que això és molt llarg. Y encara queda molt. Aguantar a Guido Rodríguez en la disputa en Rego, día que el servicio de banda era nostre. Pero pita falta. Y es falta la que le hace Rego a Guido Rodríguez.
5: Sí, sí. Falta clara.
7: Y el balón ya en movimiento. En favor del Valencia. Traguen la pilota de arrere Schomert, el suís. En curté per a Guido. Balón per a Gallà. Gallà que vol xugar en llar. Buscar Hugo Duro. Bueno, la combinación Luis Rioja. Se li ha anat el control. Se li ha anat el control a Luis Rioja, no ha pogut. I ara és l'Atleti Bilbao que vol treure ixe baló. Ara, ixa pilota per a Sánchez. Sánchez buscant el passe per a Nico Williams. Per banda esquerra, està fent-nos mal, eh? Està fent-nos mal Nico Williams per ixa banda esquerra. Ahí està Williams, busca la centrada. I el baló es porta, es treta de porta, perquè ha tocat finalment Nico Williams, l'extrem de l'Atleti de Bilbao. Este minut ja 32.
5: A veure, Robi, ràpid, no és que t'estiga fent mal, perquè no ha tingut, Nico Williams no ha tingut cap ocasió clara. El que passa que un sort com Nico Williams sempre ho van a buscar, sempre el van a trobar, encara que siguen dos balons de cada 10, i el que hi ha que intentar, perquè a plegar, de fet, ahir veiem en la pantalla, per la gent que estiga veient el partit de Zon, un atac per banda dreta, dos atacs per el carril central i cinc atacs buscant a Nico Williams. Ho estan buscant? Sí, ho estan trobant en els peus també, però no acaba de generar perill es real para el Valencia Club.
7: Bueno, pues jugante el Valencia, empatante este partido, 33, juga Xomer, llarga, buscanta a Hugo Duro, no ha pogut arribar Hugo Duro, trau la pilota de central de l'Atleti Bilbao, ara Yuri, buscanta Rego i Yuri, arrere la pilota per Emery, la porta el central, que s'ajuda en Unai Simón, buscanta i se passa arrere per al porter de l'Atleti Bilbao, que colpeja llarg en cama esquerra, pues de porteria, perquè el baló va directament als peus d'Estole Dimitrievski, que trau ja eixa pilota en curtet per a que traga el baló el València des de la seua defensa. Tàrrega, el d'Aldaya amb el baló. Tàrrega i Xomert en la pilota. Xomert que vol buscar ahir el desdoblament per banda de Gallà. Gallà Joan de primeres, no li cita el passe Gallà, volia combinar en Luis Rioja, però no li cita. I el baló acaba perdent-se per línia de fons. Va ser treta de porta per a l'Atleti de Bilbao en este minut 34. D'esta primera part, després d'eixe penal que hem fallat, però que bueno, que no té que afectar-nos, sobretot mentalment, psicològicament, que és molt important, perquè després d'un pal aixina, pues, sempre ho acuses. I això és el que no ens pot passar en este tram final de la primera part. Nico Williams a terra. Ojo que Nico Williams està lesionat. Nico Williams està lesionat a terra. Se prepara el seu germà en la banda. Iñaki Williams, el xoc parat en Sant Mamés, Nico Williams lesionat.
5: Recordeu que ha estat tota, bueno, tota no, però quasi tota la temporada en Pubalche, una lesió molt fotuda que un dia està i altre dia no. Pareixia que ara començava Nico Williams a encadenar un poquet de regularitat de cara a este Mundial pròxim en estiu, però pues això fa botar les alarmes per a Nico Williams. Igual és que ja ha sentit el mínim i no vol forçar, però sí que és de veres que és un contratemps prou important per a l'Atlètic Club de Bilbao, que en la banqueta per a substituir a Nico Williams té o el seu germà a Iñaki o a Alex Berenguer o inclús també Nico Serrano. Per cert, Robi,
7: sí,
5: és una mala notícia que ha fallat Hugo Duro, més allà del penalti, que no hi ha que deixar que ens afecti lo psicològic i lo emocional. Sempre, recordem, els últims 14 gols de Hugo Duro a l'equip li han donat 33 punts. És a dir que sempre que marca Hugo Duro, el València acaba puntuant. Però bueno, a veure si el pot fer en atracció.
7: I Hugo Duro que va marcar també la primera volta en la victòria davant l'Atleti Bilbao. Bueno, se retira Nico Williams, entra el seu germà Iñaki Williams, lesionat el xicotetes Williams. I entra, pues, el seu germà, dorsal número 9, Iñaki Williams, en este minut 36 ja de la primera part. És el canvi obligat que fa l'Atleti Bilbao. Baló ja en llarg, pilota en moviment. La pilota buscant terreny de xoc del València. Al tall anava ahí Renzo Sarabia. Ahí la deixava passar Luis Rioja perquè arriba el Javi Guerra, no ha pogut, i el baló acaba perdent-se per línia lateral de banda.
5: Ens falta, si que és de veure que així no com estem molt bé en defensa, inclús en el mig del camp guanyant d'aixos duels defensius, pues fa falta en tres quarts en atac, encadenar balons per a intentar
6: afianzarse un poquito más Javi, apoyar un poquito más a Guido y a Pepelu, aparecer más, tener más la posesión del balón. Obligarles a ellos a que trabajen más defensivamente, que sufran también un poco. O sea, pues hacer lo que te hacen los equipos contrarios cuando vienen a Mestalla. Mantener la posesión del balón, hacer los partidos y llevarlos al terreno que a ti te interesa. Y bueno, hasta ahora, pues bueno, tenemos que defender muy cerca de nuestra portería, pero hasta ahora la verdad es que el equipo lo está haciendo bien.
7: El equipo esta vez está serio, está competint. La lástima se utilice penalt, que ha fallado Hugo Duro, pero no hay que continuar. En cara queda Molt. Malo de Schomert, también el 37 de esta primera parte. Ahora pasad a Iñaki Williams a jugar en la part dreta y Robert Navarro a la izquierda. Han intercambiado las bandas.
5: A ver, Robert Navarro. El estómago de tele, un Nico Williams que es mostra preocupado. Imagino que ya estará pensado en el Mundial, pero bueno, siguiente egoísta, pese a que sigue una desgracia al Valencia, no le ve mal que un jugador de Nico Williams, que es la principal amenaza del Athletic Club, pues Isca del Camp, en cara que entra Iñaki Williams, que como recordemos...
7: Sí, porque Nico Williams que... estaba portándonos y fent molt de perill en esa banda esquerra. No se alegreme ni molt menys de ninguna lesión de cap jugador rival, pero sí, en esa vingut bé. Bueno, pues, való que va a ser para Valencia, arrere para el soporter... Pero esto le Dimitrievski, le deja Tera y Schomert. Ahora es Dimitrievski que va a ficar la pelota en movimiento y sin completamente la segunda área. Va a volchuar en Yark. Buscar a Diego López. Ahora el control Diego López. La disputa esa pelota ahí en Yuri. El balón se va fuera y es banda. Pero el Atleti de Bilbao en la disputa esa pelota entre Diego López y Yuri. El balón para el equipo basque. Había pitat falta, ¿eh? Había pitat falta en esa disputa entre Diego López y Yuri. Y va a ser Unai Simón el que golpeche la pelota. Va a traer en Jack, el porter del Atleti de Bilbao. Entren ya en el tram final de esta primera parte. Minut 39. Trau Unai Simón. Pilota Munt. Baló ahí. Capa la frontal del área valencianista. La disputa está Schomert. Se porta pilota Sánchez. Sánchez buscanta Iñaki Williams. Iñaki Williams per banda dreta. Trata ahí de anarse de Guido Rodríguez. Continúa Iñaki Williams. Guido que fica la cama y a córner. El balón que va a ser córner. Pero el Atleti de Bilbao. El córner desde el cantó a izquierda de la portería. Stole Dimitrievski.
5: Molto importante.
7: Va a votar Robert Navarro.
5: Este link que mantiene molt férreos sí. En balón para tener defensa.
7: Así que estén ya... Entrante en el momento decisivo del final de la primera parte. Ojo, y se vuelve a pinchar de Islaria. Aboricha pilota. El rechazo, una travolta para Leti Bilbao. Una travolta. Está ahí Robert Navarro que se embola a Nar. Va Hugo Duro en la chuda defensiva. Robert Navarro que arriba a centrar. Ahí la pilota que la trao, pero no le ha pegado BPP. Le ha pegado Mosegada. Y el balón en cara. Ahí que busca el área del Valencia. Cuanta paregu Dimitrievski. Va a jugar en Yark. Aboricha pilota para Diego López. Diego López y Yuri. Diego López, ahora Diego López y arriba Unai Simón. Arriba Unai Simón. Abans que el Guajín, que no ha donat per perduda a esa pilota. Fins el final. Pues estén bien el 40. En el tram final de esta primera parte. Continúa el empate a ser el marcador. Jugant l'Atleti de Bilbao. La pilota. Ahí buscant ese pase. A banda izquierda, ahora se va López a que juegue, ahí Sancet, ojo que recuperen la pilota, le han recuperado ahora Luis Rioja, busca en Tao, duro, busca el lanzamiento, Unai Simón, a córner, no ha bloqueado Unai Simón, el lanzamiento hubo duro, se le ha escapado de les mans, el balón Unai Simón iba a ser córner, pero el Valencia en esa jugada que había recuperado muy bien el balón, Luis Rioja ha buscado a Hugo Duro, la perdió ahí. De la pelota de Leti Bilbao estaba molt atent Luis Rioja, que ha buscat el pase final, pero Hugo Duro...
6: Se le ha escorado demasiado el balón también para la izquierda, pero bueno.
7: Venga, esto este es... córner, una trayugada, balón parat. Ahora sí la profitem. Allá va Javi Guerra, desde el cantodre de la portería de Leti Bilbao, Traoré y ese córner. Valde Chilet, el córner, la pelota primer pal, el balón, Dislaria, y no trova ningún rematador. Arriba Gallá, Javi Guerra, San Borde y esa pelota, Javi Guerra, Gallá, el balón ahí... No ha podido arribar, continúa la disputa Javi Guerra y esa pilota, pues es córner que torna a provocar el Valencia, el córner que ha tornado a provocar ahí Javi Guerra, el córner verá el Valencia de nuevo desde bien, la Javi, mateixa bien. Posición.
6: Bien Javi, bien, así.
5: Me encanta Borja Javi Guerra cuando se fija el bolo de Trebay a saco.
6: Sufriendo.
7: Allá va Javi Guerra, allá va el córner, ahora trae la pelota a la frontal para Luis Rioja, le pega Luis Rioja, el rechazo una otra vuelta, pero Valencia, ojo la contra para Leti Viló, se la importa Robert Navarro, Perín, ni hay que pararlo, Robert Navarro se importa y se való, fica el pase, pero atente, molve Guido, atente. Molve, estaba ahí Renzo Sarabia, no era Guido, sino Renzo Sarabia, que sabía quedarte en la cobertura defensiva. Atente Renzo Sarabia, pero desferra.

0: Pues estem en el tram final d'esta primera part, minut 43, 0-0 marcador, quan ara ataca l'Atlètic Bilbao en terreny de xoc del València. La pilota, ahí era ese valor que volia ficar Yuri a l'esquerra per a Robert Navarro, busca la centrada, talla Renzo Sarabia, recupera una altra volta el valor Robert Navarro, la col·loca una altra volta ahí per a Yuri. El lateral esquerre, l'Eti Bilbao, la deixa una altra volta per a Robert Navarro, ara buscava el passe per a Rego, ha errat, vinga, i Xevalònia que treu lo d'ahir, Xomer que l'allunya, però ahir no n'hi ha ningú, ahir no n'hi ha ningú, i el valor és de nou per a l'Atleti de Bilbao, per a que jugui ja Gerai sobre Gorosabel, buscant a Iñaki Williams, el germà major dels Williams després de la lesió de Nico, ara combinava una altra volta en Iñaki Williams, Gallà que fica la cama, el balón que la toca tenía Iñaki Williams y es banda para Valencia. Iñaki Williams dijo que no, que le había tocado allá, pero la asistente de banda de Ortiz Arias dijo que es pilota para el Valencia en servicio de banda.
1: Y fixa, Robi, que quantes parades recordes de... Bueno, tenint en compte que és el Mamés, que l'Atlètic Club se juga a Europa i tot el context,
0: no,
1: quantes
0: no.
1: parades recordes de Dimitrescu?
0: No, per això dic jo, que jo crec que el Valencia està fent un partit molt... Molt serio, sense Mamés, a veure ara que la pilota la recupera Renzo Sarabia, busca a Pepelu, Pepelu per banda, Pepelu, ahí té que recular, ficar ese valor per a Guido Rodríguez i Guido més arrere buscant a César Tàrrega, ara per a Pepelu, Pepelu que s'emporta ese valor. A mi la primera part de l'equip m'ha agradat, és una primera part seria, un equip ben plantat sobre el terreny de xoc, la llàstima ha sigut pues ese penal, però crec que el València està fent un bon partit, ha fet una bona primera part así, davant l'Atleti Bilbao. Pues n'hi ha
2: que
0: continuar,
2: n'hi
0: ha que continuar per este camí. Se complís el minut 45, anem a veure, perquè va afegir dos minuts. Va afegir dos minuts l'àrbitre. És el que li queda a esta primera part, quan ara combina Diego López en Hugo Duro. De nou Diego López, el rechaça ahí, afavoreix el València i la vol recuperar Xomert i Tàrrega. Els dos centrals que volen treure aquesta pilota. Ahí està Xomert amb el baló. Xomert que busca el pase arrere.
2: Ay, Diego,
0: per
2: al
0: suporter, per a Stole Dimitrievski.
2: Qué balones fallamos, de verdad. Busca al compañero que esté más cercano y ya está. No quieras hacer...
1: Y saben cómo está el equipo, tinc ganes de veure com de la banqueta s'activen, eh? I aporten a la xespa, encara es pronto, obviamente, però jo crec que avui tinc una pedrada
2: jugar,
1: que Ramachani i Umar Sadik van a citar el partit.
2: Umar Sadik no lo sé, però Ramachani va salir seguro.
1: Com a mínim a citar.
0: Bueno, pues un minut queda, un minut li queda esta primera part per a que acabe este primer temps. El baló de Xomert, el suís, buscant ahí a Pepelu, Pepelu, la pilota una altra volta arrere, buscant era Xomert, Guido Rodríguez i Xomert tocant ahí el baló, passen els segons, estem ja en ese minut final dels dos que ha fechit l'àrbitre a este final de la primera part. Pepelu té que xorar arrere, ara buscar a Xomert, Xomert a Tàrrega, el lloc ahí de central, Tàrrega que va xorar en llarg, la pilota buscant ahí a Renzo Sarabia, no pot arribar el lateral gentí, i se baló dividit, arriba bé Guido Rodríguez, vinga que esta pot ser l'última, a veure Hugo Duro en la pilota, Hugo Duro i Diego López, tocant-la ahí Guido, Guido, el baló de Pepelu, Pepelu, anem a veure que entra per banda, José Luis Gallà, lleva la pilota per a Gallà, entra Gallà, Gallà que s'entra, molt forçat Gallà, arriba Diego López, que trata d'arribar Diego López, ahí busca la centrada Diego López, el baló amunt, la trau Gorosabel, la pilota, ara ahí per a l'Atleti Bilbao, el temps ja està complit, és dos minuts i ahí està el final. Ahí està el final del partit. Empat a 0 el marcador després d'haver-se disputat estos primers 45 minuts entre l'Atleti de Bilbao i el València. Un València que ja diem ha fet una bona primera part disputada, competint-li. Jo crec que està serio l'equip, la llàstima ha sigut ixe penalt que ha errat Hugo Duro, perquè si no estaríem parlant d'altra cosa, d'una victòria, perquè dic, l'equip s'ha mantès serio, ordenat defensivament. Queda encara la segona part, 45 minuts per davant, n'hi ha que seguir.
1: N'hi ha que seguir, però també te dic una cosa, si haguera marcat el penalti Hugo Duro, òbviament seria molt millor, però no tinc clar si haguerem continuat en este plan de partit que m'està funcionant. Igual t'haguerem estancat un poquet darrere i l'Atlètic podria haver creat més perill, però sí que s'haveria que aniries en un gol més en el marcador. Així que res a dir, no sé les valoracions de Ricardo Arias.

0: Conéctat al sentiment. Conéctat a VCF Media Radio. Conéctat al 92.6 FM.
1: Tornem a l'estadi de Sant Mamés per a contar-vos esta segona part entre l'Atleti de Bilbao i el València. Empat a 0 al marcador en els primers 45 minuts, que ja ho hem comentat, en una bona primera part del València. Un València serio competint-li a l'Atleti de Bilbao. La llàstima ha sigut el penalt que ha errat, que ha fallat Hugo Duro, perquè si no estaríem parlant d'una altra cosa, però bona imatge, bona actitud de l'equip. N'hi ha que seguir igual en esta segona part, que va a començar sense canvis en el València. En l'Atleti Bilbao, ja ho hem comentat, en la primera part el canvi obligat per lesió de Nico Williams, ha entrat Iñaki Williams. Tot està preparant Vicent Burguete, Ricardo Arias, per a començar esta segona part en Sant Mamés.
2: Josep Rovira, te vaig a donar una bona estadística, i és que el València, en datos de SofaScore, que és la plataforma més fiable per a les dades, promitja, hi ha una característica, una estadística que és goles esperados, que és la que te calcula les opcions de gol, els gols que tindrien que dur els equips si fora matemàtic el futbol. Entonces, el Athletic Club, que promitja un 0,38, i el València 0,97.
1: Bueno, pues a veure si se complís això, però ja diem, la primera part del València crec que ha sigut bona. La llàstima, ja ho hem dit, és el gol que ha fallat de penal Hugo Duro. Està aviant ixa pilota al travesser, però la imatge de l'equip és bona i n'hi ha que seguir en esta segona part. Ricardo Arias igual, n'hi ha que mantindre la fe i l'esperança en els 45 minuts que tenim per davant.
3: Sí, però cometeríamos un error si nos conformamos con el 0-0, El 0-0 tienes que pensar en el minuto 90 y en el descuento. Aferrarse a él en el caso de que llegáramos a ese minuto y fuera el resultado igual. Todo lo que no sea luchar por ganar el partido creo que sería un error. Yo prefiero perder un partido yendo a las claras a ganarlo que no buscar el 0-0 y perderlo.
1: Ojo que no hay una falta Hugo Duro, ni una falta Hugo Duro, según Geray. El que ha chocat ahí el central de l'Atleti Bilbao, Hugo Duro, que s'ha fet mal.
3: Tarjeta,
1: i la falta,
3: no?
1: És clara. No ha tret. La falta és clara, sí. De Geray, el central de l'Atleti Bilbao, sobre Hugo Duro.
2: Se tocava la gola, Se tocava la gola, igual algun colp en la...
1: No, pues, ateme. No va a pitar falta, No va a pitar falta.
3: Joder,
1: yo pensaba que sí,
2: es muy clara, es
1: pues no va a pitar falta.
3: Se desentiende
1: pues el balón para Leti y a mí también me había preguntado. Y lo que está en Dien Lipe Pelu
3: se desentiende.
1: Y Hugo Duro al árbitro, pues.
3: Se desentiende pues, por completo. Se desentiende por completo del balón y con las dos manos le empuja, le comete falta. No le deja ni participar en la jugada.
1: Pues, no, ni
3: ¿para qué está el auxiliar? Me pregunto yo, ¿para qué está el auxiliar? Que lo habrá visto mejor.
1: Bueno, pues. Primers dos minuts de xoc d'esta segona part d'ací en Sant Mamés, 0-0 al marcador, els mateixos en el València, encara que ha hagut un canvi tàctic, ha col·locat a Luis Rioja per banda esquerra, Luis Estara per banda esquerra i Diego per la dreta. Antara ha perdut la pilota, Guido Rodríguez, la recupera Leti Bilbao, se la emporta Iñaki Williams, la pilota Iñaki Williams busca la centrada, el balón per a Sancet, per darrere, venia Pepelu, li ha llevat la pilota, molt bé. Pepelu,
3: se mueve
1: el balón que acaba en el peus de Dimitrievski.
3: ¿Se mueve el banquillo, Robi?
1: De moment no. Pero ya di que el cambio táctico es ha colocado el míster a Luis en la banda izquierda y Diego López per la derecha. El de més tot igual. Fent la mitja punta Javi Guerra per davant de Pepelu y Guido.
2: El València, bueno, pues Robi, ara... que ara mateix... Ara mateix està, té en estadístiques més duelos guanyats que l'Atlètic Club i a banda també menys pèrdues. És a dir que no és solament una sensació que s'estiga per a quinta moment, és que l'equip està fent un partit seriós, és que realment també, sí. en les xifres en la mà, el València té més gols esperats, més duelos guanyats i menys pèrdues.
1: Quanta imatge i sensacions, ja dic, jo crec que és bona la que ha oferit l'equip en la... primera part, en eixa serietat, competint-li a l'Atleti de Bilbao. I, la llàstima el que hem dit, és el penal que ha errat Hugo Duro. Però, n'hi ha que seguir igual en esta segona part buscar ese gol que ens puga donar la victòria en este partit. Va entrar el gol, el fica ja en moviment Dimitrievski buscant a César Targa, se l'emporta el d'Aldaya, César Targa rere per a Guido. Guido en la pilota va canviar el xoc, completament buscava el passe a Gallà, no l'ha eixit, i la pilota la recupera l'Eti Biló, se l'emporta Iñaki Williams. Iñaki Williams ara perseguit per Luis Rioja, també ajudant defensivament Gallà per darrere, molt bé Gallà. Molt bé, Gallà, atent, li ha llevat la pilota Iñaki Williams.
3: No està precís hoy, Guido,
1: per a que jugue ja.
3: El partido que menos preciso, el partido que menos preciso lo veo a Guido,
1: La pilota, ahí buscaba Hugo Duro, no ha podido arribar Hugo Duro, y ahora Unai Simón, que colpecha en llar, cambian la pilota territorio valencianista. Xomert en el bot, y tarjeta groga para Xomert.
3: Vaya.
1: Tarjeta groga para Xomert en el bot, amb Ollant Sancet. La tarjeta groga para el central suís del Valencia.
3: También es barata,
2: Pues Ricardo, te voy a decir una cosa. A mí también me pasaba que, bueno, Ricardo Díaz acaba de decir que a Guido Rodríguez no le estaba eché en precis. Pues Perara, DNU de 20 pases, 6 de 7 en camp rival, 14 de 14 en camp propi. Es decir que no entenc, pero...
3: No, si a la hora de participar, sí, está haciendo una actuación de la suya. Yo te digo a la hora de ser preciso en la entrega.
1: Bueno, pues la falta ara que va a votar la Leti Biló, després de la tarjeta que li ha costat a Xomert. Baló penjat dins d'àrea el València, el baló l'havia tocat Renzo Sarabia i és córner. Pues va a ser córner per a Leti de Bilbao. Ese baló que penjat a Islària, la pentinada de cap Renzo Sarabia i la pilota que va a ser córner per a Leti Biló des del cantó de la porteria Dimitrievski, de nou jugada, baló parat, de nou perill. De nou a intensitat i contundència defensiva. Tàrrega de cap, rebutjant aquesta pilota. La volia recuperar Rego. Alejandro Rego, ahí la disputa en companyia de Diego López. Continua Rego, retalla Rego. Rego continua jugant, busca la centrada. I ha ficat ahí el peu Diego López. Però de nou desviar a córner, ara des de l'altre cantó. El córner per a l'Eti de Bilbao. Des de la part esquerra. De la portería
3: aquí,
1: del Valencia.
3: Aquí, como siempre digo, es fundamental ahora Dimitrievski. Exacto, en estos balones altos.
1: Les Marques, que no n'hi ha gente a chustos defensivos. El choque aéreo es perillós. Ojo, ese baló. La pilota que la va a traure el Valencia. Arriba Iñaki Williams. El llançament, Selimbalt a Robert Navarro. Ha buscat el llançament directe. Ni se rechaza ahí de Iñaki Williams. Se n'ha molt desviat fora.
3: Los corners que
1: de la portería del Valencia.
2: Pero fíjate, sí que el Valencia, per ficar un aspecte a corregir, sí que ha de aconseguir que les segones jugades en els corners siguin segues, perquè per ara totes estan acabant en ocasions de l'Atlètic Club.
3: Yo creo que va a aguantar el míster al minuto 60 y va a sacar a Ramachani y posiblemente a alguien del mediocampo para darle frescura y seguir con esta línea de trabajo. Que puede ser Ugrinić, por ejemplo.
2: Bueno, incluso bueno, cambiar pues... el sistema y, bueno, o ficar a Ramazzani per Javi Guerra per dins y
1: de Udo moment,
2: per Omar Sadik. Ya veurem.
1: Está calfant en la banda, no més Ugrinić. Es Ugrinić el que veig calfant en la banda, no sé, tindrà algun problema Pepe Luguido, però és Ugrinić el que està calfant, l'únic jugador en la banda. Si no sé, ara sí, a poc a poc anem incorporant-se, però de moment només Ugrinić calfant en la banda. Quan hi ha servici de banda, favorable l'Eti Bilbao. Ojo, se l'emporta Robert Navarro. Vol entrar Robert Navarro d'Islària. Entra Robert Navarro. Continua el jugador de l'Eti Bilbao. La pilota arrere, buscant a Yuri des de la part esquerra. Yuri que la torna a col·locar per a Robert Navarro. Ahí està bé Pepelu. Està bé Pepelu al tall en la disputa d'aquesta pilota que l'acaba perdent. Però estava molt bé ara. Molt bé ara també l'aixuda. Sí, senyor. Renzo Sarabia. Renzo Sarabia en aquesta aixuda defensiva en Pepelu. Ayudante estaba ahí Renzo Sarabia en la disputa en Pepelu, que se hace mal.
3: Es que donde
2: una cosa que me agrada de Navarro,
3: Vuelvo a reiterarme, cuando ves a un defensor que tiene el oficio que tiene de Sarabia, qué tranquilidad te da.
2: Y a banda sap no disarli temps al rival para pensar.
3: No, aparte es que tampoco se complica la vida. Él, su trabajo
2: ABC
3: y punto, y nada más.
2: No calmes, tampoco.
1: Bueno, pues poc a poc van reincorporant-se els jugadors al Cafament, ara és Unai Núñez també, jo crec que aniran a incorporar-se algun més. Quan trau de banda Renzo Sarabia, buscant a Diego López, no arriba, el baló que se'n va fora, la torna a traure ahí era Jaureguizar de Cap. Y el balón de nuevo para Valencia. Renzo Sarabia. Ojo que M entrega mal la pelota. El balón. Y ese balón en las frontal. Estaba ahí al talle. Vega ya. Le había quedado a Guruceta. Se esperdúes ahí. Son perilloses. Se esperdúes con el siguiente Gutaras perilloses. Continúa el peril. La portería de Valencia. El balón penchat. Ahora capa y banda izquierda que entra. Robert Navarro. Torna a penchar la pelota. Tarra que la trau de Cap. Ese balón Yuñat. Ya va Hugo Duro que no arriba la pelota. Ara és Pepelu, la pilota per a Sancet, ojo el llançament, toca en Xomert, a veure, aquesta pilota n'hi ha que allunyar-la i ara, n'hi ha que allunyar-la a Javi Guerra, li han fet falta a Javi Guerra, al jugador de Xilet i tarjeta groga per al jugador de l'Athletic Bilbao.
3: Bueno.
1: Per la falta a Javi Guerra, n'hi havia que expulsar-se damunt ara aquest domini i allunyar quant abans aquesta pilota de l'àrea valencianista. Pues la falta que le ha fet Alejandro Rego, que le ha costat la tarjeta groga al mig centre de l'Atleti Bilbao. I el balón ja en moviment, en este minut 55-10 de la segona part. Balón llarg, buscava ahí el passe, ahí per a Diego López, no arriba el Guajín, ara fica la cama Pepelu per enviar ixe balón fora, per a que siga servici de banda. Y así en la banda, pues més jugadors incorporats al calfament. Está Jesús Vázquez, está Sadik, está Almeida, está Unai Núñez, está Urinic. Fendi a la activació, si es calfament en la banda, per aquí quan ho considera el míster. Fer els primers canvis, baló arrere. L'Atleti Bilbao juga Gerai per al seu porter, per Unai Simón. Va la pressió, Hugo Duro, trau Unai Simón en llarg. La pilota buscant a Guido Rodríguez, la toca de cap Guido. A veure, aquesta pilota que volen portar-se l'argentí, Guido Rodríguez, la toca Diego López, Guido i Diego López. Se'n va per banda Diego. A veure, necessita ahí ajuda Diego, necessita ajuda. Busca i se passa arrere bé per a Guido Rodríguez. Guido Rodríguez encara ahí més arrere buscant a Renzo Sarabia. Ara s'emporta la pilota César Tàrrega. César amb el baló, tocant-la ahí per a Pepelu. Desdoblava i se n'anava ahí per banda. José Luis Gallà. Ara busca el passe. Xomer per a Gallà i Gallà una altra volta darrere per a que torni a jugar el València des de darrere. Guido Rodríguez, l'argentí, en Renzo Sarabia, tocant-la i Guido, superant línies. El baló per a Javi Guerra, a veure Javi Guerra, busca el passe per a Luis Rioja, a veure Luis Rioja, li la lleva Gorosabel, i la lleva Gorosabel de cap quan se preparava per al remat Luis Rioja. La centrada era bona, la que li havia col·locat ahí per a Luis Rioja, però Gorosabel atent ha enviat el baló a servici de banda.
3: Que pena.
2: Era molt bona, Era molt bona l'ocasió per al València, que igual el que buscava, i crec que ha encertat, perquè estem veient més els dos, Robi.
1: A veure ara la centrada de Pepelu a les mans del porter Unai Simón, que busca el passe ràpid per a Robert Navarro. Va Renzo Sarabia, ve Renzo ahí, sí senyor, al tall, l'argentí. Molt bé, Renzo Sarabia, ha anat al tall, imposar-se ahí a Robert Navarro. I el servici de banda que va ser favorable al València.
2: De categoria, altra vegada, i esta vegada Camparrere, que igual és el que més costa. Renzo Sarabia, el que deia, últim apunt, és que crec que Corberán, li està deixant bé, el de canviar a Diego López per Rioja, perquè Diego López en la primera part no ha tingut quasi participació, i en esta, tant en defensa com en atac, per lo menos un poc més, l'estem veient.
1: Bueno, pues ahí traguente en Curtia, Dimitrievski, para que traga la pilota arriba el Valencia, ahora está rega Dimitrievski, que va a colpechar en cama dreta, llarga, buscante ahí a Renzo Sarabia también. Ahí a Hugo Duro, no arriba, el que sí que fa es Guido Rodríguez, que dice que el Baloisca se embacha fuera per banda, y traga ya el Valencia, la pilota arriba, pero a centrals, ayudándose ahora en Pepelu, Tárrega, Pepelu. Un bon treball, sí, senyor, ese pivot defensiu que avui ha col·locat el míster Guido i Pepelu.
3: Solo deseo que se acierten los cambios y que den resultado, porque es tan difícil.
1: Bueno, ara ese balón llarg, però Hugo Duro que no pot arribar davanter madrileny del València. I el balón directament a les mans del porter Unai Simón.
2: Sí, perquè jo no vull ser gafe, ni molt menys, però no me da la sensació de que estem prop del 1-0 de l'Atlètic Club.
3: El partido está ahora en un impasse que ni uno ni otro. Yo creo que ahora se tiene más temor porque te marquen, sí, que en ir alocadamente a marcar.
1: Tarjeta Pepelu, tarjeta groga Pepelu, agarrate ahí al jugador del Athletic Bilbao.
3: Pues puede ser.
1: Y tarjeta groga per a Pepe Lu. Recordem, va per segut de sanció, està Guido Rodríguez i Largi Ramazzani, eh? Son los que estarían a Persevuch.
3: Pues mira, en esta jugada precisamente yo creo que Pepelu va a ser pasto de las tarjetas. Si había alguna duda en la banda, yo creo que no que se haya ganado el cambio, pero que
1: ojo,
3: sí que...
1: Ojo, Leti Bilbao, la pilota, pero Iñaki Williams, ojo Iñaki Williams, Dimitrievski, aparegó Dimitrievski, aparegó el porter del Valencia, para salvar al equipo de una jugada que era muy perillosa, sabía que da sol Iñaki Williams... Se disposava a rematar i ha tapat molt bé Stole Dimitrievski, l'oportunitat més clara per l'Atleti de Bilbao. Que ve Dimitrievski una altra volta, el Salvador, en protagonista del València, per a tapar ese llançament d'Iñaki Williams.
3: Menos mal, menos
1: ojo, ara ixe baló, la pilota i dins l'àrea, el baló mort, tenia que allunyar-lo, finalment l'ha tret Xomert. Finalmente la trecho Mert. Juan Dimitrievski ahora se está en terra en problemas. Dimitrievski. Aneborisa pilota que continúa en perille. De Leti Bilbao. Era falta en ataque del jugador de Leti Bilbao. Encara que protesten. Y ahora Dimitrievski a terra. Sabía fer mal en esa última jugada. El porter del Valencia. Que ya está decisivo. Salvador una otra volta, ¿eh? En ixe mama, Iñaki Williams. Seguido Rodríguez també està en problemes. Stole també. Havia xocat ahí. Havia hagut una espenta clara de Iñaki Williams sobre Guido Rodríguez. I és la falta que ha pitat.
2: En lloc de Stole Dimitrievski, Stole Don Dimitrievski, eh? Perquè què parades està fent en aquestes jornades baix pals? El seu rendiment, des de que se va lesionar Aguirre Zabala, ha sigut, vamos, immediato no, la següent, almenys, ja diem, baix els postes.
1: Atenent ara els servicis mèdics del València, el metge Can Will, doctor Aliaga, Stole Dimitrievski, que s'ha fet mal en eixa última jugada, en eixa córner que havia votat l'Atleti de Bilbao. Però molt bé, Stole Dimitrievski, sí senyor. Nixa jugada amb Iñaki Williams i ha sigut després en el córner quan s'ha fet mal el porter de València, que estan atenent-lo ahí sobre el terreny de xoc de l'estadi Sant Mamés. El xoc parat, atenenta Dimitrievski.
2: Pues el València, que estes pauses, un poquet de hidratació, entre cometes, poden ser claus per a que Corberán doni instruccions, sobretot si, clar, perquè això és important, òbviament, en primera divisió, al igual que veu el míster el partit, pues no solo està ahí, està el segon entrenador, també els analistes a l'altura de les grades, així que si detecten alguna cosa que tenen que canviar durant el partit, pues aprofiten aquestes pauses per a comunicar-les, així que pot ser curiós, ahí Dimitrievski, ahí ho veiem, és en les cervicals, Robi, és com...
1: Sí, estan ahí, estan protestant els jugadors de la Leti Bilbao, perquè diuen que Dimitrievski està perdent temps.
3: Haciendo cuentas.
1: Però bueno, sí. Anem a veure.
3: És que le hace falta a Geray, eh? En la jugada que sale a despejar...
1: Pot estar un poc emocionat, no sé si està un poc el doctor...
3: Le desestabilitza Geray.
2: Sí, està mirant coses de la vista, sí. Robi. Està parpadeig sí, fort de Dimitrievski.
1: Igual pot ser que estigui un poc emocionat del colp. I és,
2: però ja està bé.
1: Sí, un poc el protocol que marca ahí, mèdic. És el que li ha fet el doctor Aliaga, el metge de camp del València, però va poder continuar... Stole Dimitrievski en este minut ja 63 que estem 18 de la segona part. Ja va Dimitrievski a ficar la pilota en moviment, baló amunt, buscant a Diego López, a veure Diego López a la pilota, Diego López la volia jugar sobre Hugo Duro amb el baló, el rechaz que el vol treure l'Atleti de Bilbao, ixa pilota que la vol jugar ahí Robert Navarro. Se la emporta l'Atleti de Bilbao. Ojo, ese balón de Joan Sánchez. Llarga per Iñaki Williams. Pero ahí estaba bé. El porter del València. per afferrarsi la pilota perché non è arrivato Iñaki Williams, l'Atleti di Bilbao, che sta preparando un cambio già, un altro cambio. Ernesto Valverde per preparare per entrare al terreno di gioco. Alex Berenguer, il dorsal numero 7, per entrare al terreno di gioco in este minuto 64 che si va a cumplir.
2: Possiblemente el mejor argumento ofensivo que tiene el Athletic Club.
3: El jugador más temido en estos momentos. Pero bueno, ojalá lo metan banda izquierda porque se va a enfrentar con uno que lo va a tener difícil.
1: Balón que trajo Dimitrievski buscando a Guido Rodríguez. El balón para Valencia desde darrere. Centrals que la vuelven a traer Tárrega y Xomert. Xomert a la pilota. Xomert y Tárrega. Tárrega en curte buscando ahí a Guido Rodríguez. Guido, el balón había eixit. Y es servicio banda favorable al Atleti de Bilbao. Manta está el cambio. Ahí entra Les Berenguer. Y se va Ollán Sanzet.
3: Bueno, tampoco,
1: Berenguer,
3: tampoco
1: pero Ollán Sanzet es el cambio.
3: Tampoco está mal el cambio, Quitas a alguien que juega por el interior y metes a uno que descaradamente va a ir a jugar en banda.
1: Ahora que vuelve ahora César Targa, se la emporta al central del Valencia y superan líneas. César Targa se va sol, escapa muy, pero está muy sol, necesita ayuda. César Targa que cae, que perde la pilota y ahora tenía que tornar. Perché contra Colpechenech recupera il balò l'Atleti Bilbao desde la parte dreta. Il balò buscante Iñaki Williams. Ve Xomert imposandosi. Iñaki Williams se la trae la pilota a Gallà per al Suís. Xomert també el balò. Continua Xomert a la disputa in sa pilota. Cau Xomert. I han fet falta al Suís. I el balò que va a ser per al València. Se preparen els canvis, Se preparen els primers canvis en el València. Va Urinic i va Sadik.
2: I Rubí,
1: Urinic i Sadik.
2: M'ha paregut sentir que abans quan has dit és que estaven calfant en la banda, no has dit Ramazzani?
1: Està Ramazzani ara també, sí.
2: Ah, val,
1: està Ramazzani, però els primers canvis ja estan preparant-se així. Filip Urinic i Sadik Umar.
3: Pepelu està con tarjeta, no?
2: Sí.
3: Pues creo que va a ser un candidato. No se puede arriesgar.
1: Bueno, pues 66 de partit. 21 de la primera part. Continúa el 0-0 el marcador entre el Atleti de Bilbao y el Valencia en este partit importantísimo. El balón ahora que juga Javi Guerra. Busca Luis Rioja. Luis Rioja a la izquierda para José Luis Gallá. Gallá y Luis Rioja. Pero anda a izquierda, busca la central. Luis Rioja. El balón que trau. Atreta ahí el Atleti de Bilbao. Enviantiche balón fuera. La pilota ahí, que la trete Vivian. Uf. Que se gusta tres cambios, que hace la Leti Bilbao, Vivian Ara y Geray como a centrales.
3: Sí, por la por, ¿no, Vicente?
1: Sí, por la por, sí.
2: Sí, correcto. Un Vivian que sí que es de veres, que no está teniendo el seu millor any. De fet, van anar a aquesta Eurocopa i és possible que se quede fora d'aquest Mundial, almenys en les quinieles. Així que ja cal aprofitar, quan un central està un poquet baix de estat, un poquet baix de forma i d'ànims, pues ja cal aprofitar ahí per a fer-me ella i per veure la porteria.
1: Bueno, pues ara l'Atleti Bilbao que juga la pilota per a Robert Navarro des de la banda dreta, atacant ahí la porteria de València buscant el passe. Ahí per a Alex Berenguer. Ara és ixe baló de nou per a Jaureguizar. Jaureguizar i Yuri. Entran per ixa banda esquerra. Ara ja replegat i ajuntat línies el València. I ara l'Atleti Bilbao i li costa més. Rego, de nou, buscant a Yuri. Yuri Berenguer. Ahí está Alex Berenguer. Ojo que este en el contra un fa mal. Berenguer que busca la centrada. Y ahí Altai Guido. Altai Guido. Davant Alex Berenguer. Y el córner que va a ser para l'Atleti de Bilbao.
3: Empiezan a subir las pulsaciones.
1: El córner que va a ser para l'Atleti de Bilbao. Jugada balón para de nou Perilla. Tensa ahí. Alex Márquez con DMI. Contundencia defensiva. Orixe balón. Hugo Duro que la trae de cap. Ayuñan la pilota. El balón que el recupera Vivian. Vivian que la volvía a colocar y la coloca para Iñaki Williams. Ahora Iñaki Williams busca la centrada. La trao Guido una otra vuelta al balón. Ha traído Guido el balón. Pues va un triple cambio, porque va también Ramazzani. barra Machani, Urinic i Sadik. Bon triple canvi el que va fer el míster Carlos Corberán. Ahí està preparats Ramazzani, Urinic i Sadik. A veure jugadors que se'n van, però és un triple canvi d'eixida. Se'n va Hugo Duro.
3: Diego, Hugo i Pepelu.
1: Se'n va Hugo Duro, entra Sadik. El primer dels tres canvis. Se'n va Diego López i entra Ramazzani, i se'n va Pepelu i entra Urinic. Pues ahí están Hugo Duro, Diego López i Pepelu, que se retiren del terreny de xoc. Tres jugadors de refresc en les mateixes posicions. Sadik per Hugo Duro, Urinic per Pepelu i Ramazzani per Diego López.
2: Pues ahora el València que cambiará, cambiará de guió, ahora ya no será un choc como el que hem vist antes. Yo creo que ahora igual busquen més verticalitat, més desmarque entre Sadik i Ramazzani, més combinació en tres quarts. Crec que és el que fa falta, perquè a València li està costant un poquet més a plegar al camp rival i sobretot encadenar ahí perill. Sí que de veres que si no, com en la primera part hem tingut pues, igual més perill que l'Atlètic Club, sobretot també per ese penalti. Pues en la segona part jo diria, Robi, que pues, Unai Simón no està siguent pràcticament protagonista.
1: Bueno, pues veurem els canvis, evidentment, però buscant refrescar l'equip, pues canviar coses i millorar també, pues aprofitar la velocitat de Ramazzani per banda, pues també el treball de Urinic i ara Sadik, perquè evidentment tant Pepelu com Diego López com Hugo Duro s'han desgastat molt i són jugadors de refresc. El Tibiró també ha fet més canvis. Acaba d'entrar Unai Gómez i Vesga. Iñaki Vesga. Bueno, pues
2: Miquel.
1: Va al servicio de banda favorable Miquel Vesga, sí. La treta de banda per l'Atleti Bilbao, l'Alo Dislaria, n'hi ha que allunyar-lo, a veure Ramazzani, que vol treure aquesta pilota, llarga i per a Sadik, a veure Sadik, Javi Guerra, Ramazzani, se l'emporta l'Argi, a veure Ramazzani, el baló llarg per a Luis Rioja, contra el Luis Rioja Dislaria, a veure Luis, continua Luis ja s'ha quedat a soles, ja s'ha quedat molt a soles, Luis Rioja busca la centrada, Sadik, gol!
4: Vamos.
1: Gol! Sadik, gol! El gol de Sadik! El gol per encarrilar la victòria per Egut Sadik! Per a marcar en el 71, per a ficar el 0-1, ahí estava Sadik Umar rematant de cap. Que bona, com li l'ha col·locat ahí en eixa banda esquerra Luis Rioja, i Sadik ha ficat el 0-1 per encarrilar una victòria que pot ser importantíssima. Que ve Sadik, que ve Luis Rioja, com se n'ha anat, com l'ha col·locat, i ahí de cap ha marcat Sadik Umar.
3: Como se anticipa, pero sobre todo que ha jugado donde Luis, como aguanta la presión de los defensores, y qué buen centro mete,
2: Rioja temporiza muy bien, y fixeu-vos que vos sabía que Vivian no estaba en el seu millor moment y había que buscarle la volta, y Sadik que s'anticipa a un Vivian que, estant en el seu moment, ni de conya deixa que el davanter s'anticipa.
3: Jugada de contragolpe perfecta, casi perfecta.
1: Molt bona, és que al final, sí senyor.
2: En l'entrada de Grinich, Ramazzani, s'ha dit que el partit anava a canviar. De fet, al València li convenia més en este moment. Ara ja no, però en aquest moment un partit d'ides i venides que un partit posicional, perquè estaves molt junt de l'àrea de l'Atlètic Club. I els tres punts que ara mateix són d'or, ara mateix 42 punts del València.
3: Que importante, de verdad.
2: I és molt important.
3: Oh, y qué largo se va a hacer lo que queda.
1: Bueno, pues calma. Ahí está el gol de Sadik per avançar a València, marcador, per a ficar-se per davant. I ara també n'hi ha que saber jugar el partit.
3: Hombre.
1: Ara també tenim que saber jugar el partit Ricardo Arias, després d'este 0-1,
3: Hombre, y más que lo has hecho desde que ha empezado el partido, Muy bien.
1: Bueno, pues el gol de Sadik que fica el València per davant al marcador, que seria una victòria importantíssima i xos anelatge 42 punts que ens donarien molta tranquil·litat, però encara queda molt, n'hi ha que continuar lluitant i disputant este partit fins al final. Ara estan fora de joc, s'ha dit, en aquest passe que li havia col·locat Javi Guerra, però evidentment este gol ens té que donar moral, confiança, perquè l'equip estava bé, l'equip estava serio, estava ordenat, estava fent un bon partit així a la catedral en Sant Mamés, i ara este gol, estar per davant al marcador, té que reforçar-nos encara més.
3: I la primera,
1: en tot el que esté dient.
3: Rovira, la primera pelota que toca, Però que bien se anticipa, que bien sabe ver el movimiento de Luis.
2: I el balón el fica on té que ficarlo.
1: La jugada és bona, Javi Guerra lluitant-la, llançant a Ramazzani a Rioja, i Rioja ficant una centrada sensacional i rematant de cap, impecable. Sadi Kumar, bueno, pero ni hay que continuar.
3: Hemos hecho lo difícil, Robi. Hemos hecho lo difícil. Ahora
1: 75-30 de la segunda parte.
3: Ahora tenemos que hacer lo súper difícil, que es saber jugar los 15 minutos, esa templanza que necesita el partido ahora. No perder balones, hacer las posesiones
1: Iñaki,
3: muy largas.
1: El balón Iñaki Williams, el balón centra Dislari. ¡Ojo, el remate! ¡Dimitrievski! ¡Dimitrievski ha aparegut una otra vuelta! ¡Quina parada de Stole Dimitrievski! ¡Salvador! ¡Salvador Dimitrievski! ¡Quina parada acaba de ver ni la treta Unai Gómez! ¡El remado Unai Gómez a Navadins! ¡Y ahí estaba Stole Dimitrievski para hacer una otra parada! ¡Pero aparecer! ¡Ahí el salvador del Valencia! ¡Quina matrete! ¡Stole Dimitrievski! ¿En qué momento está el de Macedonia? ¡Espectacular! ¡Stole Dimitrievski!
3: ¡Dios santo!
2: ¡Mare me guarrobi! Se ha estirado como una... como una goma de chicle.
3: Stole es muy similar la jugada a Sadí, pero más lejana.
2: Muy similar, y cuidado, porque ahora que estaba mirando que el remate ha sido de Unai Gómez, al Valencia le pot convindre moltíssimes partir de corre calle, porque ahora mateix Robi i Ricardo, el mig del camp de l'Atlètic Club és molt lento,
1: otra volta pencha Dislaria, ni que trobi esa pilota, Vingara també, ni que
3: Unai lo saca para el control del partit, tiene que tener el control del partit,
1: pararlo, perquè
2: sí, pero ves que apareix un jugador que li costa moltíssim.
1: Però ara ells estan apretant-nos, evidentment. Ells estan jugant a Europa. Esta derrota per ells és un pas enrere. I ara van apretar-nos i van exigir-nos molt. Per això nosaltres, lo que diem, tenim que saber jugar este partit, tindre un poc el control, parar el partit, tirar també de lo que se sol dir, ixa experiència. Quan ara és Àlex Berenguer el que juga. Ya di que la Leti lo ahora en terreno de choque del Valencia, apretando Sara y se való para que juegue ahí Jaureguizar. Buscante el pase de Islaria Peña aquí, William Xomerta Corner. Ahora y Chara están buscando a la desesperada empatar este partido. Consigue después del gol que ha marcado Sadik. Diría Diem ahí a Paregut, providencial. Dimitrievski, quina parada li ha fet a Unai Gómez, quina parada, quina mà li ha tret salvadora perquè anava dins, ha volat Dimitrievski, se va a trobar el córner, a veure, se va a l'Odis l'àrea, xa pilota, n'hi ha que allunyar-la, la trau Luis Rioja, la tret i l'ha allunyat ahí Luis Rioja, ni se corre que havia votat l'Eti Bilbao, la pilota continua sempre a d'ells, hi havia dos balons dins del terreny de xoc, diu l'àrbitre.
3: Bien, Luis, bien. Balón ahora fuera de San Mamés, lo más cerca.
2: Cada vegada que veig repetida la parada de Dimitrievski me pareix millor encara. I també, ja que era com deia Ricardo, balón fuera de San Mamés, perquè això és com
1: ojo,
2: tot, és no, més
1: ojo,
2: difícil
1: ese balón
2: quasi...
1: Ara, se'n va fora. Se'n va directament fora, millor, va ser treta de porta per València. Ricardo, tenim que saber jugar el partit ara, Ells ara mos van apretar, mos van exigir,
3: más inteligentes
1: ni ha que
3: nunca.
1: Pararlo, ni ha que tirar... de experiència, d'ofici, tindre l'ofici, tantes voltes que hem anomenat, però ara n'hi ha que tindre ofici, saber jugar el partit, parar-lo quan toque, en fi, tot això que Ricardo Arias sap ben bé.
3: Pues sí, es lo que queremos, ¿no? Que sepan aguantar ahora las embestidas del Athletic, porque se van a vaciar ahora en ese tipo de jugadas, y sobre todo según van pasando los minutos aún más, ¿no? Y cuidadito, cuidadito con las jugadas tontas, y sobre todo el peligro, rápidamente alejarlo de tu portería.
2: Pues una cosa os vaig a dir, parlant de ofici, la mitjana d'edat del València és més major que la de l'Atlètic. L'Atlètic està en 27-4 i el València en 28 anys. Imagina que a veure si es nota ara en els últims minuts si tirem d'ofici per mantindre un resultat que és quasi més difícil de mantindre que d'aconseguir.
1: Oh, una victòria que seria importantíssima, ja dic, en aquests anhelats, 42 punts que te donarien, jo crec que molta tranquil·litat i la permanència pràcticament virtual, però bueno, no n'hi ha que cantar victòria, que encara queda molt. Estem en el minut 79, 34 partit, estem en el tram final d'encontre i juga l'Atleti Bilbao, que ells volen empatar el partit com siga, estan lluitant per Europa i este resultat és un pas enrere per a ells. El balón ahora que trae el jugador Alex Berenguer, per banda izquierda, buscando el pase para Jaureguizar. Ahora ahí volía tallar Ramazzani. El balón de Geray Herrera buscando a Vivian. Vivian en la pilota. Vivian que vol cambiar el choque, buscar el pase. Ahí para Gorosabel. Gorosabel y Vivian Herrera. De no para Geray. Geray para que traga la pilota.
3: Escuela
1: de la izquierda. Estaba Yuri. Ahora Yuri. Yuri que la vol colocar.
3: Fíjate.
1: El pase para Berenguer. Berenguer en la frontal. Retalla Berenguer. Vinga, molve. Molt bé, Javi, molt bé, Jurinic, ojo que ha perdut la pilota, la recupera Nic una altra volta, Guido, el balón en la frontal, la pilota per a Gorosabel, la pilota per Iñaki Williams, ha esbarat millor, i el balón que se perde per línia de banda a favor del València, en calma i en tranquil·litat a Luis Rioja, clar que sí, home, calma, tranquil·litat, estem en el 35, 80, 10 per arribar al 90, més el que afegisca l'àrbitre. I el València guanyant 0-1 amb el gol que ha marcat Sadiq Umar, que ens pot donar una victòria que seria vital per la permanència. Allà va trobar de banda el València, la pilota molt bé, la fica José Luis Gallà. Guido, el baló que vol recuperar l'Atlètic Bilbao. Guido, disputant aquesta pilota, la llunya Guido. El baló llarg que recupera Geray per l'Atlètic de Bilbao. Geray en la pilota, la vol jugar, buscar eixa banda esquerra per a Yuri. Yuri, el baló tocant la hija Oreguizar, ara per Alex Berenguer. Berenguer amb la pilota, la va penjar Berenguer. Ojo que entra Iñaki Williams, la col·loca rere la pilota a la frontal de l'àrea. I se vol una altra volta en el rechaz, és per a Deitx, per a l'Atleti de Bilbao. Ahí n'hi ha que eixir, va Sadiq Umar, a veure recuperar la pilota Javi Guerra. El baló que ha tocat el jugador de l'Atleti de Bilbao, Miquel Vesga. Y la pilota que va a ser nuestra.
3: Hay que morder, hay que presionar ahí en el medio campo, que como robemos un balón, lo vamos a hacer el segundo. Ellos están totalmente volcados y encima además la gente que tiene atrás, pues, son lentos de por sí.
2: Sí, la verdad que tanto a Gorosabel como a Geray como a Vivian, Yuri es otra cosa, les cuesta un animal a correr para carrer.
3: Hay otro cambio.
2: Y tú tens...
1: Va un cambio. Va a entrar Unai Núñez. Va a entrar Unai Núñez al terreny de xoc, el central basc, el jugador ex de l'Atlètic Bilbao, és un partit també especial, però Unai Núñez se retira, Javi Guerra, i va a entrar Unai Núñez.
2: I així entra...
1: Unai Núñez, aplaudiments per al central del València, ex de l'Atlètic de Bilbao, i se va a col·locar pues, en una defensa de tres centrals.
3: Estos partidos son los que curten a jugadores como Javi. El saber... jugar con este tipo de sufrimiento, si lo sumas a la calidad que pueda tener un jugador como Javi, es lo que lo curten. Y la verdad es que hoy lo ha sufrido
1: pues,
3: Javi.
1: Replantejament tàctic que fa el míster Carlos Corberán, col·locant tres centrals, la entrada de Unai Núñez, en Xomerte i en César Tàrrega. Retirant
2: pues
1: a Javi Guerra.
2: Hi ha un famós actor que en l'entrada d'Unai Núñez entra en joc perquè, recordem, la famosa ley de l'ex, que es diu que pues els jugadors solen marcar als seus ex-equips, així que a veure si és de veres.
1: Va el córner.
2: I Unai Núñez pot marcar algun gol.
1: Va el córner per a l'Atleti Bilbao, minut 83, va les Berenguer des del cantó de la porteria, Stole Dimitrievski. Allà va Berenguer, la pilota munta, a veure ixe baló, directament a les mans de Dimitrievski.
3: Quédate media hora ahí.
1: Guante... S'ha fet mal Xomerte, està Xomerte en terra. Està Xomerte en terra. És... No sé si és Xomerte, sí.
3: Sí.
1: És Xomerte el que s'havia fet mal en aquesta jugada.
3: Ha sido con Unai. porque se va corriendo de donde está. Ya verás en la repetición. Algo le ha hecho.
1: Bueno, pues
3: nosotros tenemos,
1: se va a recuperar Schomert.
3: Dos ventanas.
1: Está en el minuto 83. Minuto 83.
3: No.
1: La Leti de Bilbao ahí. Ahora el seu jugador. Sí, sí, Dimitri Esquieterra.
2: Se choca
3: con Unai.
2: Robi, se choca Unai Núñez y Schomert cap en cap.
3: Cerró.
1: Dimitri Esquieterra está en problemas. El portero del Valencia. Así están protestando. Porque dicen que es cuento de Stole Dimitrievski. Per això la bronca de Samamés, però esto limitries que diu que entren els servicis mèdics. Diu que entren els servicis mèdics i allà va el doctor Aliaga a atendre Stole Dimitrievski en este tram final de partit en este minuto 84. Ahí están les senyals horàries, les 6 de la vesprada. Minut 40, la segona part, 85 de partit, el xou parat, atenent a Stole Dimitrievski, el porter del València.
2: I Julen Calfant, Robi, Julen Calfant en Sant Mamés, en sa casa. Bueno, encara que la seva casa és més tallada, però ja manté la gent. Ja que vore, perquè és molt important tindre a un porter com Dimitrievski, en esa veterania, en esa... bueno, és un perro viejo, no, Robi? Però bueno...
1: Sí, home, anem a vore... Quan ella ha cridat als servicis mèdics, perquè no se trobarà bé, no sé. Ara el doctor Aliaga està dient-li a la banqueta que està bé, que pot continuar, perquè estava calfant Julen Aguirrezabala en la banda, però...

0: És millor, trau el baló Filip Ugrinic, però no ha pogut connectar Filip Ugrinic ni en Ramazzani ni en Sadik, i la pilota la torna a recuperar l'Atleti Bilbao. El baló per a que jugui Yuri Berenguer per banda esquerra, atacant ara la porteria del València. L'Atleti Bilbao vol empenjar aquesta pilota dins l'àrea, vol el baló amunt, Xomer que la vol traure, també l'acompanya Luis Rioja, ojo el rechaz que la replega Orozabel, el baló dins l'àrea, eixa pilota n'hi ha que allunyar-la d'ahí, el baló que li queda, Jaureguizar busca el passe, el baló, la treta i el València, defensant de Núcleos i Guidens, el llançament fora. La jugada estava invalidada, però fora de xoc, però València i patint, rabiant, defensant en tot en esta jugada de l'Atleti de Bilbao, que tractava d'arribar a la porteria el València, i en els minuts finals, en els minuts decisius, el València sí en Sant Mamés, defensant en tot el que faça falta per a que no se pugui escapar esta victòria vital, 3 punts vitals per la permanència. Tretien llarg, el valor llarg, Dimitrievski, ara n'hi ha falta de Sadik, diu l'àrbitre. I l'àrbitre que se'n va a la banda, advertir a Carlos Corberán. I el baló de nou en moviment. Tram final d'este partit, minut 87 de partit, 42 de la segona part. El València guanyant 0-1. Trau la pilota Guido, la llunya, llarga i per a Sadik. Corre Gerai i Sadik. Sadik entropessa i el baló acaba en les mans d'Unai Simón. La pilota per l'Atleti Bilbao, toca baixar, toca defensar el València, vinga, que estem ja en els minuts decisius, en els minuts finals, i ells ara van apretant-nos, van exigir-nos molt, van a buscar el gol a la desesperada. Penxe la pilota en la frontal de l'àrea, la trau Tàrrega, Sadik, ojo, ixa pilota, continua en poder l'Atleti Bilbao, ahí va Dimitrievski, la protegeix en Unai Núñez i César Tàrrega. I el baló per a Stole, Dimitrievski, vinga, ara tenen que passar els minuts. Que no se jugue res, Ricardo, lo que se sol dir. Que no se jugue res ara. El ofici més que mai de l'equip que està present. Ojo que reneix la pilota, Sadik. Ha tractat de sorprendre Sadik des de lluny. Ahí a Unai Simón, però ahí li haguera pogut passar Sadik a Ramazzani, que s'ha precipitat un tant el davanter del València. Quan ara ataquen ells, encara que vol recuperar la pilota Guido Rodríguez, a veure que se l'emporta Guido, el baló per a Sadik Umar, a veure Sadik que s'emporta la pilota, Sadik amb el baló, Sadik que busca el passe, ahí per a Renzo Sarabia, ojo ahí a Renzo que buscava la passada, el baló, Noix, continua Renzo Sarabia en la pilota, Berenguer que arriba i se baló, estem en el 89, anem a estar pendents, el temps ha afegit, que és molt important el que li quede a este partit, perquè és el que li queda al València, per a defensar el gol de Sadik que està donant la victòria. El baló de Yuri. Yuri, la pilota per a Jaureguizar. Ahí talla Beguido, però el rechaz és una altra volta per a Atleti Bilbao, per a Gerai i Vivian. Vivian buscant el passe a Incurtet per a Gorosabel.
1: Gorosabel
0: per a Iñaki Williams. Iñaki Williams ahí es encarant a Gallà. Vore Gallà. Vega ja el tall per a enviar la pilota fora. Vinga, que se va a complir el 90. Se va a cumplir el 90, anem a estar atents, ahí el temps afegit, penxarà la pilota l'Atleti Bilbao, el baló amunt, ahí estava Dimitrievski per a fer-se la pilota. Ahí el porter del València, Salvador Heroi, també avui senyor, en parades decisives importants, 7 minuts és el que li queda al partit, 7 minuts de temps afegit, un món encara.
2: Pues, Romi, te vaig dir una cosa, esto es coincidencia del destí. 7 minuts com els 7 anys que duem sense sumar 3 punts de Sant Mamés, i és possible que este any, per fi, 7 anys després, pues puguem...
0: Vinga, va, vale. Anem allà, a veure si és de veres. I el València en estos 7 minuts ja afegit pot aconseguir aquesta victòria final, però ara va apretar l'Atleti Bilbao, ojo, ese baló, que trau Guido, vinga, aquesta pilota, n'hi ha que allunyar-la, finalment l'ha tret Ugrinic. Finalment va ser Ugrinic, se prepara Jesús Vázquez també per entrar al terreny de xoc. Demana Carlos Corberán intensitat als seus jugadors. Vinga, tensió competitiva fins al final. No n'hi ha que baixar els braços, no n'hi ha que rendir-se en este tram final de partit, en estos 7 minuts que queden. Vinga, n'hi ha que defensar la victòria, que és importantíssima. Ara és banda per a l'Atleti de Bilbao. El baló que trau ja l'equip basc La pilota en movimiento.

Pues este era el gol de Omar Sadiq, el gol que ens ha fet sumar els 3 punts per a meua banda, per a nostra banda, si en UFC Media Radio, en el 92.6, en la nostra web i aplicació, podreu escoltar este dijous a les 7, el partit del València-Rayo Vallecano, aixina que jo m'acomiade ja i es dice que vos disfruteu del diumenge que resta en la família, en els amics i un bon soparet, ja sigui en casa o fora, per a celebrar esta victòria de la tranquil·litat. Adeu, adeu.

Minut 29, veurem una falta d'Eloi sobre Peletti i en acabant l'anècdota del partit. Pot ser el fet més comentat al voltant d'aquest encontre. L'Estalla es va quedar a fosques durant 15 minuts a causa del trencament d'un col·lector que va inundar un dels transformadors elèctrics d'aquesta zona de la ciutat. El públic, com veuen, va il·luminar el camp amb les seues misteris com si es tractasse d'un concert de rock.

0: Es... Van a escuchar una reemisión del Partit del Valencia.
1: Este es l'11 del València, que ja diem, vol guanyar un partit importantíssim, o almenys puntuar, traure algo positiu. En la portería, el de Macedonia está en un molt bon moment, Stole Dimitrievski. En defensa, banda dreta per argentí, Renzo Sarabia. Parella de centrals, el d'Aldaia, César Tàrrega. I la primera gran novetat, torna la titularitat. El suís era Ixomert, la banda esquerra per al de sempre. Per al capità, per al de Pedreguer, José Luis Gallà. Un centre de canvi, un doble pivot molt defensiu. En l'argentí Guido Rodríguez i en Pepelu, el de Denia, que se manté en l'equip titular acompanyant avui a Guido Rodríguez. Les bandes per a Sevilla, Luis Rioja i l'altra novetat, Diego López. Mitja punta en llibertat de moviments per a Javi Guerra i dalt l'altra gran novetat, el golejador d'este València, Hugo Duro. Cuando así el estadio San Mamés acaba de desplegar una pancarta, un tifo de suport, de reconocimiento al Chingurri Valverde, Ernesto Valverde, pel seu 500 partits en la Leti Bilbao. Será l'última temporada del Chingurri Valverde, y ahí está esa pancarta y ese tifo en un de les graderies del estadio de San Mamés. Anem ara en la Leti Bilbao, l'equip titular. Que va a formar en Unai Simón la portería, en defensa Gorosabel, banda dreta, la portillera y la gran novedad, el capità, que torna a jugar después de fa molt de temps, en Yuri, en banda esquerra, Jaureguizar y Rego en el doble pivot, Robert Navarro y Nico Williams en les bandes, Sancet, mitja punta y Dalt, Gorka, Guruzeta. Simulará este partido el madrileño Miguel Ángel Ortiz Arias. Va a pitar este mateix partit en Mestalla, en la primera volta, que va a guanyar el València, com m'estan recordant, 2-0. I amb este àrbitre el València no ha perdut esta temporada. 3 partits, 2 victòries davant l'Atleti de Bilbao i en el camp del Llevant, i un empat davant l'Elx. Pues a veure si també Ortiz Arias avui ens dona sort, que estarà acompanyat pel VAR, per Martín González. Tot està preparat així.

0: te connectes a la app, a la web del València, des de qualsevol part del món, i ahí, per la ràdio avui, pots escoltar-nos. També per la FM, la ràdio convencional de tota la vida, 92.6 de la FM, les nostres emissores col·laboradores, que són moltes també les que ja estan connectades. Avui el partit és televisat per DAZN, no tindrem opció d'àudio, però bueno, ahí anem a estar per a tots els aficionats del València, del tot el món, que avui van a estar pendents d'este partit importantíssim entre l'Atleti de Bilbao i València. Tot està preparat, vinga, ja ho hem dit en la prèvia, n'hi ha molt el xoc, la necessitat és màxima per al València, s'està jugant la permanència, és la primera gran final, i així te ho anem a contar. Ahí estan els més de 300 aficionats valencianistes en un estadi Sant Mamés que ja està pràcticament ple, com vos dia, perquè així caben 53.000, i ahí està ple Sant Mamés. Comença el partit. Vinga, València, a per ells, sense por, a per la victòria. Ahí ja està el primer baló que tocava en moviment, que volia jugar la Diego López. Ahí està el Joaquín combinant en Hugo Duro. Les dues novetats guanyen el València, passe per a Javi Guerra. No ha pogut arribar Javi Guerra, ojo que ni una caiguda ahí. Ha xocat ahí, és Hugo Duro. Diego López que para el xoc, crec que és Hugo Duro. I és també Laport, és que han caigut, és que han xocat ahí. El central de l'Atleti Bilbao i el davanter del València, Hugo Duro. Només començar el partit, 30 segons.
1: Sí, un Atleti Club que es ficarà molt fort en el seu camp i intentarà per...
2: Està sangrando, eh?
1: Intentarà per tota... Bueno, per tot el 100 mitjans guanyar els duels, Robi, perquè l'Atleti Club pues, és un equip de segones jugades, també, òbviament de... Sube el valor y atención, porque el choc...
2: Le mete el codo.
1: En televisión se ve que el codo impacta en la cara de Hugo Duro y Ricardo Ares había visto sangre.
2: Yo le he visto que estaba sangrando por la nariz, ¿eh?
1: Pues ahora,
0: bueno, pues
1: Hugo,
0: el choc, si, el si el choc por... se remampren así en la estadio Sant Mamés y la pelota que la torna a ficar en movimiento. El Valencia, la pelota ahí que la vol jugar... L'Atleti Bilbao, apareix bé Diego López per recuperar aquesta pilota. Avui és important, sí, guanyar el duel, ser intenso, ser més competitiu que mai, fer un partit molt serio, oferir la nostra millor versió. Això és el que avui té que fer el València en este partit davant l'Atleti Bilbao. Quan juga Dimitrescu, baló ja per a Diego López, la juga Hugo Duro, la volia jugar a Hugo Duro, baló que perd ahí i recupera l'Atleti Bilbao, la trau en ells, la trau Alejandro Rego avui, una de les novetats. Rego en l'Atleti Bilbao en companyia Jaureguizar, quan li ha fet una falta Hugo Duro, i l'ha xiulat l'àrbitre del partit, el madrileny Miguel Ángel
2: Ortiz Arias. Y era ahí hacía mucho tiempo que no aparecía por las alineaciones del Atleti, ¿eh?
1: Bueno, va a tornar en la última jornada, però sí que es de veres que en tot l'any ha xiulat, si no em falla la memòria, 3 partits en l'Atleti Bilbao, sí. O siga que pues recordem que és un jugador que va estar sancionat per, bueno, pues se va detectar estàncies de doping, però realment ell diu que és per un fàrmac que ell sí. Prenia perquè ha superat inclús en dues ocasions un càncer testicular. Sí. Així que pues, Gerai que va a veure altra vegada, va a tornar contra Atleti, que bueno, sí que és que en el mes d'abril pues se va a jugar Getafe, després de cansar afrontar el Villarreal. Torna Osasuna, va, un partit sí, un partit no.
0: Bueno, pues ahí está jugando el Atleti Bilbao, Nico Williams, le lleva la pilota muy bien, Renzo Sarabia, ni se disputa, abre el balón que se la emporta Hugo Duro, juega Hugo Duro buscando a Javi Guerra, ahora le ha llevado la pilota Robert Navarro a Javi Guerra, contra Colpeza de Bilbao, Perill, en banda izquierda, se la porta Nico Williams, ojo que es Baratárrega, Nico Williams que vol centrar, aparegut ahí Pepelu en la chuda defensiva, ve Pepelu ahí al tie, porque Nico Williams, después de que esbarara César Tàrrega, havia guanyat la posició, se disposava a centrar, però ha estat oportuníssim pues... Pepelu per enviar a córner i
2: sí, sí.
0: La primera internada de Nico Williams.
2: Sí, sí, ha estat molt atent, sobretot per cobrir-li les espaldes a Tàrrega en un moment difícil.
0: Ojo al baló parat. Córner per a l'Atleti Bilbao, va treure Nico Williams, atents ahí a les marques, que no n'hi ha gent d'ajustos defensius. Baló que n'hi ha que treure-lo. L'ha tret finalment Luis Rioja, allunyant-lo de la seva àrea. Era que juga ya el Atleti Bilbao, pero Unai Simón que hizo completamente la seua portería. El porter basque era ficar.

0: La pilota moviment en estos primers minuts. 4 se van a cumplir de la primera part. Así en Samamés, 0-0 marcador. Ahí volia jugar l'Eti Viló. Recupera la pilota al València. Ve Pepelu. Pepelu con Dima acompañant a Guido Rodríguez. En ixe doble pivot defensiu de treball, de sacrifici, el de Deni, el argentí. Ojo que ve la pilota Guido. La per Guido i la recupera Robert Navarro. Buscant el passe per a Gorosabel. Gorosabel, ahí la passada per a Sancet. Ara en la disputa està Guido Rodríguez. Cau Guido. El balón es para Leti de Bilbao. Pero anem a veure porque ahora el árbitro para el choc. Y el servicio de banda es para Leti de Bilbao. Sabía fer mal Guido Rodríguez, pero el servicio de banda es para Leti de Bilbao, que ya fica la pilota en moviment. El balón de Yuri buscant a Nico Williams. Nico Williams fent de les seues. Ahí reclama una falta. Y es falta. La falta ahí que le han fet a Nico Williams quan se n'anava l'extrem internacional de l'Atleti Bilbao. En ixa disputa avui va tindre faena Renzo Sarabia. Ojo a ixe baló que filtren ahí buscant a Guruceta. Nico Williams arrere, València se tanca ahí, ahí defensivament. Avui n'hi ha que estar molt serios, molt ferms, ser molt contundents, no desajustarse defensivamente.
1: La verdad es que con la presencia de Renzo Sarabia, yo creo que sin lugar a dudas es el mejor defensa que ha estado ocupando ese puesto, muy por encima de Thierry y de Fulquier. Es más defensa.
0: Ojo, ahora que safe mal Diego López. En esa disputa en Yuri. Se tira a terra Diego López. Li ha pegat una manotada a Yuri Hualgo. I l'àrbitre que para el xoc perquè Diego se n'ha anat a terra.
1: I l'auxiliar està allà al lado i no lo ve.
0: Pues crec que no n'hi ha res, eh?
2: Jo hasta Yuri demana... No res. Hasta Yuri demana perdó.
0: Li dice al braç Yuri.
1: No,
0: i cau per
1: deja,
0: això,
1: le
0: però...
1: No, le pega manotazo, eh?
0: Pues l'àrbitre ho siguen i no va passar res.
1: Le pega
0: i el
1: manotazo.
0: Xoc continua. La pilota para Leti Bilbao, balón largo, buscando a Nico Williams. Ahí está Renzo Sarabia, cao Renzo Sarabia, se la porta Nico Williams. Falta, sí, falta, sí. Gana que protesten así, pero es falta. Porque le ha ganado la posición Nico Williams a Renzo Sarabia en una falta clara. Pero eso la pitat Ortiz Arias, el colegiat madrileño. Y... la falta de Nico sobre Renzo Sarabia.
2: I un Renzo Sarabia que avui té papereta complicada perquè s'ha de confrontar a Nico Williams.
1: I per primera vegada.
2: Exacte. Arias mencionava fa no res a Dimitri Fulquier. Jo recordo un partit en Mestalla que Nico Williams no va tindre res a fer contra Dimitri Fulquier. De veres, un partit espectacular. A més, va coincidir un mes en el que jugaren contra Madrid i Atlètic i Fulquier va secar a Vinícius i a Nico Williams, però Sarabia, que com deia Ricardo, pues està rendint a un nivell, jo diria que molt bo, molt notable des de que va plegar, no és fàcil a plegar quasi sense jugar i fora de forma, fer una mini pretemporada que va tindre que fer i pues sumar-se a l'equip i més en aquestes circumstàncies que té que ser un rendiment immediat, però sí. L'argentí que sense dubte ha sigut un bon, bueno, aporta, està aportant tot el que pot i més a l'equip.
0: Bueno, pues 7 minuts de xoc d'esta primera part, 0-0 marcador, quan ara juga l'Atleti Bilbao, s'emporta ixa pilota, és Jaureguizar el que canvia el xoc, una altra volta banda esquerra, buscant a Nico Williams, el control de Nico Williams, ahí escorat en ixa banda esquerra, tractant d'encarar, fica la pilota d'Islària, ahí la trau Xomert, Pepelu, que allunya ixa pilota, buscant a Diego López en la banda, la toca Pepelu, el baló per Hugo Duro, ojo que li ha fet mal a Hugo Duro, s'ha fet mal Hugo Duro, eh? S'ha fet mal Hugo Duro, està... a terra el davanter madrileny, però continua la jugada del València. El passe massa allà de Javi Guerra, Diego López, alça Diego Duro. Se recupera el jugador del València, no passa res. I el xoc continua, així en Samamés. Ara baló llarga i buscant a Robert Navarro en la disputa. Venga, ja se l'emporta Robert Navarro per dins. Al Taiba Guido, també Pepelu, ve Pepelu. Ara important, sisa pilota, guanyant el duel, sí senyor. El de Denia. Buscant a Luis Rioja, important, eixe treball ahí, con dient defensiu al centre del camp, eixe pivot, Guido i Pepelu per a guanyar duels. Ojo que era perdent la pilota, se l'emporta l'Atleti Bilbao, el baló que ahí volia penjar des de la banda dreta era Jaureguizar, la pilota de nou se'n va a banda, i el baló és per a l'Atleti de Bilbao en este minut 8, ja quasi 9 de la primera parte en un estadio San Mamés, Plefins, la bandera, ¿eh?
1: Hay veces, 53.000. Hay veces que innecesariamente Guido confía demasiado en su forma de jugar. Y no tiene que olvidar que ahí en Bilbao, por ahí arriba, la gente no deja de presionar. Regateas a uno, te viene otro. Regateas al segundo, te viene el tercero. Y no tiene que olvidarlo, ¿eh? O sea, aquí relajamientos no pueden haber.
0: Bueno, ya van a enviarnos el primer mensaje a nuestros amigos, a nuestros aficionados que están seguidos per la web del Valencia, escoltarnos per la radio. Reclamant, pues una tarjeta groga, Yuri, per esa jugada que diu vosotros, esa manotada que le había pegat a Diego López. Es que no ha pitat ni falta, pues sí, no ha pitat ni falta. Y reclamaven, pues, esa tarjeta groga a Yuri. Els primers missatges que anirem llegint así en este partit. Atleti Bilbao-València, baló amunt en la disputa César Tàrrega. Ara Xomert allunya la pilota Gallà. El baló amunt buscant a Hugo Duro, la toca Hugo Duro. Compañía de Geray, baló para Javi Guerra, se la emporta el de Chilet, abore Javi Guerra la pilota, jugante en el centro del camp. Javi Guerra arrere para Xomert, y Xomert para Gallá, presión ahí. La Leti Bilbao, y el baló arrere para el portero de Valencia, para Stole Dimitrievski. Ya en este minuto 10 de la primera parte, baló de Guido, cambia el choque. La pilota per a Renzo Sarabia, per banda dreta, se mola Renzo Sarabia, le hace falta Nico Williams. Le hace falta Nico Williams a Renzo Sarabia quan se n'anava el jugador argentí. I la falta per al València, Vicent Illes.
2: Me crida l'atenció que l'Atlètic Club no s'està pressionant en pressió alta al València, perquè s'ha vist que, bueno, alguns partits sí que el València ha patit més, però el que vol evitar l'Atlètic Club és esos balons llargs a l'esquena de Diego López, que sabem que és un autèntic correcaminos quan pot, i també pues, de Rioja, i en ese doble pivot entre Guido i Pepe Lu, pues, al final la eixida de baló serà molt millor. Un Atlètic Club que, si per algo es caracteritza, és per això dic que me sorprèn.
0: Mira, ara la pressió, ara la pressió, ojo, que es pot costar cara buscant el llançament des de fora, se'n va fora. Ahí hem perdut el baló, precisament quan estava fent no sé si la pressió de la que estàvem parlant l'Atlètic Bilbao. Hem perdut la pilota, encara que ahí no ha estat encertat Ollant Sancet per enviar ixe baló fora, desviat de la porteria de Stole Dimitrievski.
1: Yo creo que tenemos que recurrir a lo lógico y a lo que estamos acostumbrados. No intentar hacer cosas nuevas y cosas que no estamos acostumbrados porque desestabiliza para todo el resto del equipo.
0: Ahí, bueno, Ricardo. Pues Herrmann prende el choc. La pilota la trau Dimitrievski, llarga buscant Hugo Duro. El baló amunt, ahí está. La disputa el davanter Madrileny, que fica ese baló arrere per a Pepe Lu que no pot arribar. Li han llevat la pilota, ara enderrint el baló, buscant els centres de l'Atlètic Bilbao. La apertura a la dreta a Gorosabel en ese lateral. Gorosabel i Rego. Rego arrere. La pilota per a Eimerick Laporte. La porta a l'esquerra per a Nico Williams. Nico Williams ahí, té que xorar arrere, buscar a Yuri. I Yuri arrere, de nou per a centrals. La porta i Geray. Geray traguent la pilota. Ara per a Gorosabel. Gorosabel té que xorar arrere. Ara València, ahí xuntet, ordenat, és important ahí. Mantindre aquestes línies juntes. I que l'Atleti de Bilbao, sobretot en les bandes, on som els perillosos, pues no tinguin arribada, no tinguin profunditat, com ara aquest baló que l'hem ficat ahí per a Nico Williams. Renzo Sarabia, que vol evitar que isca la pilota, ho ha aconseguit, però recuperen aquest baló, ojo ahí, una altra volta. Nico Williams, no n'hi ha res, així reclama una falta Renzo Sarabia sobre Nico Williams, però l'àrbitre diu que no n'hi ha res, que siguen. I el València segueix, se l'emporta Javi Guerra, la cavalcada del de Chilet obre l'esquerra per a José Luis Gallà, a veure Gallà que vol arribar, però ja s'ha replegat l'Atleti Bilbao. Javi Guerra, que se volia anar en l'1 contra 1. I al final el baló que acaba en les mans d'Unai Simón. Mentre així continuen protestant. Ojo, que recupera la pilota l'altra volta el Javi Guerra. La fica ahí per a Hugo Duro. El baló per a Diego López. Però ells en seguida repleguen, tanquen bé. Nosaltres ahí tenim que ser més ràpids per a tractar de sorprendre-los. Sobretot quan recuperem aquests balons.
2: Lo más importante
0: ahí. Ojo, que ahora perte el balón, no arriba Pepe Lu, se la emporta Nico Williams, Perill, per banda esquerra, entra Nico Williams dins l'àrea, veure Nico Williams buscar el llançament i el baló que se'n va fora. El baló que se'n ha anat fora. Nico Williams, el primer llançament de perill a la porteria del València, del xicotet des Williams, al minut 14 d'esta primera part, pràcticament.
1: Que sean todos los remates así. Que no les dejen aproximarse mucho a la portería y que lancen desde lejos.
2: Yo solo les espere que els dos germans Williams no consisquen en el camp, perquè recordem el que va passar en la eixa vesprada de Copa del Rei. En Mestalla, Nico Williams entra al terreny de xoc i Iñaki rematava aquesta pilota. Així que espere que els dos jugadors, Robi i Ricardo, no consisquen en el camp.
0: Bueno, pues, de moment, camí del minut 15, primer quart d'hora de partit, 0-0 el marcador entre l'Athletic Bilbao i el València. Vantara trata de jugar l'Athletic Bilbao, Robert Navarro, baló que vol recuperar Gallà, bona, Gallà buscant a Hugo Duro, de primer espera Luis Rioja, abre Luis Rioja, buscava el passe per a Javi Guerra, Hugo Duro que se vol anar, això és falta, i la targeta groga és per Hugo Duro, a veure.
1: ¿Qué dices?
0: Pues això m'ha aparegut a mi, eh? Hugo Duro se queixava d'una falta i ha tret una targeta groga. No, és per a Laport, jo crec que té que ser per a Laport, no pot ser per a Hugo Duro. Hugo Duro se tirava les mans al cap, jo crec que és per a Laport la targeta groga. Sí, perquè sí, Hugo Duro sí, se'n va i la falta és clara de Laport.
2: La falta és clara de Laport
0: i té que ser targeta groga per a Emerick Laport. Estan reclamant Gallà, està reclamant també Hugo Duro.
2: És per a Laport, però una cosa va a seguir, toca baló antes de tocar a Hugo Duro.
1: Claro que lo toca. Es que bien claro, hombre, y si no ahora se lo dirán por el VAR.
0: No, tarjeta groga per a Laport, Segur. Es que Hugo Duro se queixava, pero la tarjeta es per a Emery Laport y la falta es per a València, o sea que... Y la falta pot ser bona, ¿eh? Está en una bona distància, davant la frontal de l'àrea, escorada un poc ahí cap a la part esquerra, segons ataquem nosaltres... Está Javi Guerra y Pepe Lu al llançament i xa falta.
1: Y ahora la duda, porque están hablando entre ellos. Yo creo que le va... Yo creo que aquí los galones...
0: Va Javi Guerra o Pepe Lu. A veure, va ser Javi Guerra el llançament per dalt. El llançament de Javi Guerra. Se li ha anat alt el llançament i xa falta per al jugador de Xilet del València.
2: Així marca, eh?
1: Con poca fe le ha pegado, ¿eh?
2: Sí.
1: Y demasiado rápido.
2: No olviden que Pepe Lu es especialista en choc parat, sobre todo en centros, pero bueno, también algún gol ha fet en anteriores épocas desde el tir lliure. Javi no le recorde cap tir desde falta, pero al final, pues si no entra ninguna, alguno tiene que
0: entrar. Leti Bilbao, ataque en edge, Nico Williams buscaba el pase, se desdoblaba Yuri, continúa Nico Williams a la pilota... Nico Williams arrere, el baló per a Yuri, Yuri des de la banda esquerra, trata d'arribar, arriba el lateral de l'Athletic Bilbao, ahí está Yuri, té que endarrir la pilota buscant a Rego, i Rego ja per a centrals, per a Gerai i Laport, ara és Gerai el que trau la pilota, la toca ahí Robert Navarro, el baló se l'emporta Sancet, Islaria, Sancet, ahí reclamen unes mans, L'àrbitre diu que no. Estan reclamant els jugadors de l'Athletic Bilbao unes mans. Ara crec que és... Diego, aquí és el que... És Renzo, el que està en problemes en terra.
2: Sí. Renzo Sarabia.
0: Sí, Renzo Sarabia, sí, el que està en problemes.
2: Sí, es que se va perquè al rebutjar la pilota li han donat una manota en la cara.
1: Ha sido al despejar el balón.
0: Sí. Ahí reclamen unes mans de César Targa, però l'àrbitre diu que no. Que sigan, que no n'hi ha absolutament res.
2: Hombre, les té pegades al cos, és una acció en la que no crec que siga falta, bueno, mans voluntàries, ni molt menys, i Guruzeta sí que li dona una bona manotada a Renzo Sarabia.
0: Bueno, pues, la pilota per l'Athletic de Bilbao, ja en el minut 18 d'esta primera part, 0-0 el marcador entre l'Athletic Bilbao i València, trau la pilota a la Tàrrega, Diego López se'n vol anar, a veure, Diego López volia combinar en Hugo Duro, no li eixit el passe, recupera la pilota a l'Athletic Bilbao, ara contra colpeixen ells, volen eixir ahí en Jaureguizar, a la esquerra per a Yuri. Yuri que centra el balón de Islaria, ojo Perill, se pilota el rechaz, el llançament. Pues a córner, el llançament a córner. L'envia Gallà perquè li havia quedat i se baló en molt clar. I ahí Gallà finalment és el que ha desviat a córner esta jugada d'atac de l'Atleti de Bilbao.
2: Están, sí, Robi, però
0: havia rematat, era jo en Sancet.
1: Están,
0: eh?
1: Están, en lo único que están siendo superiores es que están más prestos, más rápidos y más atentos a las segundas jugadas que nosotros. Nosotros como que
0: ojo
1: estamos...
0: al córner, la trae Nico Williams, la pilota Munt. Es Guido Rodríguez el que añuñat ixa pilota. De nuevo el balón para Nico Williams, estaba en fuera de choc. Estaba en fuera de choc, comentaba Ricardo.
1: No, que digo que para mí el Atleti, si tiene algo ahora, es que bueno, está intentando implantar un ritmo que nosotros somos incapaces de seguir, porque están más atentos ellos a las caídas, a las dejadas, a las segundas jugadas, y eso es lo único que cambia de un equipo a otro. Por lo demás, yo creo que hay una igualdad absoluta, aparte de que territorialmente ellos estén ganando más terreno y estén jugando más en nuestro campo que en el de ellos, pero tampoco está ocurriendo nada raro ni anormal en el partido.
2: Sí, pero fixeu-vos, antes de comenzar el partido, pues comentàvem que el València havia d'estar molt atent, sobretot en l'inici del camp, a les segones jugades, perquè tant Guruceta com Sancet podien pues, rematar els balons. I fixeu-vos qui han fet els dos remats d'aquesta jugada. Primer Guruceta i després Sancet en segona línia. Ahí es conté que corregir el València i no pot fallar.
0: Bueno, pues jugant l'Atleti i l'altre, en la pilota Unai Simón, en llarg, buscant a Sancet. Sancet ha escorat en banda, busca el passe arrere per a Gerai, el capità. Ara la pilota per a Rego arrere. Ara pressiona Javi Guerra, així de baló, de central 6 de l'Atleti Bilbao, just que n'hi ha passant llarga, que talla de cap Gallà, envia el baló cap a terreny de xoc l'Atleti Bilbao, vol recuperar-la Guido, se l'emporta Guido Rodríguez, a veure el passe de Guido, però Hugo Duro combina Luis Rioja, a veure Luis des de l'esquerra, busca la centrada, i molt passat la centrada de Luis. Molt passat la centrada de Luis, ni ha pogut arribar Hugo Duro, ni tampoc Diego López, que estava jugant estava seguint la jugada per banda, y el balón ha acabado perdense para la línea lateral.
1: Qué pena. Pilla un poco alejado a Hugo Duro, ¿eh?
2: Y a Diego López, que venía en segunda línea, pero no ha podido aplegar ese balón.
0: Bueno, pues ahora va a recuperar la pelota al Valencia. La volía recuperar Javi Guerra, pero que no ha podido. Y se la emporta el Atleti de Bilbao. A Bore, ve Renzo Sarabia con Santisipat. Molve Renzo para recuperar la pilota. Ahora volía a combinar Javi Guerra en Renzo Sarabia. Continúa la disputa. Javi Guerra busca la centrada. Y el balón que ha tocado en Yuri. Se envó fuera y es banda. Es servicio de banda favorable al Valencia. Bueno, la recuperación ahí. Ese balón que había recuperado Renzo Sarabia. Ahora es Javi Guerra. Jugante ahí. Sobre Diego López, de nuevo el balón que se va fuera, la toca al Atleti Bilbao, el balón que va a ser para el Valencia en servicio de banda desde la parte dreta a prop del córner. Va a traure ese balón el lateral argentí Renzo Sarabia buscando a Javi Guerra, pues ha provocado el córner Javi.
1: Venga, va, a ver,
0: ha
1: va.
0: Provocado el córner Javi
1: ver,
0: Guerra.
1: A ver si le sorprendemos con una de
0: y
1: sus...
0: Y ahí está la treta desde el canto para el Valencia. En este minuto 22.
1: Bien, Javi, bien, así, arriesgando, jugando, dejarte... Hay que dejarse ver,
0: pues
1: hay que ofrecerse.
0: El córner para el Valencia. Allá va Javi Guerra desde el canto a esquerra, la portería no es Simón. Vinga, ni a Caforita también este jugador, esa balón parat. El balón trago en Kurt, buscando a Diego López. La va a pinchar Diego López, la pinche Diego López. La treta y la pilota a la port. El rechazo una otra vuelta para Renzo Sarabia. La pilota Islaria y guaña... El balón Unai Simón, que vol traure ja en llarg, buscant ahí a Nico Williams, però l'ha llevat molt bé Diego López, li l'ha llevat Diego. Ahí está el guajín, Diego López, buscant a Javi Guerra, a veure Javi Guerra, la deixa per a Luis Rioja, el control se li nata a Luis Rioja, la banda esquerra, l'acompanya Gallà, Gallà que la juga ahí arrere, Gallà que trata de xuar, i buscar ja Guido Rodríguez, que busca ja la passada per a César Tàrrega. César busca la incursió de Renzo Sarabia, a veure Renzo que volia guanyar la posició, no ha pogut. El balón que el recupera el Atleti de Bilbao. Balón ya para Sánchez. Sánchez para Nico Williams. Ahí va César Tárrega al Tai. Ve César ara al Tai. Imposanse Nico Williams. en esa ida rápida que volía a provocar a Leti Bilbao. Belda Aldaya, César Tárrega. Davant Nico Williams.
2: Ja queda molt espai, quan el camp siga a camp obert, perquè tant Nico Williams com Robert Navarro ens poden fer pols. Menys mal que ja ha estat molt bé César Tárrega per a corregir, perquè si no, aplega a estar Nico Williams un poquet més proper del valor i te foden, vamos, te fan un roto i un descosit.
1: No, pero de momento defensivamente el equipo está bien, no está atravesando por ninguna situación.
2: Sí, pero eso, que el equipo está a la altura de lo que hay que estar,
1: complicada.
2: Porque el Athletic Club te hice ataque per banda y persona de segunda línea, pero el equipo per ara está de categoría defensivamente en ese mes.
0: Bueno, pues ahí está jugando el Valencia, la pelota que la trae Schomert, el Suiz buscant a Gallà, esa banda esquerra, Gallà ahí que no se n'ha pogut anar, pero ojo que el rechaz, espera Luis Rioja, la coloca Luis Rioja, y el balón que debía a córner Gerai. Ahí Luis Rioja estaba atent en ese rechaz a buscar la centrada y ha provocado el córner de no peral Valencia.
1: Venga, va, a ver si le sorprendemos. A ver si le sorprendemos en una de sus armas más fuertes, que es los balones por alto.
2: A ver si pueden hacer un remate a los Ricardo Arias, ¿no?
1: Yo qué va, yo no metía un gol de cabeza ni vamos. Y aunque jugara contra los enanitos de Blancanieves.
2: Pues vais
0: bueno,
2: eres,
0: pues
2: ¿eh?
0: Va el córner que va a traure Javi Guerra. Ahora desde el canto dret de la portería no hay Simón. Allá va el de Chilet, pencha la pelota Isdaria, Bore y se való, rechazat. Li queda la pelota a Godure, eso es penalt. Ha pitat penalt a Godure. Era clar el penalt el que li ven fet a Godure.
1: Hoy va.
0: Cree que es penalt.
1: Vamos.
0: Es penalt.
1: Pero clarísimo.
0: Es penalt.
1: Y tarjeta.
0: Es penalt.
1: Qué bien lo ha hecho.
0: Es penalt clarísimo el que le han fet a Hugo Duro. Se n'havia anat molt bé. L'ha chafat claramente Yuri. Y yo creo que es penalt.
1: Hombre,
0: es penalt.
1: Vamos, que es penalti.
2: Pero estas cosas Hugo Duro siempre necesario en el camp. Porque de una cosa, de una forma u otra, te rasca un gol o un penalti o una expulsión, siempre produís.
0: Pues allá va el penalt, que va a llançar el mateix Hugo Duro, li l'han fet a d'ell. I ara també hi vol marcar-lo, vinga, per avançar a València el marcador. Allá va Hugo Duro, el madrileño, el golechador del València, la pilota en els 11 metres, mira Hugo Duro, el balón al travesser. Quina llàstima, quina mala sort. Quina llàstima i quina mala sort. El llançament d'Hugo Duro ha anat al travesser. Havia enganyat per completa Unai Simón i el baló s'ha estavellat en el travesser. L'havia tirat molt bé, però el
2: bueno,
0: baló
2: és futbol.
1: Però vamos a ver, ¿por qué tanta prisa? ¿Por qué tanta prisa? Hay que jugar con los nervios del equipo contrario también. ¿Para qué tanta prisa en tirar el penal?
0: Quina mala sort, de veres, quina mala sort.
2: Són coses que passen, ja està. Si dices que estos fallos te facen mella, pues al final...
0: Ojo, que ara ataquen ells. Nico Williams penja la pilota a Islaria, vore el baló. La pilota que se'n va fora i és córner. No, és córner, no, és porta.
2: Ja està, és el que... És que... De fet, Rioja enseguida n'ha anat a Hugo Duro a recolzar-lo.
1: Es que desaprovechar una ocasión así con la situación en la que estamos, de verdad,
0: Una lástima, aquí una mala suerte.
1: Por cierto, le ha sacado tarjeta amarilla a quien le pitan el penal o no le han sacado tarjeta amarilla.
2: La misión no sabiste que le ha sacado tarjeta roja, sino que seguramente a Yuri pues no ha sido amonestat Laport abans, però Yuri per ese penalti no ha sigut amonestat en cap d'acció.
1: Espero que no tengamos que lamentar esta jugada al final, de verdad.
0: Ojo que ara ataquen ells, la pilota de Nico Williams per banda esquerra, ojo i se való, centra Dislaria, la pilota Dimitrievski a córner. Ha tapat bé Dimitrievski, ahí se disposava a rematar Guruceta, però ha tapat molt bé el llançament del jugador Leti Bilbao, el porter València, desviant a córner. Vinga, n'hi ha que alçar-se, n'hi ha que reaccionar després d'eixe penal que ha fallat Hugo Duro. Vinga, No podem, ara, evidentment, s'ha fallat un penalti, era importantíssim, però va treure el córner, l'Eti Biló, la pilota, de nou a dins l'àrea, torna a ser córner, perquè l'havia tocat Renzo Sarabia, i el baló de nou a córner, però ara tenim que refer-nos, Ricardo, tenim que refer-nos.
1: Que no se puede fallar un penalti, no. estando como estamos. Me cago en la mar. Es que de verdad, me estoy reprimiendo demasiado, de verdad. Joder, en la situación en la que estamos, hay que tener más tranquilidad, más pausa.
0: Pero bueno, que el penaltara tampoco nos afecte psicológicamente. Que encara queda molt de partit i tenim que reaccionar. Evidentment era un penal molt important, però tenim que continuar competint sense fer-li la cara al partit.
1: Però si ja me parece raro que te piten penalti.
0: Encima, ojo, como... el baló dins l'àrea, la pilota l'ha traguido Rodríguez, corre, ahí se vol emportar la pilota Luis Rioja, no se la pot emportar, i el baló ara de Gorosabel arrere. El que estic dient, Ricardo, és que sí que era un penalti important, l'hem fallat, però tenim que refer-nos i que no ens afecte mentalment ni psicològicament,
1: claro,
0: que encara
1: claro.
0: Queda molt de partit.
1: Está claro, está claro. Pero bueno, de momento ya estás demostrando que tú, a ver, de alguna manera... Estás en condiciones o quieres ganar el partido.
0: El equipo está B, está serio, está competente.
1: Sí,
0: bueno, pues sí, he fallado un penal. Era importante, pero tenéis que continuar.
1: No, está claro. Es que no
0: porque
1: se puede hacer otra cosa.
0: Las lamentaciones no valen de res.
1: Es que no se puede hacer otra cosa. No se puede hacer otra cosa.
0: Y sobre todo que no afecte mentalmente, psicológicamente.
2: Ahora mateix el temps. El temps en la classificació en general li va en contra al València Club de Futbol, així que no pots deixar que t'afecte.
1: És
2: de veres que és un penalti.
1: Le pega mal i lo tira por el medio de la porteria i lo mete.
2: Però és de veres que és un penalti que al final, pues, en casa del rival, al rival, per ahí és un plus. Sí que és de veres, però ara l'equip que té que continuar com estava estarà, que l'Atlètic Club en casa, jugant-se Europa, en tota la gent que ha anat, no t'està generant un gran perill, Robi.
0: Pues això és el que n'hi ha que fer, continuar competint sense perdre la cara al partit.
1: I ja me parece estranyo que no haya ni ninguna duda, que no haya dudado el árbitro para nada en el penal, porque siempre hay dudas, consultas, excusas para no pitar penaltis tan claros. Lo que me extraña es que no le haya sacado tarjeta amarilla.
0: Bueno, pues continuem. Superada la mitja hora, minut 31 de la primera part. Empat a ser el marcador entre l'Atleti Bilbao i el València, després d'haver fallat ixe penal Hugo Duro, però n'hi ha que continuar competint sense perdre la cara al partit, que això és molt llarg. I encara queda molt. Aguantar a Guido Rodríguez en la disputa en Rego, dia que el servici de banda era nostre. Pero pita falta. Y es falta la que le hace Rego a Guido Rodríguez.
2: Sí, sí. Falta clara.
0: Y el balón ya en movimiento. En favor del Valencia. Traguen la pilota desde arriba. Schomert, el suís. En curté per a Guido.
1: Balón
0: per a Gallá. Gallá que va a chugar en Yar. Buscar Hugo Duro. Bueno, la combinación Luis Rioja. Se liana el control a Luis Rioja. No ha pogut. Y ahora es la Leti Bló que voltó y se baló. Ara, ixa pilota per a Sánchez. Sánchez buscant el passe per a Nico Williams. Per banda esquerra, està fent-nos mal, eh? Està fent-nos mal Nico Williams per ixa banda esquerra. Ahí està Williams, busca la centrada. I el baló es porta, es treta de porta. Perquè ha tocat finalment Nico Williams. L'extrem de l'Atleti de Bilbao. Este minut ja 32.
2: Bueno, a veure, Robi, ràpid. No és que t'estiga fent mal, perquè no tingut, Nico Williams no ha tingut... No ha tingut cap ocasió clara. El que passa que un jugador com Nico Williams sempre ho van a buscar, sempre el van a trobar encara que siguin dos balons de cada 10 i el que hi ha que intentar, perquè a plegar, de fet, ahir veiem en la pantalla per la gent que estiga veient el partit d'Azón, un atac per banda dreta, dos atacs per el carril central i cinc atacs buscant a Nico Williams. Ho estan buscant? Sí, ho estan trobant en els peus també, però no acaba de generar perill real per al València Club de Futbol.
0: Bueno, pues jugante el Valencia, empatante este partido, 33, juga Schomer, llarga, buscanta a Hugo Duro, no ha pogut arribar Hugo Duro, trau la pilota de central de l'Atleti Bilbao, ara és Yuri, buscanta Rego i Yuri, arrere la pilota per Emery, la porta el central, que s'ajuda en Unai Simón, buscant i se passa arrere per al porter de l'Atleti Bilbao, que colpeja llarg en cama esquerra, pues de porteria, perquè el baló va directament als peus de Stole Dimitrievski, que trau ja eixa pilota en curtet per a que traga el baló el València des de la seua defensa. Tàrrega El d'Aldaya amb el baló. Tàrrega i Xomert. Xomert en la pilota. Xomert que vol buscar ahir el desdoblament per banda de Gallà. Gallà Joan de primeres. No li cita el passe Gallà. Volia combinar en Luis Rioja, però no li cita. I el baló acaba perdent-se per línia de fons. Va ser treta de porta per a l'Atleti de Bilbao en este minut 34 d'esta primera part. Després d'aquest penalt que hem fallat. Però que bueno, que no té que afectar-nos, sobretot mentalment, psicològicament, que és molt important, perquè després d'un pal aixina, pues, sempre ho acuses. I això és el que no ens pot passar en este tram final de la primera part. Nico Williams a terra. Ojo que Nico Williams està lesionat. Nico Williams està lesionat a terra. Se prepara el seu germà en la banda. Iñaki Williams. El xoc parat en Sant Mamés. Nico Williams lesionat.
2: Recordeu que està tota, bueno, tota no, però quasi tota la temporada en Pubalche, una lesió molt fotuda que un dia està i altre dia no. Pareixia que ara començava Nico Williams a encadenar un poc de regularitat de cara a este Mundial pròxim en estiu, però pues això fa botar les alarmes per a Nico Williams. Igual és que ha sentit el mínim i no vol forçar, però sí que és de veure que és un contratemps prou important per a l'Atlètic Club de Bilbao, que en la banqueta per a substituir a Nico Williams té o el seu germà a Iñaki o a Alex Berenguer o inclús també Nico Serrano. Per cert, Robi,
0: sí,
2: és una mala notícia que ha fallat Hugo Duro, més allà del penalti, que no hi ha que deixar que ens afecti lo psicològic i lo emocional. Sempre, recordem, els últims 14 gols de Hugo Duro a l'equip li han donat 33 punts. És a dir que sempre que marca Hugo Duro, el València acaba puntuant. Però bueno, a veure si el pot fer en atracció.
0: I Hugo Duro que va marcar també la primera volta en la victòria davant l'Atleti Bilbao. Bueno, se retira Nico Williams, entra el seu germà Iñaki Williams, lesionat el xicotedes Williams. I entra, pues, el seu germà, dorsal número 9, Iñaki Williams, en este minut 36 ja de la primera part. És el canvi obligat que fa l'Atleti Bilbao. Baló ja en llarg, pilota en moviment. La pilota buscant terreny de xoc del València. Al tall anava ahí Renzo Sarabia. Ahí la deixava passar Luis Rioja perquè arriba el Javi Guerra. No ha pogut i el baló acaba perdent-se per línia lateral de banda.
2: Ens falta, favorable. Sí, que és de veure que així no com estem molt bé en defensa, inclús en el mig del camp guanyant aquests duels defensius, pues fa falta en tres quarts en atac, encadenar balons per a intentar
1: afianzarse, afianzarse un poquito más Javi, apoyar un poquito más a Guido y a Pepelu, aparecer más, tener más la posesión del balón, obligarles a ellos a que trabajen más defensivamente, que sufran también un poco. O sea, pues hacer lo que te hacen los equipos contrarios cuando vienen a Mestalla, mantener la posesión del balón, hacer los partidos y llevarlos al terreno que a ti te interesa. Y bueno, hasta ahora, pues bueno, tenemos que defender muy cerca de nuestra portería, pero hasta ahora la verdad es que el equipo lo está haciendo bien.
0: El equipo esta vez está serio, está competint. La llástima se utilice penalt que ha fallat Hugo Duro, pero no hay que continuar. Encara queda molt. Baló de Xomert, també en el 37 d'esta primera part. Ara ha passat Iñaki Williams a jugar en la part dreta i Robert Navarro a l'esquerra. Han intercanviat les bandes.
2: A més, Navarro, en les tomes de tele, un Nico Williams que es mostra prou preocupat. Imagina que ja estarà pensat en el Mundial, però, bueno, siguiente egoístes, pese a que sigue una desgracia al Valencia, no le ve mal que un jugador de Nico Williams, que es la principal amenaza del Athletic Club, pues isca del camp encara que entra Iñaki Williams, que com recordem,
0: sí, perquè Nico Williams que estava portant-nos i fent molt de perill en eixa banda esquerra. No s'alegrem ni molt menys de ninguna lesió de cap jugador rival, però sí, ens ha vingut bé. Bueno, pues baló que va ser per a València, arrere per al seu porter. Per a Stole Dimitrievski, l'eixa Tera i Xomert. Ara és Dimitrievski que va ficar la pilota en moviment i sin completament de la seva àrea. Va vol jugar en llarg, buscar a Diego López. A veure el control Diego López. La disputa eixa pilota ahí en Yuri. El baló se'n va fora i es banda per a l'Atleti de Bilbao. En la disputa eixa pilota entre Diego López y Yuri. El balón para el equipo basque. Había pitado falta, ¿eh? Había pitado falta. Se disputa entre Diego López y Yuri. Y va a ser Unai Simón el que golpeche la pelota. Va a traer en ya que el porter del Atleti de Bilbao entre ya en el tram final de esta primera parte. Minuto 39. Trau Unai Simón. Pilota Munt. Balón ahí. Capa la frontal del área valencianista. La disputa está Schomert. Se han portado la pelota Sánchez. Sánchez buscanta Iñaki Williams. Iñaki Williams per banda dreta. Trata ahí de anarsen de Guido Rodríguez. Continúa Iñaki Williams. Guido que fica la cama y a córner. El balón que va a ser córner. Pero el Atleti de Bilbao. El córner desde el cantó a izquierda de la portería. Stole Dimitrievski.
2: Molt importante.
0: Va a votar Robert Navarro.
2: Este Nick Mantindre. Molt férreos sí. En balón para en defensa.
0: Así que estén ya entrante en el momento decisivo del final de la primera parte. Ojo, se va a pinchar de Islaria. Aboricha pilota. El rechazo, una travolta para Leti Bilbao. Una travolta. Está ahí Robert Navarro que se embola a Nar. Va Hugo Duro en la chuda defensiva. Robert Navarro que arriba a centrar. Ahí la pilota que la trao, pero no le ha pegado BPP. Le ha pegado Mosegada. Y el balón en cara. Ahí que busca el área del Valencia. Cuanta paregú Dimitrievski. Vol jugar en Yark. A Boris, a pilota, pero Diego López. Diego López y Yuri. Diego López, a Boris, Diego López. Y arriba Unai Simón. Arriba Unai Simón. Abans que el Guajín, que no ha donat per perduda a esa pilota. Fins el final. Pues estem ya en el 40. En el tram final de esta primera part. Continúa el empate a ser el marcador. Jugant l'Atleti de Bilbao. La pilota. Ahí buscando ese pase a banda izquierda. Ahora se balón para que jugue. Ahí Sancet. Ojo que recuperen la pilota. La han recuperado ahora Luis Rioja. Luis Rioja buscando. Hugo Duro. Busca el lanzamiento. Unai Simón.
1: Vaya.
0: A córner. No ha bloqueado Unai Simón.
1: Vaya.
0: El lanzamiento Hugo Duro. Se le ha escapado de les mans. El balón a Unai Simón. Y va a ser córner. Pero al Valencia en esa jugada que había recuperado el balón. Luis Rioja. Ha buscado a Hugo Duro. La pérdida ahí de la pelota de Leti Bilbao. Estaba muy atento Luis Rioja, que ha buscado el pase final, pero Hugo Duro.
1: Se le ha escorado demasiado el balón también para la izquierda, pero bueno.
0: Venga, esto este es... córner, una trayugada, balón parat. Ahora sí la profitem. Allá va Javi Guerra, desde el cantodre de la portería de Leti Bilbao. Traoré ese córner. Valde Chilete, el córner, la pelota primera pala, el balón, Dislaria. Y no trova ningún rematador, arriba Gallá. Javi Guerra, San Borde y esa pilota, Javi Guerra, Gallá, el balón ahí, no ha podido arribar, continúa la disputa, Javi Guerra y esa pilota, pues es córner que torna a provocar el Valencia, el córner que ha tornado a provocar ahí, Javi Guerra, el córner, verá el Valencia de nuevo, desde
1: bien,
0: la
1: Javi,
0: mateixa
1: bien.
0: Posición.
1: Bien, Javi, bien, así.
2: Me encanta ver a Javi Guerra cuando se fica
1: claro, hombre,
2: el
1: claro,
2: mono
1: ahí.
2: De Trebay a saco.
1: Sufriendo.
0: Allá va Javi Guerra. Allá va el córner. Ahora trae la pilota a la frontal para Luis Rioja. Le pega Luis Rioja. El rechazo una otra vuelta. Pero Valencia, ojo la contra. Ojo la contra para Leti Bilbao. Se la importa Robert Navarro. Pero ni hay que pararlo. Ni hay que pararlo. Robert Navarro se importa y se való. Fica el pase. Pero atente, molve Guido. Atente. Molve. Estaba ahí Renzo Sarabia. No era Guido, sino Renzo Sarabia que se había quedado en la cobertura defensiva. Atente Renzo Sarabia para desfer la jugada del contracolpe.
1: ¿Cómo se nota? ¿Cómo se nota el defensa que es defensa?
2: A mí lo que me agrada de Renzo es que es un jugador que guanya els duels defensius y a banda se queda en la pilota. Yo creo que, bueno, de fet, Corberà ho deia en eso roda de prensa.
1: Es oficio, Vicent.
2: Que ya, sí, total. Al es final, oficio. Els argentins,
0: Valencia
2: siempre que cuide peu. Corberà ho deia en roda de premsa, que hi ha que pressionar, furtar i donar continuïtat. Una vegada furtes el valor. I Renzo Sarabia s'ha prou d'això.
0: Bueno, pues estem en el tram final d'esta primera part, minut 43. 0-0 marcador, quan ara ataca l'Atleti Bilbao en terreny de xoc del València. La pilota, ahí era ese valor que volia ficar Yuri. A la izquierda, pero Robert Navarro busca la centrada, talla Renzo Sarabia, recupera una otra vuelta el balón Robert Navarro, la colota una otra vuelta ahí para Yuri, en la trasera izquierda Leti Bilbao, la dice una otra vuelta para Robert Navarro, ahora buscaba el pase para Rego, a Errat, venga, y se balón, y que trae lo de ahí, Schomer que la yuña, pero ahí no ni a ningún, Ahí no ni hay ningú y el balón es de nou per a l'Atleti de Bilbao. Mira que juga ja Gerai sobre Gorosabel, buscant a Iñaki Williams, el germà major dels Williams després de la lesió de Nico. Ara combinava una trolta en Iñaki Williams. Gallà que fica la cama. El balón que l'ha tocat en Iñaki Williams i és banda per a València. Iñaki Williams diu que no, que l'havia tocat Gallà, però l'assistent de banda de Ortiz Arias diu que és pilota per al València en servici de banda.
2: I fixa, Robi, que quantes parades recordes de... Bueno, tenint en compte que és el Mamés, que l'Atlètic Club se juga a Europa i tot el context,
0: no,
2: quantes
0: no.
2: parades recordes de Dimitrescu?
0: No, per això dic jo, que jo crec que el València està fent un partit molt, molt seriós sense Mamés. A veure ara que la pilota la recupera Renzo Sarabia, busca a Pepelu, Pepelu per banda, Pepelu, ahí té que recular, ficar ixe balón arrere per a Guido Rodríguez i Guido més arrere buscant a César Tàrrega, ara per a Pepelu, Pepelu que s'emporta ixe balón. A mi la primera part de l'equip m'ha agradat, és una primera part sèria, un equip ben plantat sobre el terreny de xoc, la llàstima ha sigut pues, ixe penal, però crec que el València està fent un bon partit, ha fet una bona primera part així davant l'Atleti Bilbao. Pues n'hi ha que continuar.
1: La verdad que sí.
0: N'hi ha que continuar per este camí. Se complix el minut 45. Anem a veure perquè va a afegir dos minuts. Va a afegir dos minuts l'àrbitre. És el que li queda a esta primera part. Quan ara combina Diego López en Hugo Duro. De nou Diego López. El rechaça ahí. Afavoreix el València i la vol recuperar Xomert i Tàrrega. Els dos centrals que volen treure ixa pilota. Ahí està Xomert amb el baló. Xomert, que busca el passe arrere.
1: Ay, Diego,
0: per al seu porter, per a Stole Dimitrievski.
1: Que balones fallamos, de verdad. Busca el compañero que esté más cercano y ya está. No quieras hacer...
2: I sabent com està l'equip, bueno, tinc ganes de veure com es de la banqueta s'activen, eh? I aporten a la xespa, encara es pronto bé, però jo crec que avui tinc una pedrada
1: jugar,
2: que Ramazzani i Umar Sadik van a citar el partit.
1: Umar Sadik no lo sé, però Ramazzani va a salir seguro.
2: Com a mínim a citar.
0: Bueno, pues un minut queda, un minut li queda esta primera part per a que acabe este primer temps. El baló de Xomert, el suís buscant ahí a Pepelu. Pepelu, la pilota una altra volta arrere, buscar-te era Xomert, Guido Rodríguez i Xomert tocant ahí el baló, passen els segons, estem ja en ixe minut final dels dos que ha fetxit l'àrbitre a este final de la primera part. Pepelu té que xorar arrere, ara buscar a Xomert, Xomert a Tàrrega, el lloc ahí de central, Tàrrega que va xorar en llarg, la pilota buscant ahí a Renzo Sarabia, no pot arribar el lateral gentí, ixe baló dividit arriba bé, Guido Rodríguez, vinga que esta pot ser l'última. A veure Hugo Duro en la pilota. Hugo Duro i Diego López tocant-la i Guido. Guido, el baló de Pepelu. Pepelu, anem a veure que entra per banda. José Luis Gallà, lleva la pilota per a Gallà. Entra Gallà, Gallà que s'entra. Molt forçat Gallà, molt forçat Gallà. Arriba Diego López, arriba Diego López. Que trata d'arribar Diego López, ahí busca la centrada Diego López, el baló amunt. La trau Gorosabel, la pilota. Ara ahí per a l'Atleti Bilbao, el temps ja està complit, és dos minuts i ahí està el final. Ahí està el final del partit. Empat a zero el marcador després d'haver-se disputat estos primers 47 minuts entre l'Atleti de Bilbao i el València. Un València que ja diem ha fet una bona primera part disputada, competint-li. Jo crec que està serio l'equip, la llàstima. Ha sigut ixe penalt que ha errat Hugo Duro, perquè si no estaríem parlant d'altra cosa, d'una victòria, perquè dic, l'equip s'ha mantès serio, ordenat defensivament. Queda encara la segona part, 45 minuts per davant. N'hi ha que seguir.
2: N'hi ha que seguir, però també te dic una cosa. Si haguera marcat el penalti Hugo Duro, òbviament seria molt millor, però no tinc clar si haguem continuat en este plan de partit que m'està funcionant. Igual t'hauria estancat un poquet darrere i l'Atlètic te podria haver creat més perill, però sí que és de veres que aniries en un gol més en el marcador, així que res a dir, no sé les valoracions de Ricardo Arias.
1: Yo pienso igual que vosotros, porque es lo que hemos visto todos, ¿no? Pero para mí lo más importante es que el equipo no ha pasado apuros, que eso ya es en Bilbao, eso ya es algo muy importante conseguido, pero que después... Incluso las ocasiones de más peligro las ha ocasionado, las hemos generado nosotros. Por lo tanto, eso dice que siendo mejor que ellos, incluso teniendo la posibilidad de haberte puesto por delante, no la hemos sabido aprovechar. Ojalá no tengamos que lamentarlo, pero que a mí me está gustando el equipo y cómo ha encarado el partido, cómo lo está jugando. Según ha ido avanzando los minutos, se ha encontrado mucho más a gusto en el terreno de juego. Porque jugar contra el Atleti no es fácil, ¿eh? Y bueno, pues ahora yo creo que ahora lo más importante va a ser otra vez con el 0-0 aguantar las embestidas de los primeros 20 minutos del Athletic y después ver cómo responde el equipo a la hora de atacar y de mantener la posesión en el medio campo y sobre todo el seguir defendiendo como hemos defendido en la primera parte. Eso es primordial.
2: Pues Robi, desde el estudio central de Paterna, esos son los claus que te donem a tú.
3: Hola, soy Luis Rioja y no te pierdas nuestros partidos en la radio del Valencia.
4: ¿Quieres asegurar la mejor butaca en el Nou Mestalla? El Valencia Club de Fútbol ya ha puesto a la venta los asientos Hospitality de nuestro nuevo estadio. Descubre una nueva forma de vivir el fútbol, tanto para particulares como para empresas. Asientos Premium, catering incluido antes, durante y después del partido, zonas exclusivas de networking y experiencias únicas durante todo el año. Si quieres más información, visita la web de Hospitality Nou Mestalla o reserva tu cita en el Experience Center y elige ya tu lugar en el nuevo hogar del valencianismo. ¿Eres aficionado del Valencia Club de Fútbol y quieres sacarle el mayor partido? Hazte socio VCF y disfruta de todas sus ventajas por solo 50 euros. Tendrás tu número de socio y antigüedad. 25 euros para gastar en la entrada de un partido. Prioridad y descuentos en entradas, abonos, tiendas oficiales, acceso a los partidos del filial y mucho más. Socio VCF, el club de los valencianistas. Con el Mestalla Forever Tour podrás descubrir todos los secretos del estadio con más historia de la liga a través de un recorrido lleno de emociones. Noches mágicas de grandes victorias y de goles increíbles. Para socios VCF, descuentos y precios especiales. Mestalla Forever Tour. Bienvenido a tu casa. Conéctate al sentiment. Conéctate a VCF Media Radio. Conéctate al 92.6 FM.
0: Tornem a l'estadi de Sant Mamés per a contar-vos esta segona part entre l'Atleti de Bilbao i el València. Empat a 0 al marcador en els primers 45 minuts, que ja ho hem comentat, una bona primera part del València, un València serio competint-li a l'Atleti de Bilbao. La llàstima ha sigut el penalt que ha errat, que ha fallat Hugo Duro, perquè si no estaríem parlant d'una altra cosa, però bona imatge, bona actitud de l'equip. N'hi ha que seguir igual en esta segona part que va a començar sense canvis en el València, en l'Atleti Bilbao. Ja ho hem comentat, en la primera part el canvi obligat per lesió de Nico Williams, ha entrat Iñaki Williams. Tot està preparant Vicent Burguete, Ricardo Arias, per a començar esta segona part en Sant Mamés.
2: Josep Rovira, te vas a donar una buena estadística, y es que el Valencia, en datos de SofaScore, que es el pues bueno, la plataforma más fiable para las edades, pues promicha ya una característica, una estadística que es goles esperados, que es la que te calcula pues las opciones de gol, los gols que tendrían que durar los equipos si fuera matemática el fútbol. Entonces el Athletic Club que promicha un 0.38 y el Valencia 0.97.
0: Bueno, pues a veure si se complís això, però ja diem, la primera part del València crec que ha sigut bona. La llàstima, ja ho hem dit, és el gol que ha fallat pues, de penal Hugo Duro. Està bé antixapilot al travesser, però la imatge de l'equip és bona i n'hi ha que seguir en esta segona part. Ricardo Arias igual, n'hi ha que mantindre la fe i l'esperança en els 45 minuts que tenim per davant.
1: Sí, però cometeríamos un error si nos conformamos con el 0-0, El 0-0 tienes que pensar en el minuto 90 y en el descuento. Aferrarse a él en el caso de que llegáramos a ese minuto y fuera el resultado igual. Todo lo que no sea luchar por ganar el partido creo que sería un error. Yo prefiero perder un partido yendo a las claras a ganarlo que no buscar el 0-0 y perderlo.
0: Ojo que no hay una falta Hugo Duro, Ni una falta Hugo Duro, según Geray. El que ha chocado ahí el central del Atleti Bilbao, Hugo Duro, que se hace mal.
1: Tarjeta,
0: y la falta,
1: ¿no?
0: Es clara. No atrete. La falta es clara, sí. De Geray, el central del Athletic Bilbao sobre Hugo Duro.
2: Se tocaba la gola, se tocaba la gola, igual algún golpe en la...
0: Ateme, no va a pitar falta, no va a pitar falta.
1: Joder,
2: pues es muy clara, es
0: pues clarísima. No va a pitar falta.
1: Se desentiende
0: pues el balón para Athletic Bilbao. A mí también me va a ver. Y lo que está en Dienli Pepelu.
1: Se desentiende.
0: Y Hugo Duro al árbitro,
1: Se desentiende por completo. Se desentiende por completo del balón y con las dos manos le empuja, le comete falta. No le deja ni participar en la jugada. ¿Para qué está el auxiliar? Me pregunto yo, ¿para qué está el auxiliar? Que lo habrá visto mejor.
0: Bueno, pues. Primers dos minuts de xoc d'esta segona part de Ciència Mamés. 0-0 el marcador. Els mateixos en el València. Encara que ha hagut un canvi tàctic. Ha col·locat a Luis Rioja per banda esquerra. Luis Estara per banda esquerra. I Diego per la dreta. Antara ha perdut la pilota. Guido Rodríguez la recupera l'Athletic Bilbao. Se l'emporta Iñaki Williams. La pilota Iñaki Williams busca la centrada. El valor per a Sancet. Per darrere. Venia Pepelu. Li ha llevat la pilota. Molt bé. Pepelu.
1: Se mueve el
0: balón que acaba en el peus de Dimitrievski.
1: Se mueve el banquillo, Robi.
0: De momento no. De momento no. Pero he dicho que el cambio táctico es a colocata el míster a Luis en la banda izquierda y Diego López por la derecha. El de Mesto igual. Fe en la micha punta Javi Guerra, perdaban de Pepelu y Guido.
2: El Valencia, bueno, pues Robi, que ahora matéis. Ara mateix està, bueno, té en estadístiques més duelos guanyats que l'Athletic Club i a banda també menys pèrdues. És a dir que no és solament una sensació que es estiga per aquí entre nosaltres, que l'equip està fent un partit seriós, és que realment també sí. En les xifres en la mà el València pues, té més gols esperats, més duelos guanyats i menys pèrdues.
0: Quant a imatge i sensacions, ja dic, jo crec que és bona la que ha oferit l'equip en la primera part, tenir aquesta serietat competint-li a l'Atleti de Bilbao i, bueno, pues la gestió, el que hem dit, és el penal que ha errat Hugo Duro, però, bueno, n'hi ha que seguir igual en esta segona part, buscar ixe gol que ens puga donar la victòria en este partit. Quan trau el gol, el fica ja en moviment Dimitrievski buscant el César Targa, se l'emporta al d'Aldaya, César Targa rere per a Guido. Guido en la pilota va canviar el xoc completament, buscava el passe a Gallab, no l'ha eixit i la pilota la recupera l'Athletic Bilbao, se l'emporta Iñaki Williams. Iñaki Williams ara perseguit per Luis Rioja, també ajudant defensivament Gallab per darrere, molt bé Gallab. Molt bé Gallab, atent, li ha llevat la pilota Iñaki Williams.
1: No està preciso hoy Guido. Li ha picat el
0: valor per a que jugue ja.
1: El partido que menos preciso, el partido que menos preciso lo veo a Guido,
0: La pilota, ahí buscaba Hugo Duro, no ha podido arribar Hugo Duro. Y ahora Unai Simón, que colpecha en Yar, cambian la pilota territorio valencianista. Xomert en el bot y tarjeta groga para Xomert.
1: Vaya.
0: Tarjeta groga para Xomert en el bot. Ollán Sancet. La tarjeta groga para el central suís del Valencia.
1: También es barata,
2: Pues Ricardo, te voy a decir una cosa. A mí también me pasaba que, Ricardo Díaz acaba de decir que a Guido Rodríguez no le estaba eché en precis. Pues, Perara, DNU de 20 pases, 6 de 7 en camp rival, 14 de 14 en camp propi. Es decir, que no anten, pero.
1: O sea, a la hora de participar, sí, está haciendo una actuación de la suya. Yo te digo, a la hora de ser preciso en la entrega.
0: Bueno, pues la falta ara que va a votar l'Athletic Bilbao després d'aquesta targeta que li ha costat a Xomert. Baló penjat dins l'àrea el València. El baló l'havia tocat Renzo Sarabia i és córner. Pues va a ser córner per l'Athletic de Bilbao. Ese baló que penjat a l'àrea, la pentina de cap Renzo Sarabia i la pilota que va a ser córner per l'Athletic Bilbao des del cantó de la porteria Dimitrievski. De nou jugada, baló parat, de nou perill. De nou a intensitat i contundència defensiva. Tàrrega de cap, rebutjant ixa pilota, la volia recuperar Rego. Alejandro Rego, ahí la disputa en companyia de Diego López. Continua Rego, retalla Rego. Rego continua jugant, busca la centrada i ha ficat ahí el peu Diego López, però de nou desviar a córner, ara des de l'altre cantó. El córner per a l'Athletic de Bilbao. Des de la part esquerra de la portería
1: aquí,
0: del Valencia.
1: Aquí, como siempre digo, es fundamental ahora Dimitrievski. Exacto, en estos balones altos.
0: Marques, que no ni es que desachustos defensivos, el choque aéreo es perilloso, ojo y se baló. La pilota que la vol traure el València. Arriba Iñaki Williams. El llançament, Se l'invalt a Robert Navarro. Ha buscat el llançament directe. Ni se rechaza ahí de Iñaki Williams. Se n'ha anat molt desviat fora de la porteria del València.
2: Però fixa't, sí que el València, per ficar un aspecte a corregir, sí que ha d'aconseguir que les segones jugades en els corners siguin segues, perquè per ara totes estan acabant en...

0: Tindrà algun problema Pepelu Guido, però és Urinic el que està calfant l'únic jugador en la banda. Si no sé, ara sí, a poc a poc anem incorporant-se, però almenys només Urinic calfant en la banda. Quan hi ha servici de banda, favorable l'Eti Bilbao, ojo, se l'emporta Robert Navarro, vol entrar Robert Navarro, Islaria, entra Robert Navarro, continua el jugador de l'Eti Bilbao, la pilota arrere, buscant a Yuri des de la part esquerra, Yuri que la torna a col·locar per a Robert Navarro, ahí estava Pepelu al tall, en la disputa d'aquesta pilota que l'acaba perdent, però estava molt bé ara també la xuda, sí senyor, Renzo Sarabia en aquesta xuda defensiva en Pepelu, ajudante estaba ahí Renzo Sarabia en la disputa en Pepelu, que se hace mal.
1: Es que donde
2: una cosa que me agrada de Navarro, ¿eh?
1: Vuelvo a reiterarme, cuando ves a un defensor que tiene el oficio que tiene de Sarabia, qué tranquilidad te da.
2: Y a banda sap no disarli temps al rival para pensar.
1: No, aparte es que tampoco se complica la vida. Él, su trabajo
2: ABC
1: y punto, y nada más.
2: No calmes, tampoco.
0: Bueno, pues poc a poc van reincorporant-se els jugadors al campament, ara és Unai Núñez també, jo crec que aniran incorporant-se algun més. Quan trau de banda Renzo Sarabia, buscant a Diego López, no arriba, el valor que se'n va fora, la torna a traure ahí. Era Jaureguizar, de cap, i el valor de nou per a València. Renzo Sarabia, ojo que hem entregat mal la pilota, el valor, i se valor en las frontal, estava ahí al tall, Vega ya, le había quedado a Guruceta. Esos perdues ahí son perilloses. Esos perdues con les enguete gutaras perilloses. Continúa el perill, la portería de Valencia. El balón penchat. Ara cap a esa banda esquerra que entra Robert Navarro. Torna a penchar la pelota. Tarra que la trau de cap. Ese balón allunyat. Allá va Hugo Duro que no arriba la pelota. Ara és Pepelu, la pilota per a Sancet, ojo el llançament, toca en Xomert, a veure, aquesta pilota n'hi ha que allunyar-la i ara, n'hi ha que allunyar-la a Javi Guerra, li han fet falta a Javi Guerra, al jugador de Xilet i tarjeta groga per al jugador de l'Athletic Bilbao.
1: Bueno.
0: Per la falta a Javi Guerra, n'hi havia que expulsar-se damunt ara aquest domini i allunyar quan abans aquesta pilota de l'àrea valencianista. Pues la falta que le ha fet Alejandro Rego, que le ha costado la tarjeta groga al mig centre de l'Athletic Bilbao. Y el balón ya en movimiento en este minuto 55, 10 de la segunda parte. Balón llarg, buscaba ahí el pase, ahí per a Diego López, no arriba el Guajín, ahora fica la cama Pepelu per enviar y se balón fuera, espera que siga servici de banda. Y así en la banda, pues més jugadors incorporats ja al calfament. Está Jesús Vázquez, Sadik, está Almeida, está Unai Núñez, está Urinic. Fent ja l'activació, ese escalfament en la banda, per aquí quan tu considera el míster fer els primers canvis. Baló arrere. L'Athletic Bilbao juga Gerai, per al seu porter, per Unai Simón. Va la pressió, Hugo Duro. Trau Unai Simón en llarg. La pilota buscant a Guido Rodríguez, la toca de cap Guido, a veure aquesta pilota que vol emportar-se l'argentí, Guido Rodríguez, la toca Diego López, Guido i Diego López, se'n va per banda Diego, a veure, necessita ahí ajuda Diego, necessita ajuda, busca i se passa arrere bé per a Guido Rodríguez, Guido Rodríguez encara ahí més arrere buscant a Renzo Sarabia, ara s'emporta la pilota a César Tàrrega, César amb el baló, tocant-la ahí per a Pepelu, desdoblava i se n'anava ahí per banda, José Luis Gallà, ara busca el passe Xomer per a Gallà i Gallà una altra volta darrere per a que torni a jugar el València des de darrere Guido Rodríguez, l'argentí en Renzo Sarabia tocant-la i Guido superant línies, el valor per a Javi Guerra, a veure Javi Guerra, busca el passe per a Luis Rioja, a veure Luis Rioja i la lleva Gorosabel, i la lleva Gorosabel de cap quan se preparava per al remat Luis Rioja, la centrada era bona, la que li havia col·locat ahí per a Luis Rioja, però Gorosabel atenta, enviat el baló a servici de banda.
1: Que pena.
2: Era molt bona, eh? Era molt bona la ocasió per al València, que igual el que buscava, i crec que ha encertat, perquè estem veient més els dos, Robi.
0: A veure ara la centrada de Pepelu a les mans del porter Unai Simón, que busca el passe ràpid per a Robert Navarro, va Renzo Sarabia, ve Renzo ahí, sí senyor, al tall, el argentí. Molt bé, Renzo Sarabia, ha anat al tall, imposar-se ahí a Robert Navarro. I el servici de banda que va ser favorable al València.
2: De categoria, altra vegada, i esta vegada Camparrere, que igual és el que més costa, Renzo Sarabia. El que deia, últim apunt, és que crec que Corberán li esteixin bé, el de canviar a Diego López per Rioja...

0: que Diego López en la primera part no ha tingut quasi participació i en esta, tant en defensa com en atac, per lo menos un poc més, l'estem veient.
1: Bueno, pues ahí traient en Curtia Dimitrievski, para que traga la pilota real el València. Ara està rega Dimitrievski, que va colpejar en cama dreta llarga, buscant ahí a Renzo Sarabia també. Ahí a Hugo Duro no arriba, el que sí que ho fa és Guido Rodríguez, que deixa que el Baloisca se'n vaig a fora per banda, i traga ja el València la pilota rere per a centrals, ajudant-se ara en Pepelu Tàrrega. Pepelu, un bon treball, sí senyor, ese pivot defensiu que avui ha col·locat el míster Guido, i Pepelu.
2: Deseo, solo deseo que se acierten los cambios y que den resultado, porque es tan difícil.
1: Bueno, ara ese balón llarg, però Hugo Duro que no pot arribar davant el madrileny del València, i el balón directament a les mans del porter Unai Simón.
0: Sí, perquè jo no vull ser gafe, ni molt menys, però no me da la sensació de que estem prop del 1-0 de l'Atlètic Club.
2: No, sinó que tinc ganes de veure els canvis. El partit està ara en un impàs que ni uno ni otro. Jo crec que ara se tiene más temor porque te marquen, sí, que en ir alocadamente a marcar.
1: Tarjeta Pepelu. Tarjeta groga Pepelu. Agarrat ahí el jugador de l'Atlètic Bilbao.
2: Pues puede ser.
1: I tarjeta groga per a Pepelu. Recordem, va percebut de sanció. Està Guido Rodríguez y Largi Ramazzani, ¿eh? Son las que estarían a percebuch.
2: Pues mira, en esta jugada precisamente yo creo que Pepelu va a ser pasto de las tarjetas. Si había alguna duda en la banda, yo creo que no que se haya ganado el cambio, pero que
1: ojo,
2: sí que
1: para Leti Bilbao la pelota para Iñaki Williams. Ojo Iñaki Williams, Dimitrievski. Aparegut Dimitrievski, aparegut el porter del València per a salvar a l'equip d'una jugada que era molt perillosa. S'havia quedat sol Iñaki Williams, se disposava a rematar i ha tapat molt bé Stole Dimitrievski, l'oportunitat més clara per a l'Atleti de Bilbao. Que ve Dimitrievski una altra volta, el salvador, en protagonista del València, per a tapar ese llançament Iñaki Williams.
2: Menos mal.
1: Ojo, ara ese baló. La pilota Idislaria. El baló mort. Tenia que allunyar-lo. Finalmente, la tret Xomert. Finalment, la tret Xomert. Quan Dimitrievski ara s'està en terra en problemes. Dimitrievski. Anem a veure ese pilota que continua en perill. De l'Atleti Bilbao. Era falta. Era falta en atac del jugador de l'Atleti Bilbao. Encara que protesten. I ara Dimitrievski a terra. S'havia fet mal en aquesta última jugada el porter del València, que ha estat decisiu, salvador una altra volta, eh? En aquesta mama, Iñaki Williams. Guido Rodríguez també està en problemes. Stole també. Havia xocat ahí, havia hagut una espenta clara de Iñaki Williams sobre Guido Rodríguez, i és la falta que ha pitat.
0: En lloc de Stole... Stole Dimitrievski, Stole Don Dimitrievski, eh? Perquè què parades està fent en aquestes jornades baix pals. El seu rendiment, des de que se va lesionar Aguirre Zabala, ha sigut, vamos, immediat o no, la següent, almenys, ja diem, baix els postes.
1: Atenent ara els servicis mèdics del València, el metge Can Will, doctor Aliaga, Stole Dimitrievski, que s'ha fet mal en aquesta última jugada, en aquest córner que havia votat l'Atleti de Bilbao. Però molt bé, Stole Dimitrievski, sí senyor. Nixa jugada amb Iñaki Williams. I ha sigut després en el córner, quan s'ha fet mal el porter de València, que estan atenent-lo ahí sobre el terreny de xoc de l'estadi Sant Mamés. El xoc parat. Atenenta Dimitrievski.
0: Pues el València, que este es... pauses, un poquet de hidratació, entre cometes, poden ser claus per a que Corberán doni instruccions, sobretot si, clar, perquè això és important. Òbviament, en primera divisió, al igual que veu el míster el partit, pues no solo està ahí, està el segon entrenador, també els analistes a l'altura de les grades, així que si detecten alguna cosa que tenen que canviar durant el partit, pues aprofiten aquestes pauses per a comunicar-les, així que pot ser curiós. Ahí Dimitrievski, ahí ho veiem, és en les cervicals, Robi? És com...
1: Sí, estan ahí, estan protestant els jugadors de l'Atleti Bilbao, perquè diuen que Dimitrievski està
3: perdent temps.
2: Haciendo cuenta,
3: pero bueno, sí. Anem a veure.
2: Es que le hace falta a Geray, ¿eh? En la jugada que sale a despejar.
3: Le desesta, sí, le desesta, puede estar un poco emocionado. No sé si está un poco el doctor.
2: Le desestabiliza Geray.
0: Sí, está mirando cosas de la vista, sí. Robbie. Está parva de Chanfort, sí, de Dimitrievski.
3: Igual puede ser que estiga un poco emocionado el colp.
0: Pero ya está bien.
3: Sí, un poco el protocol que marca ahí, Medic. Es el que le ha fet el doctor Aliaga, el metge de camp del València, pero va a poder continuar. Stole Dimitrievski en este minuto ya, 63 que estem, 18 de la segona part. Ya va Dimitrievski a ficar la pilota en moviment. Baló amunt, buscant a Diego López. A veure Diego López a la pilota. Diego López la volia jugar sobre Hugo Duro. Hugo Duro amb el baló, el rechaz que el vol treure l'Atleti de Bilbao. Ixa pilota que la vol jugar ahir Robert Navarro. Se l'emporta l'Atleti de Bilbao. Ojo, ixe baló de Joan Sánchez. Llarga per Iñaki Williams. Però ahir estava bé el porter de València per a fer-se en la pilota, perquè no ha arribat Iñaki Williams en l'Atleti de Bilbao, que està preparant un canvi ja, un altre canvi. Ernesto Valverde preparat per entrar al terreny de xoc. Àlex Berenguer, el dorsal número 7. Per entrar al terreny de xoc en este minut 64 que se va a complir.
0: Possiblemente el mejor argumento ofensivo que tiene el Athletic Club.
2: El jugador más temido en estos momentos. Pero bueno, ojalá lo metan banda izquierda, porque se va a enfrentar con uno que lo va a tener difícil.
3: Balón que trao Dimitrievski buscando a Guido Rodríguez. El balón para Valencia desde darrere. Centrals que la volen traure Tàrrega i Xomert. Xomert a la pilota. Xomert i Tàrrega. Tàrrega en curtet buscant allà Guido Rodríguez. Guido, el baló havia eixit. El baló havia eixit. El baló havia eixit. I és servei de banda favorable a l'Atleti de Bilbao. Quant està el canvi. Ahí entra Les Berenguer. I se'n va Ollán Sancet.
2: Bueno,
3: Berenguer, pero Jan Sancet es el cambio.
2: Tampoco está mal el cambio, Quitas a alguien que juega por el interior y metes a uno que descaradamente va a ir a jugar en banda.
3: Ahora que vol traure César Targa, se la emporta al central del València y superan líneas. César Targa se'n va sol, escapa amunt, pero está molta sol, necesita ayuda. César Targa que cau, que perd la pilota y ahora n'hi ha que tornar. Porque contra colpeixen ells, recuperen el balón la de Tibilao. Desde la part dreta, el balón buscant a Iñaki Williams. Ve Xomert imposant-se ahí, Iñaki Williams. I ara traient la pilota a Gallà per al suís. Xomert amb el balón. Continua Xomert en la disputa i sa pilota. Cau Xomert. I han fet falta. I han fet falta al suís. I el balón que va ser per al València. Se preparen els canvis, Se preparen els primers canvis en el València. Va Urinic i va Sadik.
0: I Rubí,
3: Urinic i Sadik.
0: M'ha paregut sentir que abans, quan has dit els que estaven calfant en la banda, no has dit Ramazzani?
3: Està Ramazzani ara també, sí.
0: Ah, val.
3: Està Ramazzani, però els primers canvis ja estan preparant-se així. Filip Urinic i Sadik Umar.
2: Pepelu està con tarjeta, no?
0: Sí.
2: Pues creo que va a ser un candidato. No se puede arriesgar.
3: Bueno, pues 66 de partit, 21 de la primera part. Continúa el 0-0 el marcador entre el Atleti de Bilbao y el Valencia en este partit importantíssim. El balón ahora que juga Javi Guerra, busca Luis Rioja. Luis Rioja a la esquerra per a José Luis Gallá. Gallá y Luis Rioja, pero banda esquerra, busca la central Luis Rioja. El balón que trau, ha tret ahí el Atleti de Bilbao, enviant ixe balón fora. La pilota ahí que la trete Vivian. Uf. Que se gusta tres cambios, que hace la Leti de Bilbao, Vivian Ara y Geray como a centrals.
2: Sí, por la por, ¿no, Vicent?
3: Sí, por la por, sí.
0: O sea, correcto, un Vivian que sí que es de veres, que no está teniendo el seu millor any De fet, van ara a aquesta Eurocopa i és possible que se quede fora d'aquest Mundial, almenys en les quinieles. Així que hi ha que aprofitar, quan un central està un poquet baix de estat, un poquet baix de forma i d'ànims, pues hi ha que aprofitar ahí per a fer mella i per veure porteria.
3: Bueno, pues ahora el Athletic Bilbao que juga. La pilota per a Robert Navarro des de la banda dreta, atacant ahí la porteria de València buscant el passe. Ahí per a Alex Berenguer. Ara és ixe baló de nou per a Jaureguizar. Jaureguizar i Yuri entrant per ixa banda esquerra. Ara ja replegat i ajuntat a línies el València. I ara l'Athletic Bilbao ahí li costa més. Rego de nou buscant a Yuri. Yuri Berenguer. Ahí está Alex Berenguer, ojo que este en el contra ufa mal, Berenguer que busca la centrada, y ahí Altai Guido, davant Alex Berenguer, y el córner que va a ser para Leti de Bilbao.
2: Empiezan a subir las pulsaciones.
3: El córner que va a ser para Leti de Bilbao. Jugada balón para Denou Perilla, tensa ahí. Alex Márquez con DMI, contundència defensiva, orixe baló, Hugo Duro, que la tre de cap, allunyant la pilota, el baló que el recupera Vivian, Vivian que la volia col·locar i la col·loca per Iñaki Williams, ara Iñaki Williams busca la centrada, la trau Guido una altra volta el baló, ha tret Guido el baló, pues va un triple canvi, perquè va també Ramazzani, va Ramazzani, Urinic i Sadik, va un triple canvi el que va fer el míster, Carlos Corberán, ahí està preparats, Ramazzani, Urinic i Sadik. A veure, jugadors que se'n van, però és un triple canvi d'eixida. Se'n va Hugo Duro.
2: Diego, Hugo i Pepelu.
3: Se'n va Hugo Duro, entra Sadik. El primer dels tres canvis. Se'n va Diego López. I entra Ramazzani. I se'n va Pepelu i entra Urinic. Pues ahí estan Hugo Duro, Diego López i Pepelu, que se retiren del terreny de xoc, tres jugadors de refresc en les mateixes posicions, Sadik per Hugo Duro, Urinic per Pepelu i Ramazzani per Diego López.
0: Pues ara el València que canviarà, canviarà de guió, ara ja no serà un xoc com el que hem vist, jo crec que ara igual busque més verticalitat, més desmarque entre Sadik i Ramazzani, més combinació en tres quarts, crec que és el que fa falta, perquè la València li està costant un poquet més a plegar al camp rival i sobretot encadenar ahí perill. Sí que de veres que si no, com en la primera part hem tingut pues, igual més perill que l'Atlètic Club, sobretot també per ese penalti, pues en la segona part jo diria, Robi, que pues, Unai Simón no està siguent pràcticament protagonista.
3: Bueno, pues veurem els canvis evidentment, però buscant refrescar l'equip, pues canviar coses i millorar també, pues aprofitar la velocitat de Ramazzani per banda, pues també el treball de Urinic i ara Sadik, perquè evidentment tant Pepelu com Diego López com Hugo Duro s'han desgastat molt i són jugadors de refresc. El Tibiró també ha fet més canvis, acaba d'entrar Unai Gómez i Vesga. Iñaki Vesga. Bueno, pues
0: Miquel.
3: Va el servicio de banda favorable, Miquel Vesga, sí. La treta de banda per l'Athletic Bilbao, l'Alo d'Islaria, n'hi ha que allunyar-lo, a veure Ramazzani, que vol treure aquesta pilota, llarga i per a Sadik, a veure Sadik, Javi Guerra, Ramazzani, se l'emporta a l'Argi, a veure Ramazzani, el baló llarg per a Ruiz Rioja, contra el Ruiz Rioja d'Islaria, a veure Luis, continua Luis, Luis ja s'ha quedat a soles, ja s'ha quedat molt a soles, Ruiz Rioja busca la centrada, Sadik, gol!
4: ¡Vamos!
3: ¡Gol! ¡Sadik! ¡Sadik! ¡Sadik! ¡Sadik! ¡Sadik! ¡Sadik! ¡Gol! Sadik, el gol per encarrilar la victòria per Egut Sadik, per a marcar en el 71, per a ficar el 0-1, ahí estava Sadik Umar, rematant de cap, que bona, com li l'ha col·locat ahí, en eixa banda esquerra, Luis Rioja, i Sadik ha ficat el 0-1 per encarrilar una victòria que pot ser importantíssima. Que bé Sadik, que bé Luis Rioja, com se n'ha anat, com l'ha col·locat, i ahí de cap, ha marcat Sadik Umar.
2: Como se anticipa, ¿eh? Pero sobre todo que ha jugado donde Luis, ¿eh? Cómo aguanta la presión de los defensores y qué buen centro mete, ¿eh?
0: Rioja temporiza muy bien y fixeu vos que vos sabíais que Vivian no estaba en el seu mejor momento y había que buscarle la vuelta. Y Sadik que se anticipa a un Vivian que, estando en el seu momento, ni de coño dice que el davanter se anticipa.
2: Jugada de contragolpe perfecta, ¿eh? Casi perfecta.
3: Claro, es que al final, sí, señor.
0: En la entrada de Grinic, Ramazzani y Sadik, el partido anaba a cambiar. De feta al Valencia le convenía más en este momento. Ahora ya no, pero en ese momento un partido de idas y venidas que un partido posicional, porque esta vez muy junt del área del Athletic Club. Y es tres puntos que ahora mateix son dos, ahora mateix 42 puntos del Valencia.
2: Qué importante, de verdad.
0: Y es muy importante.
2: Y qué largo se va a hacer. Lo que queda.
3: Bueno, pues ahí está el gol de Sadik. El gol de Sadik per avançar a València, marcador per a ficar-se per davant. I ara també n'hi ha que saber jugar el partit, eh? Ara també tenim que saber jugar el partit, Ricardo Arias, després d'este 0-1, eh?
2: Hombre, y más que lo has hecho desde que ha empezado el partido, Muy bien.
3: Bueno, pues el gol de Sadik que fica el Valencia per davant al marcador, que seria una victòria importantíssima. I Xosan Elatxe, 42 punts, que ens donarien molta tranquil·litat, però encara queda molt. N'hi ha que continuar lluitant i disputant este partit fins al final. Ara està en fora de xoc Sadik, que n'hi passa que l'havia col·locat Javi Guerra. Però, evidentment, este gol ens té que donar moral, confiança, perquè l'equip estava bé. L'equip estava serio, estava ordenat, estava fent un bon partit així a la catedral en Sant Mamés. I ara este gol, estar per davant al marcador, té que reforçar-nos encara més
2: i la primera,
3: en tot el que esté dient.
2: Rovira, la primera pelota que toca, Però que bien s'anticipa, que bien sabe ver el movimiento de Luis.
0: I el balón el fica on té que ficar-lo.
3: La jugada és bona, eh? Javi Guerra lluitant-la. Llançant-te a Ramazzani a Rioja, i Rioja ficant una centrada sensacional i rematant de cap, impecable, Sadik Umar. Bueno, però n'hi ha que continuar.
2: Hemos hecho lo difícil, Robi. Ahora
3: 75, 30 de la segona part.
2: Ahora tenemos que hacer lo súper difícil, que es saber jugar los 15 minutos, esa templanza que necesita el partido ahora. No perder balones, hacer las posesiones
3: Iñaki,
2: muy largas.
3: El balón Iñaki Williams, el balón centra Dislari. ¡Ojo, el remate! ¡Dimitrievski! ¡Dimitrievski ha aparegut una otra vuelta! ¡Quina parada de Stole Dimitrievski! ¡Salvador! ¡Salvador Dimitrievski! ¡Quina parada acaba de verle la treta a Unai Gómez! ¡El remate de Unai Gómez a Navadins! ¡Y ahí estaba Stole Dimitrievski para hacer una otra parada! ¡Pero aparecer! ¡Ahí el salvador del Valencia! ¡Quina matrete! ¡Stole Dimitrievski! ¿En qué momento está el de Macedonia? ¡Espectacular! ¡Stole Dimitrievski!
2: ¡Dios santo!
0: ¡Mare meua, Robi! Se ha estirado como una goma de chicle.
2: Muy similar la jugada a Sadik, pero más lejana.
0: Muy similar, y cuidado, porque ahora que estaba mirando que el remate ha sido de Unai Gómez, al Valencia le pot convindre moltíssimes partir de corre calle, porque ahora mateix Robi y Ricardo, el mig del camp de l'Athletic Club és molt lento,
3: otra vuelta pencha de Islaria, ni a que esa pilota Vingara también ni a que
2: Unai lo saca para
3: el control del partido,
2: de
3: partid, pararlo,
0: porque sí, pero ves que aparece un jugador que li costa moltíssim.
3: Però ara ells estan apretant-nos, evidentment. Ells estan jugant a Europa. Esta derrota per ells és un pas enrere. I ara van apretar-nos i van exigir-nos molt. Per això nosaltres, lo que diem, tenim que saber jugar este partit, tindre un poc el control, parar el partit, tirar també de lo que se sol dir, ixa experiència. Quant ara és Àlex Berenguer el que juga. Ya di que la Leti lo ahora en terreno de choque del Valencia, apretando Sara y se való para que juegue ahí Jaureguizar. Buscante el pase de Islaria Peña aquí, William Xomerta Corner. Ahora y Chara están buscando a la desesperada empatar este partido. Consigue después del gol que ha marcado Sadik. Diría Diem ahí a Paregut, providencial. Dimitrievski, quina parada li ha fet a Unai Gómez. Quina parada, quina mal li ha tret salvadora perquè anava dins. Ha volat Dimitrievski, se va a treure el córner, a veure, se va a l'Odis l'àrea. Xapilot tenia que allunyar-la, la trau Luis Rioja. La tret i l'ha allunyat ahir Luis Rioja en ese córner que havia votat l'Eti Bilbao. La pilota continua sent per a Deix. Hi havia dos balons dins del terreny de xoc, diu l'àrbitre.
2: Bien, Luis, bien. Balón ahora fuera de San Mamés, lo más cerquita.
0: Cada vegada que veig repetida la parada de Dimitrievski me pareix millor encara. I també, ja que era com deia Ricardo, balón fuera de San Mamés, perquè això és com
3: ojo,
0: tot, és no, més
3: ojo,
0: difícil
3: ese
0: balón quasi...
3: Ara, se'n va fora. Se'n va directament fora, millor, va ser treta de porta per València. Ricardo, tenim que saber jugar el partit ara, Ells ara mos van apretar, mos van exigir, ni ha que pararlo, ni ha que tirar... d'experiència, d'ofici, tindre l'ofici, tantes voltes que hem anomenat, però ara n'hi ha que tindre ofici, saber jugar el partit, parar-lo quan toque, en fi, tot això que Ricardo Arias sap ben bé.
2: Pues sí, es lo que queremos, ¿no? Que sepan aguantar ahora las embestidas del Athletic, porque se van a vaciar ahora en ese tipo de jugadas y sobre todo según van pasando los minutos aún más, ¿no? Y cuidadito con las jugadas tontas y sobre todo el peligro, rápidamente alejarlo de tu portería.
0: Pues una cosa pues vamos a decir, parlant de ofici, la mitjana d'edat del València és més major que la de l'Atlètic. L'Atlètic està en 27-4 i el València en 28 anys. Imagina que a veure si es nota ara en els últims minuts si tirem d'ofici per mantindre un resultat que és quasi més difícil de mantindre que d'aconseguir.
3: Una victòria que seria importantíssima, ja dic, en aquests anhelats, 42 punts que te donarien, jo crec que molta tranquil·litat i la permanència pràcticament virtual, però bueno... No n'hi ha que cantar victòria, que encara queda molt. Estem en el minut 79, 34 partit. Estem en el tram final d'encontre. I juga l'Atleti Bilbao, que ells volen empatar el partit com siga. Estan lluitant per Europa i este resultat és un pas enrere per a Deitch. El valor ara que traig el jugador Àlex Berenguer per banda esquerra, buscant el passe per a Jaureguizar. Ara hi volia tallar Ramazzani. El valor de Gerai arrere buscant a Vivian. Vivian en la pilota. Vivian que vol canviar el xoc, que buscar el passe. Ahí per a... Gorosabel y Vivian Arrere, de nou per a Gerai per a que traga la pilota. Escolta a l'esquerra, estava Yuri, a vore Yuri que la vol col·locar. Fíjate. El passe per a Berenguer en la frontal, retalla Berenguer, vinga, molt bé Javi, molt bé Urinic, ojo que ha perdut la pilota, la recupera Nic una altra volta, Guido, el balón en la frontal, la pilota per a Gorosabel, la col·lota per Iñaki Williams, ha esbarat millor, i el balón que se perde per línia de banda a favor del València. En calma i en tranquil·litat va Luis Rioja. Clar que sí, home. Calma, tranquil·litat. Estem en el 35, 80. 10 per arribar al 90, més el que afegisca l'àrbitre. I el València guanyant 0-1 amb el gol que ha marcat Sadiq Umar, que ens pot donar una victòria que seria vital per la permanència. Allà va treure de banda... El València, la pilota muy bien, la fica José Luis Gallá. Guido, el balón que vol recuperar el Athletic Bilbao. Guido, disputant esa pilota, la lluña Guido. El balón llarg que recupera Gerai per al Athletic de Bilbao. Gerai en la pilota, la vol jugar. Buscar esa banda esquerra per a Yuri, el balón tocant la hija Oreguizar. Ara per Alex Berenguer amb la pilota, la va penjar Berenguer, ojo que entra Iñaki Williams, la col·loca rere la pilota a la frontal de l'àrea, i se volen una altra volta en el rechaz, espera Deitch per a l'Atleti de Bilbao, ahí n'hi ha que eixir, va Sadiq Umar, ara recupera la pilota, Javi Guerra, el baló que ha tocat el jugador de l'Atleti de Bilbao, Miquel Vesga, i la pilota que va ser nostra.
2: Hay que morder, hay que presionar ahí en el medio campo, que como robemos un balón, lo vamos a hacer el segundo. Ellos están totalmente volcados y encima además la gente que tiene atrás son lentos de por sí.
0: Sí, la verdad que tanto a Gorosabel como a Gerai como a Vivian, Liz, Yuri es otra cosa, les cuesta un animal a correr para carrera.
2: Hay otro cambio.
0: Y tú tens...
3: Va un cambio, va a entrar Unai Núñez Javi, bien, al terreno de choque, el central basque, el jugador ex del Athletic Bilbao, es un partido también especial, pero Unai Núñez se retira, Javi Guerra... Y va a entrar Unai Núñez.
0: Pues y así entra
3: Unai Núñez. Aplaudiments Era el central del Valencia, ex del Atleti de Bilbao. Y se va a colocar pues en una defensa de tres centrales.
2: Estos partidos son los que curten a jugadores como Javi. El saber jugar con este tipo de sufrimiento, si lo sumas a la calidad que pueda tener un jugador como Javi, es lo que lo curten. Y la verdad es que hoy lo ha sufrido
3: pues,
2: Javi.
3: Replantechament táctico que fa el míster Carlos Corberán, colocan tres centrales. La entrada de Unai Núñez, en Xomerte y en César Tárrega.
0: Pues
3: Javi Guerra.
0: Y un famoso actor que en la entrada de Unai Núñez entra en shock porque, recordem, la famosa ley del ex, que es diu que pues el jugador suele marcar al seus ex-equips, se hicieron cabores y es deberes.
3: Va el córner.
0: Y Unai Núñez puede marcar algún gol.
3: Va el córner para Leti Bilbao, minuto 83, Vales Berenguer desde el canto de la portería, Stole Dimitrievski. Allá va Berenguer, la pilota monta Boris Evalo, directamente a les mans de Dimitrievski.
2: Quédate media hora ahí.
3: Guante. Se hace mal Xomert. Está Xomert en tierra. Es Xomert el que se había hecho mal en esa jugada.
2: Ha sido con Unai. Porque se va corriendo de donde está. Ya verás en la repetición. Algo le ha hecho.
3: Bueno, pues
2: nosotros tenemos,
3: se va a recuperar Xomert.
2: Dos ventanas.
3: Está en el minuto 83. Minuto 83.
2: No.
3: La Leti de Bilbao ahí. Ahora el seu jugador.
0: Sí, sí.
3: Dimitrievski
2: a
3: terra.
2: Se choca con Unai.
0: Robi, se choquen Unai Núñez y Xomert cap en cap.
2: Cerró.
3: Dimitrievski a terra. Está en problemas el porter del Valencia. Así están protestando. Porque diuen que es cuento de Stole Dimitrievski. Per això, la bronca de Samamés, però esto limitries que diu que entren els servicis mèdics. Diu que entren els servicis mèdics i allà va el doctor Aliaga a atendre Stole Dimitrievski en este tram final de partit en este minuto 84. Ahí están les senyals horàries, les 6 de la vesprada. Minut 40 a la segona part, 85 de partit, el xou parat, atenent a Stole Dimitrievski, el porter del València.
0: I Julen Calfante, Robi, Julen Calfante en San Mamés, en sa casa. Bueno, encara que la seva casa és Mestalla, però ja manté la gent. Ja que vore, perquè és molt important tindre a un porter com Dimitrievski, en esa veterania, en esa... bueno, és un perro viejo, no, Robi? Però bueno...
3: Sí, home, anem a veure... Quan ella ha cridat als servicis mèdics, perquè no se trobarà bé, no sé. Ara el doctor Aliaga està dient-li a la banqueta que està bé, que pot continuar, perquè estava calfant Julen Aguirrezabala en la banda, però el doctor Aliaga ha dit que pot continuar Stole Dimitrievski en este tram final de partit, així en Sant Mamés, en este minut 40-85 de partit. El València fent valdre el gol de Sadiq Umar per a guanyar este partit, que seria importantíssim, vital per la permanència, però encara queda molt. I és ara l'Atleti Bilbao el que fica de nou la pilota en moviment. I se való. És Gorosabel buscant Iñaki Williams de la banda dreta. Iñaki Williams encarant, busca el passe per a Gorosabel. No s'han entès millor. Trau el való Filip Ugrinic, però no ha pogut connectar Filip Ugrinic ni en Ramazzani ni en Sadiq. I la pilota la torna a recuperar l'Atleti Bilbao. El baló per a que jugui Yuri Berenguer per banda esquerra, atacant ara la porteria del València. De Tibiló vol empenjar aquesta pilota dins l'àrea, vol el baló amunt, Xomer que la vol traure, també l'acompanya Luis Rioja, ojo el rechaz que la replega Gorosabel, el baló dins l'àrea, aquesta pilota n'hi ha que allunyar-la d'ahí, el baló que li queda a Jaureguizar busca el passe, el baló, la treta i el València defensant de Núcleo Siguiense, el llançament fora. La jugada estava invalidada per fora de xoc. Però València i patint, rabiant, defensant en tot en esta jugada de l'Atleti de Bilbao, que tractava d'arribar a la porteria el València. I en els minuts finals, en els minuts decisius, el València sí en Sant Mamés, defensant en tot el que faça falta per a que no se puga escapar esta victòria vital. Tres punts vitals per la permanència. Tretien llarg. El baló llarg, Dimitrievski, ara n'hi ha falta, és a dir. Ara n'hi ha falta, és a dir. Diu l'àrbitre. I l'àrbitre que se'n va a la banda. L'àrbitre que se'n va a la banda a advertir a Carlos Corberán. Se'n va a la banda a advertir a Carlos Corberán. I el baló de nou en moviment. Tram final d'este partit, en minut 80. Minut 87 de partit, 42 de la segona part. El València guanyant 0-1. Trau la pilota Guido, la llunya, llarga i per a Sadik, corre Gerai, Gerai i Sadik, Sadik entropessa i el baló acaba en les mans d'Unai Simón. La pilota per a Leti Viló, toca baixar, toca defensar al València, vinga, que estem bien els minuts decisius, en els minuts finals, i ells ara van apretant-nos, van exigir-nos molt, van a buscar el gol a la desesperada, penja la pilota a la frontal de l'àrea, la trau Tàrrega, Sadik, ojo, ixa pilota, continua en poder a Leti Viló, ahí va Dimitrievski, la protegeix en Unai, Núñez i César Tàrrega. I el baló per a Stole, Dimitrievski, vinga, ara tenen que passar els minuts. Que no se jugue res, Ricardo, lo que se sol dir. Que no se jugue res, ara. El ofici més que mai de l'equip que està present. Ojo, que reneix la pilota a Sadik. Ha tractat de sorprendre Sadik des de lluny. Ahí a Unai Simón. Però ahí li haguera pogut passar Sadik a Ramazzani, que s'ha precipitat un tant el davanter del València. Quan ara... Ataquen ells, encara que vol recuperar la pilota Guido Rodríguez, a veure que se l'emporta Guido. Guido el baló per a Sadik Umar, a veure Sadik que s'emporta la pilota, Sadik amb el baló, Sadik que busca el passe, ahí per a Renzo Sarabia, ojo ahí a Renzo que buscava la passada, el baló, no ix, continua Renzo Sarabia en la pilota, Berenguer que arriba i se baló, estem en el 89, anem a estar pendents, el temps ha afegit, que és molt important el que li quede a este partit, perquè és el que li queda al València, per a defensar el gol de Sadik, que està donant la victòria. El baló de Yuri. Yuri, la pilota per a Jaureguizarra. I talla Beguido, però el rechaz és una altra volta. Per a Leti Bilbao, per a Gerai. Gerai i Vivian. Vivian buscant el passe a Incurtet per a Gorosabel.
2: Gorosabel
3: per a Iñaki Williams. Iñaki Williams, ahí es encarant a Gallà. Vore Gallà, ve Gallà al tall. Ve Gallà al tall per a enviar la pilota fora. Vinga, que se va a complir el 90. Se va a cumplir el 90, anem a estar atents, ahí el temps afegit, penjarà la pilota Leti Bilbao, el baló amunt, ahí estava Dimitrievski per a fer-se la pilota, ahí el porter del València, Salvador Heroi, també, oui senyor, en parades decisives importants, 7 minuts és el que li queda al partit, 7 minuts de temps afegit, un món encara.
0: Pues, Robi, te vaig a dir una cosa, esto es coincidencia del destí. 7 minuts com els 7 anys que duem sense sumar 3 punts de Sant Mamés i és possible que este any, per fi, 7 anys després, pues, puguem...
3: Vinga, va, vale. Anem allà, a veure si és de veres. I el València en estos 7 minuts ha fechit, pot aconseguir aquesta victòria final, però ara va apretar l'Atleti Bilbao, aquest baló, que trau Guido, vinga, aquesta pilota, n'hi ha que allunyar-la. Finalment l'ha tret Ugrinic. Finalment va ser Ugrinic. Se prepara Jesús Vázquez també per entrar al terreny de xoc. Demana Carlos Corberán intensitat als seus jugadors. Vinga, tensió competitiva fins al final. No n'hi ha que baixar els braços, no n'hi ha que rendir-se en este tram final de partit, en estos 7 minuts que queden. Vinga, n'hi ha que defensar la victòria, que és importantíssima. Ara es banda per a l'Atleti de Bilbao. El baló que trau ja l'equip basc. La pilota en moviment. La volen jugar ells. El baló. Per a Leti Bilbao, penche la pilota Jaureguizar, ojo el remat, Dimitrievski, el remat de Guruceta de cap, ha parat ben col·locat, estava ahí, Stole Dimitrievski per a fer-se amb la pilota, quan ja estem en els 7 minuts d'afegit, ja s'ha complit un minut, prepara con 10 Jesús Vázquez per entrar al terreny de xoc, pilota llarga buscant a Sadik, a veure Sadik en la disputa en Gerai, Sadik i Gerai, Sadik, Luis Rioja, se l'emporta Luis Rioja, se l'emporta Luis Rioja, la pilota busca el Ramazzani, a córner, a córner.
2: Però estar media hora per sacar-lo.
3: Que ve Luis Rioja, com li havia col·locat la pilota Luis a Ramazzani, i a córner ha enviat ahí Yuri,
2: ahora
3: i se baló.
2: Que se queden en el córner ahora ahí, que pasen 2 o 3 minutos.
3: Pues allà va Luis Rioja. A traure el córner, Ja han passat dos minuts del set que ha afegit l'àrbitre. Encara ne queden cinc, encara queda molt. Però n'hi ha que saber jugar estos últims minuts. Ahí està el València buscant el pas arrere. Guido ha tret el córner arrere. La pilota per a César Targa. César Targa i Xomert. Xomert una altra volta buscant el passe per a Guido Rodríguez. Guido ara penja la pilota, però l'avantatge va ser per a Gerard. I a veure què apareix Urinic, però no ha pogut arribar Ramazzani. És l'Atleti Bilbao, Jaro Eguizar, el que troba la pilota, Montent Eixara. I així ràpid, en eixe baló de Miquel Vesga. A la dreta per a Gorosabel, Gorosabel, Jauregizar, Jauregizar amb el baló, talla bé Guido, arriba Ramazzani, vinga, té que ser ràpid Ramazzani, vinga, esta és nostra. A veure Ramazzani, Sadik, Ramazzani, segona autopassada, però hi ha aparegut per darrere Miquel Vesga per a ficar la pilota per a Unai Simón, que la trau ja llarga, i se baló per a Yuri. Yuri buscant el passe, ahí per a Iñaki Williams,
2: ficava
3: la centrada darrere.
2: Buscar los corners, hombre, para pasar tiempo, para que transcurra el tiempo, hombre.
3: Queden 4 minuts, ara Urinic, que allunya la pilota a la porteria Leti de Bilbao. 4 minuts queden encara del set que ha afegit l'àrbitre. Este final de partit més emocionant que mai. Així en Sant Mamés, el València està guanyant amb el gol de Sadik, però encara n'hi haurà que patir molt, n'hi haurà que defensar molt. Si volem aconseguir la victòria, Iñaki Williams, el passe ahí per a Gerai que penja la pilota, busca Gorosabel, ahí la toca Gallà, córner, ha tocat, era Luis Rioja,
2: ai,
3: el que havia ficat el cap per a desviar a córner la pilota per a l'Atleti de Bilbao.
0: Pues 3 minuts.
3: Córner des del cantó esquerre. Pues queden 3 minuts, se va a treure el córner, jugada baló parat, de nou perill en la porteria del València, n'ha que defensar i se corre, obre i se baló amunt, el remat per dalt.
2: Bueno.
3: El remat que se'n va per dalt de la porteria de Stole Dimitrievski, queden 3 minuts, vinga, queden 3 minuts, li queden al València per a saltar de nou Sant Mamés, per a tornar a guanyar, així en la catedral que feia molt de temps que no guanyava. Des de la temporada 2019, 7 anys, 7 que no guanyava València i està guanyant en un partit que és vital per la permanència, 42 punts que ens poden donar la tranquil·litat, la permanència virtual en esta lliga tan apretada. Allà va treure Dimitrievski, el baló d'Estole, llarg, buscant a Sadik Kumar, arriba Ramazzani per banda, però n'hi ha falta a Sadik sobre Yuri. A veure, està preparat el canvi, Jesús Vázquez. La banqueta del València està advertint l'àrbitre a la banqueta del València que no isquen, que es mantinguen. I hi va el canvi. A veure el canvi. Està Jesús Vázquez. Havia tret, però va el canvi primer. Se'n va Renzo Sarabia. I va entrar Jesús Vázquez. És l'últim canvi que va a fer el València. Renzo Sarabia, entra Jesús Vázquez al terreny de xoc. Es va jugar a cama canviada, que ella continua a l'esquerra, ara Jesús va passar a la dreta. I estem ja en els dos últims minuts.
2: Bien, Renzo,
3: dos
2: bien.
3: Últims minuts.
2: Bien, hijo, bien, Renzo.
3: Del set que ha fechit l'àrbitre, vinga, que estén tocant en la punta des d'ells la victòria. Ara n'hi ha que defensar més que mai, vinga, no n'hi ha que baixar els braços, no n'hi ha que rendir-se, n'hi ha que lluitar fins al final. És l'Atleti Bilbao, el que juga és Vivian, el que té la pilota. Vivian buscant el passe a Miquel Vesga, Vivian va penjar el baló, el penja, el va la pilota amunt, la treta i César Targa, la pilota, la ha tocat ahí. Era Gallao, Luis Rioja. Luis, el que l'ha tocat i és córner. Se lamenta Luis Rioja per tocar i se baló que ha anat a córner. Que va a traure l'Atleti Bilbao i se córner. Cuidado, la pilota amunt. L'atleta i Guido. Guido que lluny se pilota, corre. Ahí Luis Rioja per a fer-se amb el baló. Que recupera una altra volta l'Atleti Bilbao. Ojo, estem bien els segons finals. Del sec ha fet l'àrbitre. La pilota se'n va anar fora. Vinga,
2: això
3: ja està. Vinga, que això ja està, queden segons. Això ja està. Se van a complir els 100 minuts d'afegit. del Tensestra y el Valencia va a conseguir una victoria que puede ser vital, que puede ser importantísima per la permanencia, per la salvación, per la tranquilidad, per los 42 puntos, sí señor, per asaltar de nou Sant Mamés, que feia molt de temps que el Valencia no guanyava. 7 anys, pues tot això està aconseguint-ho en este dia, en este diumenge, 10 de maig, ve el Balamunt, la lluita, la disputa, Auritxa pilota, que vol allunyar l'Eti Bilbao, va Guido Rodríguez, arriba Sadik, Sadik per a Ramazzani, a veure Ramazzani que trata d'arribar al tall en defensa, això ja està, alçada tota la banqueta el València, té que pitar ja, el temps ja està complit, ja passen 30 segons del temps complit, així, en Sant Mamés, va guanyar el València, va sumar una victòria vital per la permanència, 3 punts d'ors, 42 punts per a estar molt més tranquils en este final de temporada. Ahí está Jesús Vázquez aguantant la pilota, el canterà el València, Jesús, el valor d'eixit es banda, però està ja complit, passa ja un minut del 7 afegit, reclamant l'hora ja els jugadors del València. A l'àrbitre, ahí está el final, ahí está el final, ahí está el final, ahí está el final, ahí está el final, la victoria vital, importantísima para el València, para colocarse en 42 punts. Yo creo que es virtualmente la permanencia, es la tranquilidad para los tres últimos partidos de Lliga, en un partido muy serio que ha hecho el València, así al estadi de Sant Mamés, guanyant-li a la Atleti Bilbao, que estava jugant-se Europa, assaltant de nou la catedral, després de 7 anys que el València no guanyava, ha tornat a guanyar amb el gol de Sadik, amb el 0-1, sí senyor, el València suma 42 punts, el València està molt més tranquil, el València pràcticament està salvat, és una permanència virtual, però avui n'hi havia que sumar 3 punts, i el València els ha sumat en un molt bon partit en Sant Mamés. Amb un València sempre, sí senyor. Ahí estan els nostres, se'n van a aixecar cantó. Als més de 300 aficionats valencianistes per a donar-los les gràcies, per a celebrar en ells esta important victòria, sí senyor, que ens dona molta tranquil·litat. 42 punts que poden valdre una permanència per al València.
0: Pues el València, que per fi 7 anys després ha guanyat així en Sant Mamés, menos mal, perquè mos feia falta com l'aigua a un ànec, perquè, vamos, de perdre este partit hagués plantat a falta de 3 jornades a 2 puntes del descens i rivals molt complicats, Rayo Vallecano Mestalla a domicili contra Real Societat i l'últim partit contra el campió, segurament, encara que no sé matemàtic, el Barça. Sense cap dubte, pues 3 punts molt necessaris en ese gol de Umar Sadik, el València que s'envà els 42 punts ara mateix, Rayo Vallecano, Osasuna i València està en esa posició número 12, estem a 5 del descens per 9 per jugar. Ricardo, una valoració d'este partit.
2: Volvemos a recuperar los puestos que hemos perdido por los resultados de los demás, ¿no? Pero sobre todo darle la importancia que tiene el resultado, porque sin lugar a dudas, y a expensas ya de lo que hagan los demás, hemos cumplido con nuestra obligación, que era ganar nosotros, y además encima en un partido tremendamente complicado, en un escenario en los que muy pocos equipos suelen puntuar, aun a pesar de que el Atlético esté como esté, todo lo que tú quieras. Pero los que estábamos abajo éramos nosotros, y este triunfo le va a dar mucho aire al equipo, mucho, muchísimo. Y sobre todo la tranquilidad a la gente para que el jueves, el día del Rayo, se certifique de alguna manera ya la tranquilidad para todo el año.
0: Bueno, te vaig a dir més, és el rècord de l'Atlètic Club en derrotes. 17 derrotes de l'Atlètic Club esta temporada, però en Sant Mamés han encadenat 7 en esta. És segurament la pitjor xifra en molts anys de l'Atlètic Club. I el València, que ha contribuït a esta xifra, en l'Atlètic Club que perd i se partit, que estaven peleant-se per Europa, barallant per Europa.
2: Mira,
0: les imatges que veiem en la televisió, és lo bonico. És lo bonico
2: de
0: futbol vestuari, que ha patit i patís molt per la situació de l'equip, que no ens oblidem que encara que aconseguim aquesta permanència, pues l'equip sempre vol anar molt més damunt, perquè som el València Club de Futbol, però dins de lo que
2: sí,
0: cap,
2: senyor.
0: Pues te lleves un pes de damunt.
2: Tu, senyor, tu lo has dicho. Hoy el Valencia ha sido lo más parecido a lo que ha sido el Valencia siempre. Un equipo aguerrido, serio, duro, que ha sabido luchar, que ha sabido pelear el partido. Que bueno, que más allá de que hayan tenido muchas o pocas posibilidades y oportunidades, pues bueno, ha sido ese equipo aguerrido, ese equipo duro que no te deja jugar, contra el que nadie le gusta jugar. Y lógicamente, pues bueno, la victoria es más importante de lo que todo el mundo pueda creer. Y porque a mí te digo una cosa, a mí el partido del jueves me daba un miedo horroroso.
0: Pero
2: horroroso.
0: A mí, honestamente, vamos, estaba a temorir porque el Rayo Vallecano encara tendría un partido más antes de esa final de Conference League. Y yo creo, Ricardo, que al ser jornada intersemanal, Íñigo Pérez probaría al equipo titular en Mestalla para que aplegaran en el rodaje. Yo estaba un poquet a temorir, pero bueno, ahora que fiquen el equipo que huyen, que este equipo tienen los mismos puntos que nosotros, van a emanar a los tres puntos, a sumar esos posibles 45. ¿Cómo cambia la vida, Ricardo?
2: Sí, totalmente. Yo creo que esto le va a dar un plus de tranquilidad al equipo, un pozo de confianza, porque la verdad es que el equipo durante muy pocas jornadas, durante este año, ha podido contar con la posibilidad de afrontar un partido en casa con la tranquilidad que lo va a afrontar el jueves.
0: Y sobre todo, muy importante, recordem que en estos 5 puntos de diferencia que tenemos respecto a las zonas de descens, molt important el gol a Berats, Ricardo, perquè de 8 rivals que estan ahí clavats en la baralla pel descens, encara que ara mateix el València en 42... pot ser que virtualment tens un poquet d'eixa cabala, pues tens el gol averats guanyat contra Espanyol, Sevilla, Alavés i Levant. El tens empatat contra Mallorca i Girona i en contra contra l'Elx. O sigui que de 7 rivals que estan en la posició de descens, en eixa lluita solament tens el gol averats perdut contra 1. Això, sumat a que ara mateix te vas a 5 punts respecte a les places de descens, pues
2: este es
0: no está fet en cara, pero virtualmente.
2: Ellos se tienen que dar cuenta de que este es el camino a seguir. Esta es la línea correcta.
0: Esta es la línea correcta.
2: Que el equipo al que el equipo se tiene que casar, porque es el que le da resultados, el que cuando están los 11 dispuestos a jugar al nivel que han jugado hoy, le pueden competir a cualquiera. Y eso es por lo que tienen que pelear, por intentar parecerse lo máximo posible al equipo que ha jugado hoy en San Mamés.
0: Pues com diguem, al final el València ha aconseguit estos 3 punts d'or. A més està Josep Rovira en San Mamés, a veure si podem pues fer-nos en ell quan siga possible, però ahí l'escoltem.
3: Así estem amb José Luis Gallá, el capitán del València. Os podéis imaginar, contento, feliz, era una victoria muy importante en un estadio donde hoy el Valencia lo ha saltado después de 7 años, pero la victoria es vital por la permanencia, por esos 42 puntos. Gallá, feliz, ¿no?
4: Sí, feliz por ganar aquí. Hacía muchos años que el Valencia no era capaz de ganar en ese estadio. Hemos visto la dificultad, ¿no?, que conlleva jugar aquí, la gente como aprieta. Es un campo, la verdad, que da gusto jugar, ¿no?, porque es un ambiente de fútbol al máximo y bueno, hemos demostrado tener personalidad, como ya lo hicimos en Sevilla, también en un ambiente muy, muy complicado, y bueno, al final hemos sacado 3 puntos importantes que nos tienen que dar confianza para afrontar estos 3 partidos que nos quedan, que los vamos a afrontar con la misma mentalidad que lo hemos afrontado hoy.
3: Una victoria para la tranquilidad en este final de temporada.
4: Bueno, al final nosotros de tranquilidad nada, nosotros vamos a querer ir a por el próximo partido, no nos podemos relajar, estamos viendo cómo está la parte baja y cómo está de apretado todo, entonces sí que es una victoria muy importante, pero obviamente el jueves queremos conseguir 3 puntos más y seguir.
3: Hay que seguir luchando porque evidentemente quedan 3 partidos y sigue habiendo muchos puntos en juego, pero lo que hoy se ha hecho aquí es muy importante. En un partido muy serio, el Valencia compitiéndole, plantándole cara al Atlético de Bilbao, que recordemos, ellos se jugaban en Europa, no era fácil y lo habéis conseguido.
4: Sí, ellos son un gran equipo, son un equipo muy de los importantes de la liga. Hoy se ha demostrado que este equipo, el Valencia, pues bueno, les puede competir a todos si está bien, si está ordenado, si es un equipo compacto, con las ideas claras. Y hoy se ha visto un Valencia muy reconocible, donde hemos peleado hasta el final, donde hemos sufrido, tenemos que sufrir obviamente en este campo, pero es verdad que el equipo se ha entregado, y cuando al final se entrega, pues los resultados llegan.
3: Lo dicho, ahora jueves, Rayo Vallecano, a seguir luchando.
4: Sí, el jueves tenemos un partido súper importante, igual o más que el de hoy, entonces tenemos que ir mentalizados de conseguir esos tres puntos que nos permitan sumar de tres en tres y mirar al siguiente, es lo que tenemos que hacer.
3: Enhorabuena, capitán.
4: Gracias.
0: Pues les paroles de nuestro capitán José Luis Gallá, que con ella anima a continuar lluitant perquè no hi ha trec a mi. Encara no acaba la lliga, encara queda molta lliga, 9 punts en xoc. Primer, este dijous, Rayo Vallecano, després el cap de setmana en el Real Estadio contra la Real Societat, i per últim, rebrem en Mestalla, tanquem esta difícil temporada contra el Barça.
5: Hola, soy José Luis Gallá y espero que no falteu en la cita todos los partits en VCF Radio.
6: Han escuchado una reemisión del partit del Valencia. VCF Media Radio. La veu del Valencia Club de Futbol. Conecta't al sentiment. El millor de VCF Media. 100 anys de sentiment. 100 anys d'història. 100 anys de Mestalla. Mestalla centenari.
7: El aspecto de espectador es el venir, disfrutar del ambiente, estar al lado del equipo y como jugador, el maestro que te ha dado la vida, el que te ha enseñado muchas cosas, el que te ha dado la facilidad para disfrutar momentos deportivos y soñados desde pequeño, lo he disfrutado al 100%, ¿no? He tenido la gran suerte de poder hablar así de Mestalla. Venir por primera vez, vine yo porque tenía un pase de Benimar y vine con un grupo de compañeros, nos metimos ahí en la General Sur y disfrutamos de como lo que éramos, ¿no? Como niños, ¿no? Gran partido del Valencia, que ganó 4-1 al Athletic de Bilbao, y bueno, ahí fue cuando comenzó todo el idilio que nació después, ¿no? Para con el Valencia. Como jugador en partido, lo recuerdo porque fue un partido de Copa entre semana con el Málaga. Ya había salido a calentar muchas veces aquí en la banda esta y no había podido salir a disputar ni un minuto. Y ese día, pues bueno, tuve la suerte de jugar 15 o 16 minutos, ¿no? Y no, se te olvida porque es la primera vez que entras, te tiemblan las piernas, el corazón te va a 2000 por hora, la cabeza no sabes dónde la tienes. El ver tu número, oír tu nombre cuando pronuncian en el campo, Arias sale por Saura, evidentemente se te quedan grabadas para toda la vida, ¿no? Yo creo que fue un día que para mí ha sido muy importante y que lo disfruté, la verdad es que lo disfruté mucho porque aunque lo pasé muy mal, hay que vivir lo malo en estas situaciones para después poderlas disfrutar. Basta verlo nada más, sale por la bocana y estando vacío te impresiona con que imagínate lleno, apretando la gente, lo que significa. Tengo dos momentos, por lo que significaron, ¿no? Uno, el de mi despedida en el 92, estar diciendo adiós a una etapa de tu vida que fue maravillosa. Y el otro fue cuando disputamos el último partido en segunda división con el Elche. Lo disfruté porque lógicamente fue un año muy difícil, muy complicado. Y esa categoría la despedimos como Valencia, y el Valencia se merecía, ¿no? A lo grande. Son difíciles de olvidar esos dos momentos. Mi lugar favorito, el verde. Es menos complicado, menos comprometido, más difícil vivirlo desde la grada que desde dentro, desde el terreno de juego. Por eso yo prefiero ese sitio, sí. Una gran anécdota que me sucedió siendo muy joven fue un partido que hubo una invasión de campo aquí en Mestalla con el Zaragoza. Mario y yo nos tuvimos que ir a coger a un espectador que había saltado porque los entonces grises iban a por él con porras y lo iban a, vamos, y me acuerdo que nos tuvimos que meter por el medio, casi nos pegan a nosotros los porrazos. Es la primera y gran anécdota que tengo, ¿no? De algo complicado le salvamos a ese señor porque no pintaba bien, la verdad. A un a pesar de que es muy difícil hablar de una sensación así, sientes la fortaleza que te transmite, ¿no?, la gente desde fuera, porque lo lógico es que los de fuera querrían estar aquí haciendo lo que estamos haciendo nosotros, pero nosotros, los que hemos estado ahí dentro, nos da la fortaleza necesaria para coger aire cuando te falta, sacar fuerzas de donde no las tienes, levantar partidos casi imposibles, ¿no? Es una sensación tan bonita, tan agradable y tan satisfactoria para el que se dedica a esta profesión, que verte respaldado con esa

0: Con solo pensarlo. La agilidad, la potencia, la fiabilidad no son solo palabras. Son el resultado de un proceso, un compromiso. Ya sea en la carretera o en Mestalla, hay que estar listos para reaccionar en el momento justo. Nada nos mueve sin una idea clara. Seguir adelante. Siempre. Skoda y Valencia Club de Fútbol. Una misma ambición.
1: Valencia. Al cor del Mediterrani és la ciutat de la llum i del color. Una terra de valents, on el futbol és un sentiment i una forma de vida que ara obre un nou capítol a la seua història. Guiats pel vol de la rata penada, símbol de la nostra ciutat i del nostre club, el nou Mestall arriba per a convertir-se en la nova casa del valencianisme i en punt de trobada per a tots els ciutadans de València i del món. Forjat amb el foc i la passió del nostre ADN, el nostre estadi serà el temple d'un sentiment transmès de pares a fills. De generació en generació, on més de 70.000 ànimes remorejaran càntics d'amor pel nostre escut. Un espai recorregut per la històrica séquia de Mestalla, on les nostres senyes d'identitat i la modernitat es troben per a dur l'experiència dels aficionats a un altre nivell. El nou Mestalla serà un recinte d'última generació preparat per a poder ser seu de qualsevol partit de les màximes competicions internacionals. La nova casa del valencianisme estarà viva i plena d'activitats per a poder gaudir d'ella de múltiples formes els 365 dies de l'any. Amb una arquitectura i concepte basats en la nostra forma de ser mediterrània, les balconades connectaran l'estadi amb la ciutat. Un lloc de referència i d'encontre que també comptarà amb una àmplia oferta de restauració i terrasses amb vistes privilegiades a l'estadi. Al nou Mestalla també s'ampliaran i milloraran les possibilitats i opcions de viure els encontres, adaptades per a que qualsevol aficionat puga triar la millor manera de sentir l'experiència de partit. I tot per a que, units com sempre, convertim el nostre temple en molt més que un estadi. En el nostre lloc al món que naix amb un compromís. Honrar el nostre escut i este sentiment etern. Tots a una veu. Visca València! Amunt València! Benvinguts a casa.
2: VCF Media. VCF Radio.

0: El millor de VCF Media.
1: 100 anys de sentiment, 100 anys d'història, 100 anys de Mestalla. Mestalla centenari.
2: Mestalla para mí es mi casa. O sea, yo creo que crecí aquí.

0: El millor de VCF Media. ADN VCF. Hi ha moltes maneres de viure el dia a dia del València Club de Futbol i després està VCF Media Radio. Un equip de professionals de primer nivell t'ho conten tot del nostre equip, amb un sentiment i passió inigualables. Els partits els vivim amb tu, així.
1: Javi Guerra, dintre, Javi Guerra!
0: T'informem cada dia amb rigor.
2: Ho hem contat, ho hem dit sempre. S'han guanyat a pols. César Tàrrega, Javi Guerra, Diego López.
0: Amb entrevistes exclusives i els millors reportatges per a tu.
3: Hola, afició. Estic molt feliç de seguir així per molts més anys. Gràcies a tots pel vostre suport. Amunt València.
0: Sense oblidar-nos del Mestalla.
4: Ja sap Miguel Ángel Angulo que té que conformar un bloc que d'una manera o altra va ser competitiu perquè el nivell de la plantilla és molt alt.
0: Ni del femení.
5: El València Club de Futbol Femenino, el conjunto de Miquel Crespo, hay que sacar conclusiones positivas y a partir de ahí afrontar un año muy exigente.
0: Ni de la Academia.
6: Y el juvenil se va a proclamar campeón de un torneig a La Palma, Gran Canaria. Va a guanyar la final al Real Madrid.
0: Amb Josep Rovira, Víctor Barea, Pablo Ors, les llegendes Àries i Bocio i un equip tècnic de producció i realització de luxe. VCF Media Radio. Un any més al teu costat, compartint amb tu la passió i el sentiment pel València Club de Futbol. Los pies de los jugadores del Valencia Club de Fútbol están en las mejores manos, las de Podoactiva. ¿Y los tuyos? ¿A qué esperas? Estudio biomecánico de la pisada, plantillas personalizadas, quiropodia, cirugía del pie, la tecnología más avanzada del mundo y los mejores profesionales para cuidar de ti. Pide cita en Podoactiva Valencia, calle Valle de la Ballestera 52B o en Podoactiva Paterna, calle Mayor 2. Consulta las condiciones especiales para socios y abonados. Podoactiva, proveedor oficial de podología y biomecánica del Valencia Club de Fútbol. Los podólogos de nuestros jugadores y también los tuyos.
7: VCF Radio, la radio oficial del teu equip.

0: El millor de VCF Media.
1: Abuelo, avui sempre estaré agraït perquè gràcies a tu sóc valencianista. No saps el que significa per a un net poder-se abraçar com tu i jo ho fem en cada gol del nostre València. També discutir pels canvis, xocs de l'equip, simples anècdotes que fan únic cada partit. Tu dius que estàs oblidant-te de moltes coses, però sé que d'este lloc mai ho faràs. I si no, estaré al teu costat per a posar-te una i altra vegada este vídeo. Com tots, no sabem quan aquesta pandèmia mundial ens deixarà tornar a casa, o simplement quan serà l'últim partit de la nostra vida. Però vosaltres, els més majors, més encara. Gràcies a tots i cada un de vosaltres per tot el que heu viscut, per tot el que heu lluitat al costat del nostre escut i gràcies per fer que vegem el València com algo més que un sentiment. Estic segur que tornarem a casa, tornarem a Mestalla. I ho farem, jo amb Abuelo i tots vosaltres junts, amb una gran lliçó de vida apresa.
2: A tot el valencianisme, soc Juan Roc i soc de la Palma de Bona i de la penya valencianista Balaguer. No tinc paraules per descriure Mestalla. Es considera com si fos a casa. Durant la meva vida hem tingut moltes victòries i també moltes derrotes. En casa jo he educat a la meva família el valencianisme. Jo he nascut valencianista i sóc i seré des de que m'ulga. Me sabria molt de mal oblidar això. I en l'últim partit, pues, la meva vida no vull anar-me'n sense anar-me'n de front, dient, amunt de València!
0: El millor de VCF Media.
3: Valencianistas, soy Thierry Rendal. Escucha todos nuestros partidos en la radio oficial del club.
4: ¿Eres aficionado del Valencia Club de Fútbol y quieres sacarle el mayor partido? Hazte socio VCF y disfruta de todas sus ventajas por solo 50 euros. Tendrás tu número de socio y antigüedad. 25 euros para gastar en la entrada de un partido. Prioridad y descuentos en entradas, abonos, tiendas oficiales, acceso a los partidos del filial y mucho más. Socio VCF, el club de los valencianistas.
5: Desde el Valencia Club de Fútbol esperamos vuestra colaboración en el proyecto Tapones por el Deporte.
6: Cuando vengas a Mestalla o a la Ciudad Deportiva, deposita los tapones de botellas en estos contenedores.
5: Estos tapones se convertirán en equipamiento deportivo para las instalaciones afectadas por la dana.
6: Recicla tapones, regala deporte, devuelve ilusión.
0: VCF Media Radio, la radio del sentiment.

0: objetos más icónicos y en el que se pondrá en valor el estadio centenario del Camp de Mestalla. Todo ello con los últimos avances tecnológicos.
1: VCF Radio, Amun Valencia.
2: Ya está disponible la app del Valencia Club de Fútbol. Descárgate la app de forma gratuita en la App Store y la Play Store y tendrás noticias en primicia, todos los contenidos digitales del club y muchas más cosas que están por venir. Más Valencia, conmigo siempre. Mismo club, nueva era.
3: Valencia. Al cor del Mediterrani és la ciutat de la llum i del color. Una terra de valents, on el futbol és un sentiment i una forma de vida que ara obri un nou capítol a la seua història. Guiats pel vol de la rata penada, símbol de la nostra ciutat i del nostre club, el nou Mestall arriba per a convertir-se en la nova casa del valencianisme i en punt de trobada per a tots els ciutadans de València i del món. Forjat amb el foc i la passió del nostre ADN, el nostre estadi serà el temple d'un sentiment transmès de pares a fills, de generació en generació, on més de 70.000 ànimes remorejaran càntics d'amor pel nostre escut. Un espai recorregut per la històrica séquia de Mestalla, on les nostres senyes d'identitat i la modernitat es troben per a dur l'experiència dels aficionats a un altre nivell. El nou Mestalla serà un recinte d'última generació preparat per a poder ser seu de qualsevol partit de les màximes competicions internacionals. La nova casa del valencianisme estarà viva i plena d'activitats per a poder gaudir d'ella de múltiples formes els 365 dies de l'any, amb una arquitectura i concepte basats en la nostra forma de ser mediterrània. Les balconades connectaran l'estadi amb la ciutat, un lloc de referència i d'encontre que també comptarà amb una àmplia oferta de restauració i terrasses amb vistes privilegiades a l'estadi. Al nou Mestalla també s'ampliaran i milloraran les possibilitats i opcions de viure els encontres, adaptades per a que qualsevol aficionat puga triar la millor manera de sentir l'experiència de partit. I tot per a que, units com sempre, convertim el nostre temple en molt més que un estadi. En el nostre lloc al món que naix amb un compromís: honrar el nostre escut i este sentiment etern. Tots a una veu. Visca València! Amunt València! Benvinguts a casa.
1: VCF Ràdio. On millor sonen els gols del València.

0: Moments històrics del València.
1: Gonzalo Medina, Augusto Milego, Julio Gascó, Pascual Gascó, Fernando Marzal, José Llorca i Andrés Bonilla, set joves amants de l'esport rei, van decidir en març de 1909 començar un somni junts, crear un club de futbol. I va ser en el bar on solien reunir-se, el cèntric Bar Torino, on van redactar l'acta constitucional i els seus primers estatuts. El València Futbol Club acabava de néixer. Però per a començar, també eren necessaris un uniforme i un escut. L'equipament va ser senzill, una camisa d'esport i uns pantalons, els dos blancs, encara que anys més tard canviarien el color de la part inferior pel negre. I del disseny de l'escut s'encarregaria un dels fundadors, Andrés Bonilla. Però on jugar els partits? El camp del Girós, situat prop de l'actual Mestalla, va ser on el València va començar la seva marxa esportiva i on el 25 de juliol de 1909 jugaria el seu primer partit, empatant contra el Gimnàstico. Pronte, els membres del club es van adonar que ixe solar on competien necessitava millores si desitjaven continuar. I va ser el propi Medina qui va prestar les 25.000 pessetes necessàries per a les reformes, diners que anava a destinar per a la seva boda. D'esta manera, van tancar el camp, van posar tanques al terreny de xoc i van crear els primers vestuaris. Tot estava preparat per a que el València Futbol Club començara a brillar. Perquè el València no és només un equip de futbol. És orgull, és lluita, és passió, és un himne, és llegenda, la història d'una llegenda, 100 anys d'un sentiment etern.
2: Hola, soc Jesús Vázquez, escolta tots els partits en VCF Media Radio.
3: Fa més de 100 anys ens ensenyaren a estimar-te i a sentir els teus colors. En tu hem après a ser valents, a seguir fidels i a mantindre'ns units. Hem après un joc que es fa bategar el cor cada vegada més i més fort. Un joc d'il·lusió, d'arrels compartides, de tots a una. Fa anys ens ensenyaren a estimar-te. Ara, juguem junts. Cervesa Astúria, patrocinador oficial del València Club de Futbol.
4: ¿Quieres asegurar la mejor butaca en el Nou Mestalla? El Valencia Club de Fútbol ya ha puesto a la venta los asientos Hospitality de nuestro nuevo estadio. Descubre una nueva forma de vivir el fútbol, tanto para particulares como para empresas. Asientos Premium, catering incluido antes, durante y después del partido, zonas exclusivas de networking y experiencias únicas durante todo el año. Si quieres más información, visita la web de Hospitality Nou Mestalla o reserva tu cita en el Experience Center y elige ya tu lugar en el nuevo hogar del valencianismo.
5: Hola, soy Pepe Lu. Vive con la emoción de VCF Media Radio todos nuestros partidos.

0: vostres càntics han traspassat els meus murs per a convertir el so d'un gol en la més bella melodia. D'una cosa estic segur, tots recordeu profundament qui vos va portar per primera vegada a veure'm. Alguns ja no estan, ho sé. A tots els que no han pogut viure este centenari, els guarde en el meu cor. Sense ells, este present no seria el mateix. Visquem el València Club de Futbol com sempre ho hem fet, amb eixe sentiment que és impossible de descriure. Han segut 100 anys eterns, recordeu que vos he volgut com a ningú. Espere haver estat a l'altura de les vostres expectatives i tant de bo em pugueu recordar com la vostra llar eterna i que en algun moment m'haja convertit en el vostre lloc preferit del món. Atentament, el Camp de Mestalla.
1: Hola, soy Pauleta y os invito a escuchar todos nuestros partidos en VCF Media Radio.